Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi.
4: Més de 45 anys amb tu.
5: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.
6: Let's go.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada santboiana.
6: Ràdio Sant Boi.
7: Més de 45 anys amb tu.
8: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: I guess you moved on really easily.
1: Caballero!

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

al WhatsApp, m'has deixat en visto, m'estàs fent un ghosting que flipes. Podria ser jo, però tinc molt clar que ets tu, tant de bo fos una altra cosa. Què passa si em trobes? Com ho justificaràs? Faràs veure que no em coneixes. Espero no anar sola i que tu vagis sol. Pots deixar-me de seguir, please?

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: Forever Jovas. Forever Jovas. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics, tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tres segons, quatre segons.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
2: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Cuplejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
3: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Sonido de tradición. Sonidos de pasión y gloria. Sonido de arte. Pero todos son sonidos de Andalucía. Raíces, el magazín de cultura andaluza los sábados de 1 a 2 del mediodía. Entrevistas, agendas, noticias y la mejor música del sur en Raíces, los sábados de 1 a 2. El mundo de Andalucía desde casa nuestra.
2: Con David García.
3: Radio Sant Boi.
2: Més de 45 anys amb tu. La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
4: Mark Twain deia: "És més fàcil enganyar la gent que convèncer-la que ha estat enganyada." Potser aquesta frase explica per què hi ha temes com el que tocarem avui que segueixen fascinant i preocupant a tantes persones. Temes que s'allarguen en el temps, que rebroten i de cop se'n parla molt, desapareixen i queden latents per tornar a sorgir amb força i ocupar de nou part de l'imaginari col·lectiu. Quan jo era petit, recordo passar hores a la terrassa estirat a terra mirant com els avions deixaven rastres blancs al cel. Per mi eren com carreteres invisibles, camins de cotó per gegants... Avui, aquelles mateixes esteles desperten dubtes, sospites i fins i tot pors. Productes químics secrets? Projectes d'enginyeria climàtica? O potser només és el govern intentar escriure hola al cel i no els hi acaba de sortir bé? Són el que algun dia em va dir algú, chemtrails, en anglès, estela química. El que avui volem és mirar el cel amb ulls crítics i veure què hi ha de cert dels mites que envolten aquest fenomen. Són simples núvols de condensació o alguna cosa més? Intentarem respondre-ho amb dades, humor i, sobretot, esperit crític. I com sempre ho farem ben acompanyats. Tindrem el Jordi, l'Albert i el Xavi. Així que cordeu-vos el cinturó, que avui enlairem el programa. Benvinguts a La Terra no és plana.
2: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
4: I comencem amb una petita píldora per situar el tema. La Digna Planes, física i experta en qualitat de l'aire, ja ha volgut dir la seva.
5: Quan mirem al cel, sovint veiem com els avions deixen una mena de rastre blanc al darrere. Doncs això és el que s'anomena deixant de condensació. En anglès també li podem dir contrail. No són res més que aquests petits núvols de gel que es formen amb unes condicions concretes d'aire calent i molt humit que surt dels motors i es barreja amb l'aire superfred que hi ha allà dalt, en aquelles alçades. Si les condicions són adequades, sobretot que hi hagi molta humitat, o sigui que l'ambient estigui supersaturat i les temperatures siguin sota zero, estem parlant d'uns menys 40 graus de temperatura, l'aigua llavors es condensa, es congela i forma aquests rastres. No tots els avions en deixen. Depèn de l'altitud, de la humitat que hi hagi, del fred i fins i tot del motor de l'avió que vola, i la potència amb la que vola. Per això a vegades veiem un avió amb deixant, o sigui, que deixa aquell rastre, i un altre que passa molt a prop sense cap rastre. I si l'aire és gairebé saturat d'humitat, com us deia, aquest deixant poden durar molta estona, créixer, escampar-se i fins i tot arribar a semblar núvols normals. Però també s'ha de veure que de vegades l'alçada, nosaltres, l'efecte, quan mirem des de baix, ens pensem que els avions estan a la mateixa alçada i a vegades no ho estan, estan a molta més alçada. És un efecte òptic, també. Ara bé, Això s'ha barrejat amb una teoria força popular a internet, que són els chemtrails. La idea és que algun d'aquests rastres duradors no serien vapor d'aigua congelat, sinó productes químics que els governs o qui sigui deixen anar expressament. Però científicament no hi ha cap prova que això sigui cert. Una confusió alimentada, en part, pel fet de que sí que existeixen tècniques com la sembra de núvols amb iodur de plata per provocar pluja, i això ha fet créixer les sospites. En resum, us diria que els deixants de condensació són un fenomen totalment explicat per la meteorologia i que no tenen efectes directes sobre la pluja, tot i que contribueixen una mica al canvi climàtic perquè afecten a l'equilibri de la radiació a l'atmosfera. Els chemtrails, en canvi, formen part de les teories conspiratives i no tenen una base científica.
4: Carai, molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Digna, per il·luminar-nos d'una manera tan pedagògica. Ja saps que estàs convidadíssima sempre que vulguis en aquests micròfons. A veure, Jordi Vilà, geòleg, professor, divulgador científic i promotor de la plataforma geòleg.cat. Escolta, què passa realment allà dalt entre avions i núvols?
6: Hola, què tal, Sergi? Doncs mira...
4: Com estàs?
6: Bé, bé, bé, com sempre, ja ho saps. Sempre s'ha de dir que s'està bé. Sempre s'ha de dir que s'està bé pels amics, perquè així estan més contents, i pels enemics per fer-los-hi ràbia.
4: Sí, senyor. Sempre s'ha de dir que sí, senyor. Doncs va, escolta, jo espero ser més amic que enemic, però en tot cas me n'alegro molt de que estiguis bé. Dispara.
6: Doncs mira, la Digna ho ha explicat molt bé. Jo us posaré quatre dades, així, per veure per on volen els avions, per on passa. Mira, el rang habitual dels avions comercials, estem parlant, jo parlaré només d'avions comercials. Sol ser entre 9 i 12 quilòmetres d'alçada. D'acord? En aquella alçada... hi ha una pressió atmosfèrica bastant més baixa, unes 3 o 4 vegades menys pressió que a nivell del mar. Vale? O sigui, les condicions no són les que tenim aquí, nosaltres. Allà estan a uns 300 hectopascals, mentre que nosaltres estem a pràcticament 1.000 hectopascals.
4: O sigui, la pressió atmosfèrica és inferior aquí.
6: És bastant inferior allà on estan volant els núvols, lògicament.
4: És aquella sensació que ens fa... que allò que les orelles, no? Quan pugem a l'avió, allò, ostres, se m'ha... allò que em fa
6: exacte.
4: Mal les orelles.
6: Exacte, no? Allò estàs tenint unes petites descompressions, i aquestes descompressions generen dolor al timpà, perquè no deixa de crear una força interna, perquè l'aire vol sortir cap a fora. Com que estàs a menys pressió, l'aire està intentant sortir i et fa mal, lògicament. A més a més, ja ho ha dit la Digna, quina temperatura estem allà dalt? Menys 40, fins i tot arribem a menys 57 graus.
4: Déu-n'hi-do, Això quan ets a l'avió no ho notes pas, per sort.
6: No, i tu et sortiries allà, trauries el cap a la finestra i et quedaries congelat instant ràpidament, Seria un bacallà.
4: A l'instant.
6: Sí. I tant, i tant. A més, a quina temperatura surten els gasos d'aquests avions? Dels avions comercials, només estic parlant, se'n van a uns 500-700 graus.
4: De temperatura?
6: I d'aquesta,
4: exacte.
6: Sí, sí. Però tingues en compte una cosa allà a l'atmosfera. El que no t'he parlat encara és de la quantitat d'aigua que hi ha en aquella atmosfera. Allà dalt de tot.
4: Humitat, vols dir?
6: Sí, sí, la humitat relativa. D'acord? A menys pressió vol dir menys molècules, en general. Oxigen, d'hidrogen, d'aigua.
4: Hi ha menys aire, molècules. No?
6: Clar. Exacte. Un globus s'inflaria quan arriben cap a dalt. Els globus s'inflen perquè... intenten ocupar un espai que no hi ha tantes molècules com el Terra, d'acord? Fins que exploten, això els hi passa amb els globus. Doncs la humitat relativa d'allà sol estar a vegades en un 10%, un 20%, o a vegades està molt saturat d'aigua. I això ho deia molt bé la Digna, amb aquest àudio que ens ha enviat. Si no hi ha aigua a l'atmosfera, si no hi ha humitat relativa, l'atmosfera ens l'hem d'imaginar com un ésser vivent. Si no té aigua, té necessitat de beure, té necessitat de tenir aigua. Per tant, amb la combustió del motor dels avions, quan surten tots aquests gasos, que si hi ha monòxid de carboni, que si diòxid de carboni, que si aigua, d'acord? Doncs aquesta aigua, si no hi ha humitat relativa a l'atmosfera, aquesta aigua de seguida es dissipa, perquè l'atmosfera la reparteix. Per tant, no genera una estela de condensació. Què passa si la humitat relativa és molt alta? Si la humitat relativa és molt alta, l'atmosfera no vol beure més aigua. Aleshores, si no vol beure més aigua, què passa? Que l'estela aquella es queda allà, permanentment.
4: Queda enganxada allà, queda fixada,
6: exacte,
4: com aquell que diu, no?
6: Sí, sí, però em diràs, ostres, Jordi, si surt a 500-700 graus de temperatura, no? Aleshores surt vapor d'aigua. El vapor d'aigua és invisible als ulls humans. Entre nosaltres, quan ens mirem, hi ha vapor d'aigua i no el veus pas.
4: Oi? No es veu.
6: En canvi, quan hi ha boira, són gotetes fines d'aigua líquida.
4: queda condensat, no?
6: Sí. Exacte. Què li passa amb aquest vapor d'aigua que surt? Doncs que automàticament s'expandeix perquè ha d'ocupar un espai a l'atmosfera. Fixeu-vos que l'estela de condensació és petita al motor i de seguida es fa gran perquè ha d'ocupar un espai.
4: I a més a més... s'eixampla, no? Sembla com que es va...
6: Sí. I a més a més, fixa-t'hi que és de color blanc. Si és de color blanc i tu l'estàs veient, senyal que l'aigua ja no és en forma de gas. L'aigua ja és en forma líquida o sòlida. I aquestes temperatures tan baixes.
4: Com cristalls de gel, vols dir?
6: Ah, exacte, i fins al final, fins i tot arriben a cristal·litzar. Són tan fines aquestes partícules, no ens hem d'imaginar que són glaçons, glaçons d'aquell del cubatall, o no? Són cristalls finíssims que queden suspesos a l'atmosfera, que no tenen prou pes com per caure per la gravetat. Simplement es queden allà dalt.
4: Vale? Clar, però doncs això no té res a veure amb... No té res a veure amb cap producte per ensulfatar l'hort, ni a nosaltres, no? Tampoc, entenc.
6: De moment no, diguéssim, ja amb aquest programa, de fet, podria durar 5 minuts, si volguéssim. Que diríem, mira, passa això i ja està.
4: Una cosa que m'ha cridat l'atenció, no sé si tu també, però i crec que està bé i ens il·lustra molt, i és que la Digna ens ha dit que no es diuen esteles de condensació, sinó que ells en diuen deixants de condensació, no? Està bé.
6: Deixants, sí, exacte.
4: És més bonic, sona un català més bonic, també, eh?
6: Sí, fins i tot amb la denominació correcta en anglès, en comptes de chemtrail, que és el conegut, que és el que fa més gràcia, és el contrail, condensation trail, que és...
4: Clar, perquè el gen seria de química, no?
6: De química, sí. O sigui, l'altre és una estela química o estela de condensació. Clar. En aquest cas és estela de condensació. Però si vols et poso una mica així en context històric, des de quan hi ha contrails? Jo diré contrails, eh? No diré gentrails. Des de quan hi ha contrails? Doncs des de que hi ha avions de combustió que funcionen per l'atmosfera, és a dir... Des que hi ha un avió que crema combustible, si va a una certa alçada, pot arribar a deixar.
4: O sigui, el primer contrail que dius tu, o la primera deixant de condensació, el devien fer els German Wright, no?
6: Bé, no sé si cremar... No va volar tan amunt, aquell avió, com per arribar a deixar un contrail. No. Com que volàvem amb capes baixes, no hi ha la suficient humitat com per arribar a deixar una estela de condensació. Però, mira... Als anys 40-70 ja hi havia una mica aquests avions que volaven i hi havia allò que ha dit la Digna, que això en parlarem bastant, que és el sembrat dels núvols, o sigui, sembrar núvols.
4: Això sí, ha parlat de, com ha dit, el tema de les partícules de plata, no?
6: Ah, sí, exacte, unes partícules de iodur de plata.
4: De iodur de plata, això, perdó.
6: Això ho feien per... quan veien un núvol, que estava allò a punt de ploure, a punt de trencar a ploure, doncs passava un avió per dins el núvol amb unes bengales de iodur de plata, i aquestes bengales el que deixen són unes particuletes i allò provocava la pluja. Si vols t'explico... Com es provoca la pluja, que així també...
4: Home, jo crec que és interessant, perquè a més jo crec que hi ha molts pocs oients que sàpiguen que hi ha la possibilitat de provocar la pluja, més enllà de fer el ball ritual d'aquelles tribus que hem vist a les pel·lícules, no? De provocar pluja, segurament el teu mètode és una mica més científic, no?
6: Exacte. Mira, jo poso com una recepta de cuina. La pluja és fer la recepta, i fer-la bé i per ordre. Que si no tens tots els components, no plou. Per provocar pluja, necessites que hi hagi vapor d'aigua a l'atmosfera, evidentment, perquè si no hi ha aigua, no plou.
4: Està clar.
6: Aleshores, necessites que l'atmosfera estigui sobresaturada d'aigua. Quan estàs sobresaturada és quan veus les partícules. I quan veus les partícules estàs veient un núvol. Estàs veient aigua líquida. Un núvol és aigua líquida. Molt fina, molt fina, molt fina. Lo suficientment fina perquè no pugui caure. I si
4: perquè
6: cau, s'evapora.
4: És com una boira.
6: Diguem, és una boira. Estar dins un núvol és estar dins la boira. És el mateix efecte. Què necessites també? Que hi hagi un refredament d'aquesta aigua. Un refredament que ha d'arribar allò just al punt de rosada o una mica per sota el punt de congelació. Aleshores es comencen a crear petits nuclis de gotes d'aigua, però molt fina. No és pas encara una gota de pluja. Què necessites per... accelerar el procés. Aquí necessites un catalitzador i és molt important aquest catalitzador, que són els nuclis de condensació. que són partícules microscòpiques, que poden ser pols, pot ser sal del mar, inclús, i pot ser sutge. Sí, pot ser pol·lució, pot ser polen.
4: I que l'aigua s'embolcalla aquests nuclis, diguem.
6: Exacte. Sense aquest nucli de condensació, la gota creix molt lentament i segurament ja s'ha acabat el dia i ja no plou. D'acord? Doncs necessites un nucli de condensació que faci créixer la gota bastant ràpid. Després, quan tens aquestes gotes més crescudes, necessites que tinguin la mida suficient per vèncer la gravetat.
4: Clar. Per precipitar,
6: sí,
4: no? Allò que en diuen.
6: La gravetat guanya a aquells corrents ascendents que mantenen les gotes a dalt i cau la gota de pluja. Aleshores, què feien amb aquests avions amb iodur de plata? El iodur de plata té una estructura molecular molt similar als cristalls de gel. D'acord? I els cristalls molt petits, o sigui, té la forma del cristall de gel, té la mida del cristall de gel, els imita... I, passant per dins el núvol, creava aquests nuclis de condensació. I generava gotes més grosses, aleshores podia provocar la pluja. I atenció, amb una taxa d'eficiència d'un 10-15%. És a dir, un 15% de les vegades aconseguien fer ploure. I això és una mica el que ha provocat avui en dia les conspiracions aquestes d'ens estan fumigant, ens estan tirant coses pels avions, tot això, eh?
4: Sí, però la probabilitat no és gaire alta, tampoc, no?, d'aconseguir fer ploure.
6: No és molt alta, però ho pot ser, i això és el bo. És a dir, pot generar pluja. Una de les coses que és molt curioses també és que, clar, si tu hi havia un problema aquí, si tu generes pluja en un costat, fas que l'altre no plogui. Hi havia problemes. Hi ha problemes de dir diferents estats. Per exemple, els Estats Units estaven barallats perquè un estat sembrava els núvols i després no els hi polvia l'altre. I canviaven el règim de pluges. Això no és canviar el clima, eh? Atenció. No és el cas.

0: ja arribava a Pequín, ja estava descarregat.
1: Home,
0: Aquest núvol
1: s'ha de reconèixer que explicat així certament sembla màgia, eh? Que la humanitat pugui alterar això i, ostres, i que sigui exitós i que funcioni, no? Perquè una cosa
0: sí,
1: és
0: sí.
1: Algú, un il·luminat que pensi que funcionarà i que resulta que sí que funciona, no?
0: I tant, fixa't que també ho vam fer servir i aquí venen les regulacions, perquè, cuidado, això no és gratuït, està regulat. Ho vam fer servir durant la Guerra del Vietnam. Els Estats Units van sembrar núvols a sobre de Ho Chi Minh,
1: vale? Sí.
0: per prolongar el monsó i generar i dificultar el pas de l'exèrcit vietnamita. Aquí es va fer la prohibició internacional de fer servir el sembrat de núvols de manera d'ús per tenir un ús militar. No està permès.
1: Ah, no?
0: No,
1: sí, la legislació internacional ho prohibeix.
0: Ho prohibeix.
1: No ho sabia, sí. Desconeixia això, és interessant, realment.
0: I tant.
1: Però sí que realment hi ha una alteració, o sigui, hi ha la possibilitat de fer-ho. Altra cosa és que això tingui a veure o no amb aquests deixants de condensació que deia
0: sí.
1: La Digna, no? Chemtrails o contrails que deies tu. No?
0: Exacte, sempre, claro, això és, provoques aquest petit canvi, però és de manera local.
1: Sí, sí, o sigui, no és generalitzat ni res, eh?
0: No.
1: Jo crec que... Digues, perdona.
0: Aquí és d'on ve doncs, tota aquesta teoria i tota la conspiració moderna d'aquest, doncs, que es poden sembrar els núvols, es pot canviar el clima, ens estan fumigant. Bé, no, jo penso que sempre els polítics que ens fumiguen respiren el mateix aire que tu i que jo, eh?
1: Clar, això també és veritat. Escolta, fem una cosa. Donem la benvinguda a l'Albert Palou, que és biòleg i responsable de relacions institucionals i comunicació del grup Beta. Uah, més de dir-ho, ja em falta l'aire. Escolta'm, Albert, això del chemtrail, què? Com ho veus tu? I la gran pregunta, estan pensats perquè ens hi agafem quan arribem a l'horitzó Finisterre i no caiguem al buit, o què?
2: Home, evidentment, és una part essencial i fonamental de les teories de la conspiració i de les teories anticientífiques i de les teories en general. Això,
1: les bones, no? Vols dir les bones.
2: Clar, això... És absolutament fonamental creure que la gent... hi ha alguna ment perversa que ens està intentant medicar contra la nostra voluntat a través de productes químics llançats en els avions. Jo crec que... Bé, com deia el Jordi abans, ara seriosament, el podcast podria haver durat 5 minuts, que és... ens estan fumigant a partir dels avions comercials. No, vale, molt bé, adéu, bona tarda. Bueno, està bé, si no hagués sigut molt avorrit.
1: Sí, clar, però sí que és veritat que jo crec que hi ha un precedent també, i és que que això sortirà bastantes vegades, però a l'època de la pandèmia, jo recordo, una de les curiositats és que, clar, el trànsit aeri en teoria es va aturar, en almenys la majoria del trànsit aeri comercial, potser no tot, tot i que en tot cas no era massa oficial, o potser sí que hi havia serveis essencials, però jo recordo haver-me, que fins i tot algun familiar em digués, sí, s'ha aturat el trànsit aeri, però jo obro la finestra i està ple d'esteles d'aquestes. No em crec pas que això sigui per casualitat.
2: El trànsit aeri durant la pandèmia, mal que ens pesi, no es va aturar.
1: Ah, no?
2: Fins i tot als Estats Units sembla que hi havia companyies que per no perdre estocs i línies de vol i subvencions van estar fent volar avions buits, però bé, això és tota una altra història.
1: Ostres, això també és interessant, però... Aquí hi ha un filó, estirar.
2: Sí. En tot cas, sempre, al final, aquí hi entra en joc un mecanisme fantàstic mental, que és que molta gent necessita pensar que al món hi ha una mena de malvat de James Bond que intenta fer coses malignes contra tota la humanitat, sí, perquè sí, simplement per la gràcia de fer-ho, no?
1: Per la pura maldat, no?
2: Sé,
1: no? Perquè fa gràcia. Sí, és curiós,
2: però, clar,
1: això.
2: Jo m'he entretingut avui, ara mentre escoltava el Jordi, he anat fent quatre números. Són números, ja aviso, sí, que són... mica de gest, hem fet l'ESO nosaltres, vull dir que...
1: I els dona pel que dona, dona pel que dona.
2: Els he fet pel broc gros, vull dir que probablement diré alguna bestiesa, però és només un exercici divertit, que a vegades també està bé fer, que és, ostres, jo em volia imaginar... Jo vull ser un dia un malvat de James Bond.
0: Sí, senyor.
1: Doncs val més tenir-te d'amic, en tot cas.
0: M'agrada que tinguis aspiració.

0: Llavors... com aquestes.
1: Tios ambiciosos.
2: Clar, he dit, no, no, pues, pues escolta, pues la idea de medicar la gent contra la seva voluntat amb avions, pues, escolta, fem una volta.
1: Però amb quina finalitat, també t'ho diré, però bé, ja, ja ens ho explicaràs, a veure.
2: Bueno, no, pues has imaginat, més, clar, un altre comentari previ. Ara potser tenim un problema, és que, problema com a programa, perquè em consta que hem estat consultant gent del nostre entorn, aviam si ens feien comentaris de millora, i un dels comentaris que hem rebut és que tenim uns referents una mica viejunos.
1: Bueno, escolta, és que tampoc som...
2: Clar, jo...
1: Tampoc som tan joves, eh? Sí, no som joves. Tenim una edat, tenim una edat, sí, no
2: passa res. Ara tindrem un problema perquè jo m'he fet un exercici que és, hosti, seria possible, he estat especulant si seria possible subministrar a tota la població dels Països Catalans en un dia l'equivalent a una pastilla del doctor Andreu.
1: Doctor Andreu, això jo crec que...
0: Andreu. Explica què era, què era el doctor Andreu.
1: Sí, explica-ho
2: perquè... No, pastilles del doctor Andreu són, eren pastilles per la tos, bàsicament, així és, amb gust de mel... i sempre aguantaries tos, doncs pastilles del doctor Andreu. Les pastilles del doctor Andreu principalment eren sacarosa, glucosa i altres excipients. Hi havia 17 mil·ligrams d'un producte, bueno, del principi actiu, bueno, n'hi havia més d'un, però el principal són, és una cosa que es diu benzoat sòdic, que és típic de les pastilles per la tos i de les coses pel coll. Doncs m'he proposat això. Ostres, si ara jo volgués fer servir avions per contra la voluntat de tots els habitants dels Països Catalans fer-los i consumir una pastilla del doctor Andreu, una mica això què costaria?
0: A veure, ara costa calés, eh? Ara costa calés.
2: Clar, no, no. Té un pico, eh? Vull dir, hi ha un pico aquí. Vull dir que, clar, una mica l'escenari per posar la prèvia, eh? Països Catalans, en principi, són aquests territoris de parla catalana des dels que hi ha la probabilitat de que ens escolti algú alguna vegada. 14 milions d'habitants. Sí. He afegit l'Alguer, però no, no és massa, però hi és igual.
1: Bueno, testimonial, clar. Si vols, però hi és.
2: Clar, llavors, estàs això com ho fas? Agafes els avions, els omples només de producte químic? O clar, per dissimular i que no es noti tant, agafes... un vol comercial i fas una petita càrrega del producte químic i el reparteixes.
0: I poses maniquís a les finestres.
2: Depèn dels possibles, però clar, anem a jugar amb aquesta... perquè al final tots els avions que volten porten gent. Doncs, va, anem a jugar amb que estem fent servir els vols comercials i jo he especulat que hi carreguem una tona de producte químic, d'aquest benzoat sòdic, per avió. Que no. Si heu viatjat amb Ryanair, que es posen tontos per si poses 25 grams més de maleta, una tona en un avió és...
1: És pasta, és sí, sí, està clar.
0: Sí, oh, es d'enlairar una tona, això costa calés.
2: Clar. Que dius, quant producte químic hauria de comprar per fumigar tota la població dels països catalans? Clar, si cadascú es prengués els 17 mil·ligrams, diguem així, a Palo Seco, necessites 238 tones de producte químic. Però clar, això sí, si els hi poguessis donar amb una pastilla a la mà.
1: Una on,
2: clar. Pensa que, clar, ho estàs tirant des d'un avió que posem cada mitjana volta 10.000 metres d'alçada. Ho estàs escampant sobre una superfície, crec que he trobat per aquí, d'uns 70.000 quilòmetres quadrats.
1: Sí, sí.
2: Clar, l'avió tira... Clar, allò tu tires a l'aire. No sé quina massa d'aire hi deu haver sobre 70.000 quilòmetres quadrats entre la superfície i 10.000 metres d'alçada, així es ve a la grossa. Bueno, heu de calcular que hi ha més o menys un volum d'uns 282.000 piscines olímpiques.
1: Carai.
2: Per tant, tu estàs tirant aquest medicament que vols fer...
0: Has donat les dades de piscines olímpiques, m'agrada.
1: I a més a més, t'hauria d'agafar amb la boca oberta mirant amunt.
2: Sí. A més, llavors, clar, és molt generós pensar que una cosa que deixaràs anar d'un avió caurà a la boca d'una persona.
1: Clar.
2: Aquí he fet... Bueno, llavors, quina eficiència té un chemtrail a l'hora de fer arribar el producte a la gent de sota? Jo he calculat diferents escenaris i m'he quedat amb un d'intermig i aviso que extremadament generós. Que és que arriba una de cada mil.
1: Una de cada mil.
2: Una de cada mil molècules de benzoat sòdic que tu deixes anar des d'un avió cau sobre una persona.
1: Sí, una probabilitat d'1 per 1.000, diguem.
0: Ostres.
2: Sí, ja aviso que aquí probablement, si algú s'ho mira seriosament, l'exercici ha caigut perquè probablement és un milió. Però bueno, no passa res. Assumim que és un
1: de cada mil. Has dit que era molt generós. Que era molt generós, sí, sí. Ho assumim.
2: Clar, necessites... Si l'eficiència és per mil, necessites 23.800 tones de benzoat sòdic. Que vulguis o no, és una cosa que és emprenyadora de comprar.
1: Home.
2: No és molt car. He trobat que costa uns entre 3 i 5 euros al quilo.
1: Bueno, igualment.
2: Clar, no és molt car, però 23.800 tones...
1: Bueno, mira, això seria, aquí, eh? Això seria per erradicar la tos als països catalans, eh?
0: Sí,
2: la tos un dia només,
1: per això. Un dia només. Ah.
0: Sí, sí. Escolta, acabo de calcular quantes caixes de pastilles del doctor Andreu significen aquestes...
2: Totes aquestes bé, tones, sí. Mira, vos això no ho havia fet.
0: Són 415 milions de caixes.
2: Bueno, imagina't.
0: Sí.
2: Clar, 23.800 tones de benzoat sòdic, eh? Reteniu aquesta dada.
0: Sí, sí.
2: Hem dit que carregàvem una tona per avió. Sí. Per tant, aquí és fàcil, pot fer qualsevol que hagi fet l'ESO. Sí. Necessites 23.800 avions per portar a terme l'operació.
0: Que són 17.000 caixes per avió, també ho he calculat.
2: Sí, també no sé si al de Ryanair li passa la maleta. I aquesta va amb Ryanair, 23.800 avions. Clar, hòstia, necessites una flota important. La flota de Ryanair són, amb dades que he trobat de l'any passat, 624 avions. Per tant, necessites 38 vegades Ryanair per portar a terme l'operació.
0: Per un dia, només. Un dia, vale.
2: Sí, sí. Tu has de mobilitzar 38 flotes com la de Ryanair senceres, que volin totes per damunt de Catalunya.
0: Si han de volar totes...
2: Un dia.
0: Molt bé.
2: Els has d'haver carregat el producte, eh? També ho he calculat. Necessites 952 camions cisterna. Fan una cua de 20 quilòmetres de camions cisterna, que també, com amb el bat de James Bond, és una cosa que es veu bastant. Però, bueno, però clar, tot això ho has de fer aixecar d'un aeroport. Imagina't que surten de l'aeroport del Prat, aquests 23.800 avions. Clar, és 22 vegades l'activitat que té un dia d'agost. Hauries de apretar bastant, eh? T'imagina't, 952 camions cisterna baixant per la AP7, arribant a l'aeroport del Prat, carregant 38 flotes com la de Ryanair, i o sortint totes el mateix dia, estrujant bastant els pobres gent de la torre de control. Clar, tot això barat no és. Llavors, també... Aquí el preu gros és l'avió. No he comptat el lloguer de l'aeroport. Ah. Ara veureu per què. Perquè em quadra... Però bueno, assumim que aconsegueixes que te'ls aixequin gratis, els avions, a l'aeroport. Clar, la flota de Ryanair està valorada en 12.600 milions d'euros. Clar, si la necessites 38 cops... Això són 480.000 milions d'euros. Només els avions, eh? Deixem estar el lloguer i la compra de material.
0: Només per Catalunya, eh? Repeteixo, eh? És que vaig...
1: Països catalans.
2: Només per subministrar una pastilla del doctor Andreu a tots els països catalans un dia.
1: Per català o per països catalans, sí, sí.
2: Són 480.000 milions, que és la fortuna d'Elon Musk.
1: Un dia,
0: Un dia.
1: Sí, trobo... Sí. Surt car, per tant... el projecte de ser dolent de James Bond, eh?
2: Sí, jo apostaria per altres coses, eh?
1: Entre que ens estem fent grans ja, que ja ho has dit tu, que els referents són una mica així antigots, i que et costa la fortuna d'Elon Musk un sol dia proveir de pastilles del doctor Andreu a tots els països catalans, crec que, efectivament, potser millor un puesto d'aquests de Frankfurt, igual et surt més a compte.
0: A més a més, has de comptar que segurament tindries a tota la flota de pilots i gent que treballa als aeroports en vaga per risc químic. Perquè hi haurien de donar el plus, o la nòmina els hi ha sortit plus aquell de risc químic.
1: A tot això li has de sumar el trànsit aeri normal.
0: Clar, clar.
1: D'anar amunt i avall a la gent que va de negoci o que va de viatge, no?
0: Clar, has comptat quants maniquís farien falta per simular tota aquesta gent.
1: I de pilots. No sé si hi ha tanta demanda de pilots a Catalunya o als Països Catalans. Jo tinc dubtes, eh? Crec que no. Sí, sí. La veritat és que molt bé.
2: És certament complicat que això sigui veritat, és que, bàsicament.
0: Sí, i una pregunta. Perquè aquí, oi que també es generen chemtrails a sobre l'oceà Pacífic?
2: Bueno. Sí, clar, tot això és material perdut, eh?
0: Clar, és que tot això se'n va al mar, vull dir que no passa res aquí, vull dir, es dissol al mar i au.
1: La merma
0: és important, és molt important.
1: O sigui, és una cosa, jo no sé com ho fan.
2: Clar.
0: Però... A més, compte que deixes aviam, anar allò ara... i et faci vent i se'n vagi tot cap a França. Que a veure, que no estaria malament, eh?
2: Clar,
0: però
2: això...
0: Que...
2: O... Sí.
1: Ah, no.
2: Si ens quedem a Països Catalans, aquí doncs, enganxes un dia a tramuntana i ja i en... estàs fotut.
1: I en Xavi a pilla a el que no està escrit, se quedaria sense tos durant tota ara... la seva vida.
2: Ara, una petita confessió, és que al final he triat l'eficiència del 0,001 perquè em quadrava al final la dada de la fortuna d'Elon Musk, però realment és probable que sigui molt més baixa, que sigui d'una per milió, amb algú més, un climatòleg o algú més expert en moviment, a la digna que parlava abans, segurament si fes el càlcul ella, aquesta eficiència seria molt més baixa, per tant encara més absurd. Vull dir que probablement ens aniríem a... Molts més diners del que he calculat.
1: No et preocupis, que segur que tindrem algun oient amb ganes de fer allò de nyi-nyi-nyi, de puntualitzar justament aquesta xifra, dient, no, t'has equivocat, ha de ser més, ha de ser menys, ara em trec la subscripció perquè estic molt enfadat, potser en tindrem
0: però
1: algun.
0: Però i tirar virus?
1: Ah?
0: No?
1: Potser cal menys concentració, no?
0: Perquè
1: reprodueixen, no? Els virus es reprodueixen, no? Com va?
0: Jo vaig sentir durant la pandèmia, per exemple, que tota la concentració de virus que hi havia en tota la població mundial en aquell moment ocuparia l'espai de la meitat d'una cullereta de cafè.
1: Bueno,
2: és que són petitets.
0: És que són molt petits. No donaria això per anar tirant per aquí i per allà?
1: Clar, això és més barat, no? Perquè si són tan pocs... No?
0: Clar, en tires un...
1: Si ocupa tan poc, potser...
0: Se n'enganxa un i després ja va propagant. Si total, això és més fàcil.
2: Sí, però llavors però no seria més fàcil tirar-lo, diguem, des de baix?
0: Ah, també. Perquè et pot caure en un descampat. També... El virus, sí.
1: Escolta, no doneu idees, eh? Que algun dolent de James Bond de l'Hacendado deu existir, eh?
0: Sí, sí.
1: Al tanto.
0: No, però a veure...
1: Si creu estar tirant la cadena del vàter, aviam si tira...
0: Seria més fàcil anar amb un pulveritzador i xiqui-xiqui-xiqui i n'enganxes uns quants.
1: En qualsevol cas, i tornant una mica al rigor, perdoneu que hi tiri una mica d'aigua al vi, això que dius, que està ben... Crec que està ben pensat, però igualment en les condicions de temperatura i humitat allà dalt, probablement aquests virus moririen, no?, en el mateix moment de sortir...
0: I els ultraviolats...
1: Entre les coses, perquè has dit que surt a 500 graus de temperatura, no sé, ja no recordo si
0: bueno,
1: ho has dit tu
0: si
1: o la
0: això si tires pel motor, segurament pots posar unes mangaretes que se'n vagin fora del motor, després no passa res.
1: Ja ho anem complicant, eh? Jo crec que aquí ja, sí. si era prou car, amb això, si s'haurien de posar unes mànegues, ja no vegis. No?
0: El que passa és que els rajos ultraviolats, aquelles alçades, destrueixen les cadenes de matèria.
1: Veus?
0: Les cadenes orgàniques dels éssers vius.
1: És que no hi ha manera, crema. No deixeu allò que diuen en castellà titere con cabeza, eh? Això no pot ser.
0: Home.
1: Esclar, és que aquestes coses... Jo, de veritat, a mi el que m'ha agradat més de tot el que hem parlat és això del iodur de plata que pot fer ploure, que realment és per on crec que ve tota la confusió, perquè per altra banda, si em permeteu, més enllà dels costos que deies tu, Palau, que t'has estudiat i que has fet molt bé el càlcul, quina utilitat real tindria que els governs es dediquessin a ensulfatar el planeta, no? I, a més, tu, Jordi, ho has dit en plan... Bueno, clar, els mateixos polítics que llançarien aquestes històries també quedarien ensulfatats, no? I els seus familiars, i els seus amics, i tothom. Llavors és una mica extravagant, potser, no?
0: No, al final respires l'aire... Més, imagina't tu els conflictes entre països. Que diu allò que he dit abans, que se'n va cap a França, que bufa una mica el vent, i diu, escolta'm, que ens han tirat una mica d'allò aquí al costat, a Catalunya, i ara ens ha bufat tot cap aquí. Imagines que es posarien contents.
1: Sí, sí. Eh?
0: A no ser que sigui una confabulació mundial.
1: Clar, bueno, clar, si va rascant, l'última hora ja la trobaràs. Clar,
0: sí, sí.
1: Eh? El que deia l'Albert al principi, allò de que sempre hi ha algú que li agrada, li sembla molt atractiu pensar que hi ha una mà negra que mou els fils, no? Lamentablement,
0: sí.
1: És probable que no existeixi i que tot sigui més lamentable del que sembla, realment. També.
0: Sí, sí, sí. En fi, aquí també hi ha altres coses, amb aquestes esteles. Hi ha, per exemple, una cosa que crida molt l'atenció, hi ha moltes fotografies, que és quan les esteles s'entrecreuen entre elles.
1: Sí, sí, senyor.
0: Que formen una trama irregular, que formen, arriben a formar fins i tot núvols, és a dir, cirrus.
1: Sí, bueno, i dibuixos, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, exacte.
1: Doncs, jo crec que la confusió també ve per aquí una mica, no? Perquè fan formes capricioses, no? Allò que deia al principi, de que tothom s'imagina coses, no?, al cel, i veu formes.
0: Exacte,
1: no? Allò...
0: exacte. Però pensem que la partícula que surt d'allà surt tan espaiada, la partícula és tan fina que no té el suficientment pes per caure. És a dir,
1: clar,
0: es manté
1: allà
0: dalt. Es manté a dalt. Per corrents de col·lecció. I si baixa, pot tardar anys a baixar. Com les cendres d'un volcà, imagina't.
1: És una mica allò que deies, aquell núvol que no arriba a precipitar, no? Perquè no té prou pes, no? En tot cas.
0: Sí, sí, sí, exacte. És a dir, és que a més es manté a dalt. I la prova és que el veus a dalt.
1: Sí, sí, absolutament.
0: I no el veus pas a baix.
1: Sí, sí, sí. Això, realment, tu pensaràs, Albert, això de ser un dolent de James Bond, doncs, o què?
0: El gat ja entens. Sí,
2: no sé si m'arriba el compte corrent, eh? Ara
1: no,
2: hem fet
1: clar,
2: els...
1: això és una mica...
2: Hem de buscar alternatives.
0: Sí, sí, però bé, imagina't també haver de confabular tanta gent, eh? I que es confabulen
1: sí,
0: entre
1: feina,
0: ells, aquests milions de persones que es confabulen entre ells...
1: Que
0: no
1: són
0: no
1: només diners. No són només diners, eh? Necessites
0: és silenci,
1: un bon coordinador aquí, eh? Sí, sí.
0: Sí, sí. És el silenci de molta gent.
2: Però al final, sí, acabes, bàsicament, has de posar d'acord absolutament a tothom, a qualsevol habitant.
0: Els que ho respiren.
2: Però,
1: exactament.
2: Això també em fa pensar en a vegades, la base d'aquest tipus de moviments és que jo sóc l'únic que n'és conscient. Llavors, esteu tots confabulats. Llavors, jo sóc l'únic que ho sé. Tu probablement, si em portes la contrària, formes part d'això. Llavors, també s'alimenta molt d'això. Moltes vegades un moviment com aquest de dir que hi ha una ment maligna en algun lloc...
1: Sempre acaba això de la mà negra, George, no?, que deia.
2: Sempre acaba sortint George Soros i algú altre
1: sí.
2: que està ordint una trama per afectar la teva salut.
1: Sí, sí. Que hem vist bueno, Soros, Bill Gates, en el cas del 5G... També hem vist últimament com Donald Trump donava una vegada més ales a la conspiració anant a buscar també Soros per diversos motius, no? Perquè sap que existeix un cert filó de gent disposada a creure's aquestes coses. Escolteu...
0: Però mira, espera't que... un segon.
1: Digues.
0: Ara, eh?
1: Perdona.
0: No, és que aquí hi ha una dada que m'he deixat de dir-vos, que és, jo crec que també és bastant clarivident. Vosaltres coneixeu Edward Snowden.
1: Sí, home.
0: Eh? Home, que és el
1: sí,
0: que
1: sí,
0: va llegir tots els arxius secrets.
1: Va estar refugiat a Rússia.
0: Sí, i del govern dels Estats Units, o sigui que ha llegit coses, que fins i tot ha llegit coses sobre coses d'Alien i no sé quines coses.
1: Sí, l'Àrea 51, no?
0: L'Àrea 51. I també... va buscar sobre els chemtrails. Doncs va dir en una entrevista a la CNN que va buscar sobre els chemtrails i diu, és que la informació que tinc, la quantitat d'informació que tinc, és ridícula l'accés que tinc a tota la informació. No he trobat res de chemtrails.
1: Clar.
0: Això va dir des de l'Ares Nouden que tenia tots els arxius secrets. Per tant, no va trobar res. Vaja, ostres.
1: I aquest sí. Els tenia tots, i que ja arribava sí. Un punt, que ja tant li fotia, perquè el volien anar a buscar...
0: Ah, clar. I els va deixar...
2: Deixeu acabar amb una anècdota
1: sí.
2: del mític president dels Estats Units, Bill Clinton, que va dir que el primer dia que estava a la Casa Blanca va demanar la veritat sobre els aliens i l'assassinat de Kennedy, i li van respondre una cosa.
1: Ah.
0: Només una de les dues, eh? No va dir quina.
2: No.
0: Vaja.
1: No ho va dir. Bueno, doncs, en fi, ja ho sabrem. Bé, doncs va, anem a... avancem, perquè, escolteu, jo crec que aquesta tertúlia ha estat superinteressant. Hem parlat de... opinions elevadíssimes, literalment elevades a l'estratosfera. Crec que és moment també de tornar a tocar de peus a terra, o no, potser sóc molt generós amb això. Arriba el nostre tècnic, muntador i gurú dels trastos impossibles, l'únic capaç de fer sonar bé fins i tot les teories més passades de voltes, en Xavi Gorro. Què tal, Xavi, com estàs?
3: Què tal, molt bones.
1: Com ho veus, això? Que tu també aquí dalt a l'Empordà també en teniu de Chentrails o què?
3: I tant, perquè clar, qui pensa que tenim passat tots els avions passant per aquí? I clar, això és lamentable.
1: Clar, així estàs, eh? Així estàs,
3: algú n'hem de fer, eh?
1: D'intoxicat, eh?
3: S'haurà de ficar ordre al tema.
0: Aquí... Tens tos o no?
1: Tu no tens tos.
3: De moment no, però no prometo res.
1: Queda clar que... Doncs va, què ens portes avui amb els invents?
3: Doncs avui us porteu un invent de la major font propagadora de bulos que hi ha actualment.
1: Ah.
3: Que és? És una aplicació a la qual alguns de vosaltres esteu molt viciats. Que és Twitter.
0: Instagram, o Twitter?
1: Twitter. Bueno, allò que se'n diu X.
3: Bueno, però jo li dic Twitter. Això, Twitter.
1: Sí, bueno, sí. Perquè ets un clàssic, tu.
3: Sóc un clàssic. Sí.
0: Perquè som antics. Som tots antics.
1: Sí. Sí.
3: Avui us portaré un dispositiu que, òbviament, va ser un fracàs, com és lògic, perquè la seva única missió era llegir i publicar tuits. O sigui, era un aparell que només servia per llegir tuits i publicar.
1: Per publicar vol dir republicar-los.
3: No, escriure, també, escriure. No, llegir tuits i escriure'ls. Un aparell que només servia per això.
1: Sí, però no entenc la finalitat, eh? És a dir, llegies un tuit... I el tornava a fer, o com ho feia, no entenc.
3: No, era un aparell, un aparato, una màquina, una espècie de mòbil que només feia tuits. Sí. O sigui, només podies fer un tuit o llegir Twitter.
0: Ara no tenia més aplicacions.
3: No tenia més aplicacions. Estem parlant d'un aparell que es deia Twitter Peak, que era un dispositiu portàtil fabricat per una companyia que es diu Peak Inc. En concret el van treure una mica tard, el 3 de novembre de l'any 2009, i estava dissenyat exclusivament per fer servir Twitter, llegir tuits, enviar tuits o buscar tuits. Val? Aquest aparell, perquè es feu una idea, era un dispositiu portàtil que tenia un teclat físic de QWERTY, una pantalla color de 2,5 polzades i una roda que servia per navegar per la pantalla i mirar les diferents opcions que et donava Twitter en aquella època, que eren moltes menys de les que et dona ara, no?
0: Sí, l'scrolling, ostres.
1: Per entendre'ns, era com una BlackBerry petita, allò que us recordeu de les BlackBerries, sí. Era una cosa així.
3: Si el mireu, si el busqueu a internet, una espècie de BlackBerry, però només feia una cosa, la BlackBerry feia moltes coses, això només feia una cosa, perquè no et deixava fer trucades, no et deixava enviar SMS, no podies anar per internet, no podies consultar el correu, no podies descarregar-te aplicacions, fer fotos o fer vídeos, i l'únic que podies fer era una única cosa, que la màquina estava creada per això, era fer servir Twitter. A part...
1: Però quin era l'objectiu? O sigui, fer servir
3: Twitter.
1: Perdó, no vull tallar, digues.
3: No, l'únic objectiu d'aquesta parella era fer servir Twitter.
2: Sí? Estava clar i meridià,
3: És que no hi ha confusió.
1: No hi ha ambigüitat.
3: Correcte. A més, l'aparell aquest depenia 100% de la xarxa mòbil per tenir connectivitat. Per tant, què vol dir? Que no et podies connectar per wifi i qualsevol opció per connectar-te a Twitter ho havies de fer a través d'una opció de pagament. Que la companyia aquesta de Peak va oferir diferents opcions. Podies fer un pagament inicial de $99 per tenir 6 mesos de servei, de subscripció, i després hi havia una subscripció mensual de $7.95 o un únic pagament vitalici de $199. I podies fer servir l'aparell sempre que donés la gana. De moment, tot mare malament, Déu. Que la recepció mediàtica, jo us podeu imaginar com va ser, no?
0: Fatal.
1: Dolenta,
3: fatal.
1: No?
3: Perquè, a més, estem a l'any 2009. Això apareix a l'any 2009, quan ja és l'època ja dels smartphones. Els smartphones estan consolidats i, sobretot, en aquella època les BlackBerrys eren el que dominaven el mercat.
1: I tant.
3: I és que, a part de que aquest aparell no feia res a part de mirar Twitter, tenia un problema, que la navegació per Twitter era molt lenta i que la interfàcia que feia servir per llegir els tuits era molt incòmoda. A més, que com us deia, en aquella època ja havien començat a sortir els primers smartphones, perquè ja feia temps que havien els primers smartphones i les BlackBerrys, que oferien l'accés a Twitter i poder publicar tuits i llegir-los de manera gratuïta, bàsicament perquè ja tenies una subscripció a internet quan tenies un smartphone.
0: Pues clar.
3: Per tant, lògic i per, o sigui, bastant lògic. Per tant, tots els comentaris que van fer sobre aquest aparell, les revistes, els portals de tecnologia de l'època, per exemple Gizmodo o Engadget, van ser de qualificar-lo d'un dur, experiència frustrant i redundància tecnològica. Però és més.
1: Home, és bona, Redundància tecnològica és bona,
3: Clar, és una cosa que ja està inventada per la qual crees un aparell. Que dius,
1: clar,
3: no cal.
1: Sí.
3: Sí.
0: És com si ara tingués un mòbil pel WhatsApp només.
3: Sí, seria així.
0: I no mòbil... ho pogués fer servir per res més.
3: Exacte.
1: Per res més.
3: Sí.
0: I a més a més hauria de pagar.
3: Sí, exacte. Hauries de pagar una subscripció a part per poder enviar WhatsApp, que dius, però si és gratis.
0: Tot que hauria de pagar, vull dir, el que em costa un mòbil.
3: Sí, correcte. Sí, exacte.
0: Ah, clar, exacte. Ostres, és estrany, eh?
2: Escolta, he trobat ara aquí una fitxa del producte aquest, així és pel Google, i és apassionant, perquè diu que no es podia llegir tot el tuit sencer.
3: No, només feia un resum. Sí. O sigui, la manera de navegar per la ventalla era tan rara que si el tuit era, una mica... una mica llarg, no et donava.
1: Ja no entrava.
3: No entrava. Era, no sé si havíeu tingut... Un dels primers mòbils que va intentar competir amb les Blackberries va ser un Nokia, que era un telèfon que era una espècie d'aquelles... Com es deia? Us recordeu? Les Palm? Aquelles les...
1: Sí,
3: doncs era una mena de Palm amb un teclat complet. O sigui, era com una Blackberry Bolt, però plana. I hi havia un Nokia que era molt semblant a això. Doncs aquest Twitter Peak era més o menys aquest aparell, que de disseny és maco, però clar, no sabia per una puta merda, per dir-ho.
1: Clar, és que això s'entendria si hagués estat fet en un moment determinat abans de l'smartphone, no? Però clar. Un smartphone que ja era complet i... Sí.
3: Clar. Doncs, però a part funcionava malament. O sigui, si hagués funcionat bé, una persona que es dedica només, perquè en aquella època Twitter, diguem que era la xarxa social que predominava a l'hora de comunicar. Sí, dius, mira, una persona que es dedica només a comunicar a Twitter, que treballa doncs, portant unes xarxes o comunicant, doncs, bueno, és un aparell que pot ser útil. Però el problema és que l'aparell no era útil ni per treballar-hi. Hi ha un article de l'Ara, bastant xulo, sobre aquest aparell, i hi ha un professor d'ESADE, que es diu Xavier Farràs, que va definir el Twitter Peak com un cas de dispositiu semiaberrant i un error garrafal. I a més afegeix, diu, és un dels casos més desconcertants de la història dels gadgets tecnològics. Per tant, un punyetero desastre.
1: Inapel·lable, claríssim.
0: Què deu costar fabricar això? Perquè, esclar, has de desenvolupar un software, has de fabricar-lo expressament...
1: Clar, quina tirada que en fas?
3: Sí, feia servir la mateixa API. La parella era molt maco físicament. Però...
0: com una calculadora.
3: Sí, una espècie de calculadora, sí. Clar, el bo que feia servir la API de Twitter, perquè és pública, i per tant la feia servir, i jo crec que el sistema operatiu que portava era molt limitat i molt bàsic, i que amb el tema aquest hauria de ser bastant fàcil, però clar, a la que Twitter et canvies la manera, que canvies l'aplicació, canvies l'API, això ja deixava de funcionar.
0: Sí, potser per tenir un segon compte t'havies de comprar un altre aparell d'aquests.
1: Un altre aparell, hauries de deslogar-te d'un i sí, és clar. Sí. I anant bé la CPU d'això devia ser petita, no? I tot plegat.
3: Clar, perquè es feu una idea. Aquest aparato tenia una pantalla de 2,5 pulgades, que era la que tenia la típica BlackBerry, la Bolt, la BlackBerry potser era una miqueta més petita, però bueno, clar, això el limitava molt el catxarroquet. Només la BlackBerry Bolt, per exemple, ja tenia un sistema operatiu que estava orientat a tot, tant a fer servir Twitter, com fer servir un telèfon, com fer servir navegar per internet, etc.
1: Missatgeria instantània...
3: Exacte. Però clar, en aquella època ja teníem l'iPhone. Ja hi havia l'iPhone 3G, va ser l'any que es va estrenar l'iPhone 3GS o el Motorola Droid, que era un telèfon que aquí em sembla que no va ser gaire famós, però als Estats Units va ser-ho molt, que tenia, era un tàctil, però també tenia un teclat amagat, que el tiraves la pantalla cap a dalt i sortia un teclat.
1: Sí, home.
3: Que es pot veure en moltes pel·lis i tal. Era aquella època, clar, aparells que feien servir totes les propietats d'un telèfon, d'un smartphone actual, però que a més tenien aplicacions que et poguessis descarregar, tenia com a nativa l'aplicació de Twitter i que a més era gratis. Per tant, clar, no tenia sentit.
1: És a dir, diguem-ne que no se salvava res,
3: Res.
1: Vull dir, tant el desenvolupador com el CEO i el director de l'assumpte, no sé, devia tenir una mala tarda o vam dinar molt fort un dia
0: Això és el que dic sempre, hi ha d'haver algú que t'estimi i que t'hagi de dir para, fins aquí.
3: Para. Però tenia una cosa bona, aquest aparell, que tenia una autonomia d'entre 4 i 5 dies d'ús.
1: Això anava a dir, la bateria ah, devia durar, no?
3: Clar, podia estar 5 dies fent tuits o llegint Twitter.
1: Ja la podríem fer servir pel mòbil, també.
3: Sí.
1: I aquesta bateria, clar, passa que, en fi...
0: Veig que bueno, potser fotografies no, eh? Només text, oi?
3: Només text, sí. Bueno, en aquella època Twitter no podies... O sigui, les fotos a Twitter...
1: Imatges us podia.
3: No, era una aplicació externa que, bueno, havies de carregar-la dintre d'una aplicació externa i, per tant, no et deixava veure les fotos, no? Tampoc. Que era un complet desastre. Vaja. Això va portar... Sí. Aquest, tot i això, va estar en funcionament fins l'any 2012, perdó, del 2009 al 2012. Però, clar, el 2012...
0: I ja, perdó, algú va comprar?
1: Algú no altre.
3: Segurament algú compraria,
0: caure, sí.
3: Però no gaire gent.
1: Quan has dit que costava la unitat?
3: No us ho he dit, però la subscripció per una subscripció d'aquest catxarro mensual eren uns $8. Sí, només per connectar a internet.
1: Però l'aparell en si?
3: El preu de l'aparell no l'he trobat. No l'he trobat.
1: Ah, val.
3: Però compte que potser uns 200 euros hauria valer aquesta cosa, eh?
1: Mare de Déu.
3: Sí. Ah. Clar, a més pensa que estem...
1: 200 euros de... En fi.
3: Estem al principi del... al principi del llançament d'aquests aparells, d'aquestes tecnologies, que eren... O sigui, si ara ja són cares, imagina't en aquella època, com eren de cares. Per tant, dic, però el preu no l'he trobat, però barat o segur que no era.
1: Clar, devien... No sé, m'imagino que devien intentar fer com una cosa així trendy, no? En aquell moment que hi és un pic bastant auge de Twitter, no? I va, com que la gent està molt enganxada al Twitter, segur que els hi agradarà molt tenir... I a més, com que té diferents colors, no? Per el que he vist, les caràtules o... Potser sí que anava per aquí, però bé...
0: Valia $100.
1: $100, però 8 pavos al mes, eh?
0: Sí. I després la subscripció part.
3: La subscripció. Sí.
1: 8 pavos. Que això devia portar una SIM, m'imagino.
3: Segurament, integrada. Clar. Segurament, sí, sí. Sí.
1: Bueno, però, grans clar, idees, eh?
3: Bueno, cadascú... Però clar, és que estem a l'època, com us deia, dels smartphones i de la connectivitat permanent a internet. Que això va provocar que el 2012 l'empresa digués que deixava de fabricar aquest dispositiu, però no només això, sinó que va dir que deixaven de fabricar hardware, que només es dedicarien a crear programari, i actualment l'únic que fan és crear programari i serveis al núvol. Però clar, hi ha un problema, la gent que va comprar això, què? Doncs qui va comprar la subscripció vitalícia, doncs els van dir que tenien 28 mesos de servei i després van tancar la
1: barraca i s'ha acabat.
3: I vinga, i per casa.
1: O sigui que era mentida que fos de per vida, diguem, no?
3: De per vida fins que
1: l'empresa... De per vida d'ells.
3: Sí, clar, fins que l'empresa continués. Sí.
1: Està clar. Bueno, en fi,
3: i això.
1: Coses que...
3: Sí.
1: Doncs Déu-n'hi-do, bastant impactant el Twitter Peak. Escolteu, tanquem avui l'episodi que hem dedicat a això dels chemtrails, o les esteles, o els contrails, que n'hem dit... Gràcies Jordi, gràcies també a la Digna Planes per haver volgut ser-hi avui, a l'Albert, Xavi, per haver-nos guiat també per aquestes teories que, com els núvols, poden semblar inofensives fins que et mulles. Esperem que ara mireu el cel amb més context i una mica menys de paranoia, i sobretot amb ulleres de sol, que sempre dona més credibilitat. I recordeu sempre contrastar fonts i preguntar com ho saps. És la millor vacuna contra la desinformació. Seguiu-nos a les xarxes i envieu-nos els temes més estranys que us vinguin al cap. Fins la propera!

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: I nosaltres volem seguir parlant de talent i volem seguir també parlant de música, i el que farem ara mateix és saludar el grup Somnúvol, que els tenim aquí amb nosaltres. Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal?
2: Què tal? Com esteu? Molt bon dia.
3: Bon dia, tot bé.
0: Que estan a punt de fer-nos una actuació en directe. Els volíem preguntar, què és el que estem a punt d'escoltar? Què és el que estem a punt de veure?
1: Bé, doncs avui veureu una versió en acústic, una mica reduïda del que és el nostre directe, el nostre concert.
4: Arribeu aquí a la fira després de publicar Iris, que és el vostre darrer treball i que suposa un gir força radical amb el que ens teniu acostumats fins ara. Com és això?
2: Aquesta pregunta és pel Pau.
4: És el clímax de tot aquest canvi.
3: Doncs sí, aquest disc la veritat que l'hem treballat molt més que el que veníem fent fins ara. Hem estat 2 anys només per fer-lo i per presentar-lo en directe. I bé, doncs avui la idea és donar-vos una visió una mica diferent d'aquest directe a una versió més acústica, i res, també perquè doncs veieu una altra tessitura que també pot ser Somnúvol.
4: Les lletres, diries, són més intenses, més profundes. D'on venen totes aquestes històries?
1: Bé, sí, són reflexions, cançons sobre vivències que m'han anat passant, i intentem plasmar-les i acompanyar-les amb la música que composem tots junts. I sí, bàsicament. O sigui, aquest últim disc va sobretot sobre la perspectiva, sobre com mirar les coses des de diferents punts de vista. De fet, Iris ve de que tothom té un iris diferent a l'ull, igual que tothom té un punt de vista diferent sobre la mateixa situació.
0: Està passant una cosa curiosa amb les preguntes, que és que cada un contesta una cosa diferent. Per tant, entenc que això aquí està una mica compartimentat dins del grup qui fa què, no? No sé sí, com ho feu, això.
1: Sí, sí, exacte. El tema de les lletres... I ho faig

0: el Quim amb el baix, i res, això doncs, també per donar un punt més de qualitat al projecte.
1: I és més difícil treballar 104 que 102?
0: Home, i tant, perquè al final són quatre agendes, quatre opinions, i, però bé, al final ens entenem bastant bé i crec que funcionem força bé.
2: T'emprenyeu molt o no gaire?
0: No, gens.
2: Bueno, això és el que ens diuen aquí.
1: Sí, segur que hi ha algú que té un tarannà una mica així més explosiu, no? I...
0: Bueno, ho portem per dins.
2: Doncs, en aquest sentit, ara esteu, com dèieu, presentant Iris, però sí que en el vostre primer EP ja vau fer una gira acústica, per tant, ja ho teniu una mica per la massa del directe, no?
3: Sí, i sí que és cert que quan vam començar pel format que tenia el grup sí que era més adient fer acústics, però ha estat molt maco el transformar-ho en algo més ambiciós, més gran, en un format més elèctric, i tornar una altra vegada a l'acústic fa que tot s'hagi de repensar una miqueta més i té la seva gràcia, és bastant divertit també.
1: Aquest EP de fet us va portar a fer una gira, com va ser tot aquell tour? La vivència, no sé si us ho esperàveu que anar de gira era així o que seria diferent.
3: Bueno, en realitat va ser com estar aprenent, perquè en realitat feia molt de temps els que tocàvem que potser no fèiem un format tant en públic, llavors vam anar aprenent i vam veure que necessitàvem ja fer, volíem alguna cosa més gran, diguem.
2: Tots vosaltres som Núvol.

És d'aquelles coses que fins que no t'hi trobes no les sents al pit. Són situacions noves com quan treies les rodes a la bici.

Moltes gràcies. Vale.

0: Merci.
1: Bueno, gracias, Samuel.
2: Bé, merci per ser aquí avui. La veritat que fa goig veure la carpa així, amb tanta gent. I bé, aquesta cançó que farem ara es diu Sòcrates, i al final hi ha una tornada que diu: si Sòcrates, i vosaltres haureu de repetir, si Sòcrates, l'Arnau dirà no sabia res, i repetirem no sabia res, i aquí farem un cor a tres veus, a veure si ens en sortim. L'Arnau dirà jo, repetireu jo, queda saber, i repetirem queda saber, vale? No patiu, que m'anireu pillant, ja ho veureu.
1: És fàcil, és fàcil.

trobes just davant d'aquella situació que ja ho has donat tot, no has pogut fer res millor i encara així no n'hi ha hagut prou. Tanques els ulls i has tirat al llit, repasses l'edita que diu

cobren mal de cap. Alguns es desesperen per trobar-hi solució, donant-li a cada cosa i cada acció un gran significat. Ho atribueixen al destí.

0: Moltes gràcies per l'ajuda.
1: Merci.
2: Un, dos, tres, i...

són igual, et surten al final amb proporcions astrals. Coses que recordes quan tot era ideal, però dins de la memòria saps que tot és irreal.

0: llàgrimes de veritat, coses que tot no tenir les a l'abast. Aprofita aquestes coses quan són al teu costat, que hi ha coses eternes, però no hi ha eternitat.
1: Merci.
0: Gràcies.
1: Bé, i ara doncs farem ja l'última cançó. Esperem que us hagi agradat aquest tastet de Som Núvol. Si en voleu més, doncs res, estigueu pendents a les xarxes a veure quan publiquem alguna cosa i ens podem tornar a veure. Acabarem amb La Caverna. I bé, abans d'acabar m'agradaria presentar a la banda, aquí a la meva esquerra, a la guitarra, a Mario Fernández, un aplaudiment per ell. Al seu costat, al baix, Quim Pastor. A la meva esquerra, a la veu, Arnau Fabra.
2: I a la veu i a la guitarra, i a la música i a tot de Som Núvol, Pau Martí.
1: Merci.
3: Per cert, recordeu, aquesta tarda tornarem a ser aquí.
1: Correcte. Si algú té ganes de sentir el mateix a la tarda, aquí estarem.
3: Aquí estarem. Som-hi.

0: Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
3: Ràdio Sant Boi.
4: I ara arriba el moment de conèixer l'Edo Balcells, que ell és pastor d'ovelles a Sant Boi de Llobregat i viu envoltat de natura, de silenci i de feina molt dura. Veieu que aquí passem d'una professió a una altra,
5: sí, sí,
4: en un pim-pam.
5: Això és santboianament.
4: Exacte.
5: Hi ha absolutament de tot. Amb 44 anys i una trajectòria també marcada per l'estima al bosc i als animals, viu el seu dia a dia portant al seu ramat a fer silvopastura a la muntanya de Sant Ramon.
4: Ara ens explicarà què és això de la silvopastura. Molt bona tarda, Edu.
6: Bona tarda.
4: I benvingut. On les has deixat, les ovelles? Jo pensava que vindries amb elles.
6: A dalt a Sant Ramon. Les ovelles estan a dalt a Sant Ramon.
4: S'haguessin espantat, no? Potser de venir fins aquí.
5: Aquí les tenim, de fet, les ovelles.
4: Sí, sí. Mira, mira, les veiem aquí. Escolta, per què ets pastor? Pregunta-nos-me. Abans hem parlat amb un dels pocs pagesos que queden al parc agrari. Tu ets molt jove, ets pastor. Per què? Com arribes fins aquí?
6: Soc pastor perquè quan tenia 16 anys ja vaig decidir que volia fer aquesta feina i vaig anar darrere pastors a empaitar-los per aprendre aquest ofici. I l'any 2011 l'Ajuntament de Sant Boi, la Regidoria de Medi Ambient, ens va oferir l'oportunitat de baixar aquí i des de llavors que passem tot l'hivern aquí i quan arriba el juny marxem cap al Pirineu.
5: Però és curiós que llavors, pel que ens has explicat, no hi ha una herència familiar, no? Va ser de que se't va despertar tu d'interès. Com va ser això?
6: Totalment, sí. És algo que un té una motivació i tens una inquietud i si et donen l'oportunitat de provar-ho, doncs t'hi agafes com el ferro calent i ho engeves.
4: Explica'm això de que passeu l'hivern aquí i l'estiu aneu al Pirineu.
6: Sí, tradicionalment, des de fa molts anys, el bestiar, inclús quan no existien les persones, diguéssim, el bestiar passa a l'hivern on hi ha bones temperatures, és a dir, a vora del mar, i quan aquí arriba la calor i tota l'herba s'asseca, el bestiar marxa cap a la muntanya. Nosaltres marxem cap a la Cerdanya i ara mateix allò està colgat de neu, per tant aquí tenim bones pastures i allà a finals de maig i començaments de juny marxem cap al Pirineu, allà se'n va la neu, neix l'herba, passem l'estiu allà i quan torna a nevar tornem a baixar.
4: I com és aquesta vida de passar la meitat de l'any a Sant Boi i l'altra meitat als Pirineus? Com ho... No sé doncs... si és molt conciliable això amb una vida familiar.
6: No, vida familiar cap ni una. Les meves famílies són les ovelles i el meu gos i tinc parella i ens ho anem combinant, però me l'he muntat així fa 15 anys que vaig començar a pujar i baixar del Pirineu cap aquí i bé, és una vida tranquil·la, dura pel temps, per les condicions, però és una vida que si un la tria és feliç.
5: Què és el que té aquesta vida que t'agrada tant, que et sedueix tant?
6: Bàsicament, poder estar a l'aire lliure, no tinguer-me que mudar, no tinguer-me que dutxar cada dia, tinguer la tranquil·litat d'estar sol, de poder llegir, de poder escoltar la ràdio, de poder aprendre, de poder estar això, a un ritme de pausat, sobretot pausa i molta calma.
4: És un ritme pausat però que et requereix tots els dies de la setmana, perquè entenc que aquí no hi poden haver festius,
6: no hi ha festa.
4: Dies de guarda, això no existeix,
6: no? Hi ha festes,
4: no? Com és aquest dia a dia? A quina hora et lleves per anar a pastar?
6: Nosaltres ara a l'hivern, doncs, posa que a les 7:30 és quan surt el sol, doncs una hora abans potser ja estàs de peu, controles que estigui tot bé, i a dos quarts de sis, que es fa fosc, pues és l'hora de plegar. A l'estiu, a la primavera, cada cop quan s'allarga més el dia, nosaltres anem amb el sol. Si el sol surt a les 6, comencem a les 6, i si el sol es pon a les 10 de la nit, pleguem a les 10 de la nit, no hi ha horari. No hi ha dies, no hi ha festes, però bueno, quan pugem al Pirineu, allà juntem 4.000 ovelles, i doncs allà ens ho combinem amb diferents companys, i jo ens aprofito també per fer vacances.
5: Parlàvem abans de silvopastura, la teva forma d'entendre tot això, per qui desconegui el terme, què és la silvopastura?
6: Silvopastura és portar els animals a pasturar el bosc, i aquí fem una funció molt important, que si no ho haurien de fer unes màquines de gasolina que haurien de desbrossar, i el que fem és amb les ovelles mantenim net uns espais que estan a costat de les urbanitzacions, que són les cases que estan a la muntanya, per tal de mantenir-les netes, entre cometes, perquè segueixen estant brutes de llaunes de Coca-Cola, de bosses de patates, però nosaltres el que és tot el tema de les plantes, les flors, etc., ho anem mantenint a ratlla perquè a l'estiu, quan s'assequin, en cas d'incendi, els mitjans d'extinció, com són els de l'ADF, els bombers, tinguessin possibilitats d'aturar aquest foc i no afectés a les cases, bàsicament.
5: És el que deies ara, és molt important també aquesta feina que fas i que feu per aquesta prevenció d'incendis. Et fa la sensació que la gent això ho coneix?
6: Ho coneix qui puja dalt a Sant Ramon. Jo em dono la sensació, jo no sóc d'aquí, jo sóc fill d'Igualada, he estat tombant, i des del 2011 que baixo aquí a Sant Boi, però la meva vida és dalt de la muntanya. Jo quan baixo aquí, si no vaig amb les ovelles, hi ha gent que no em coneix, perquè s'associa l'Edu amb les ovelles. Llavors, veig que hi ha gent aquí que no he vist en la meva vida. En canvi, dalt de la muntanya, cada dia trobes la mateixa gent. D'ençà de la pandèmia, va pujar molta més gent a la muntanya, també. Va ser un boom de gent que ha descobert que Sant Boi té una muntanya molt maca, amb uns boscos molt ben parits de roures, de bruc, hi ha molta vegetació, hi ha també altres animals, a part de les ovelles, també hi ha els porcs senglars, també hi ha els runners, també hi ha la gent en bici, hi ha els jubilats, i és una convivència agradable. Sí, no et sents sol en cap moment.
4: Tu també et dediques a formar a joves en l'ofici de pastor. Diries que hi ha relleu generacional?
6: No hi ha relleu generacional mentre no hi hagi possibilitats de que la gent es guanyi bé la vida.
4: No us la guanyeu bé la vida els que us hi dediqueu?
6: Jo no ho puc dir això perquè jo tinc el privilegi de que a mi l'Ajuntament de Sant Boi em paga, em sento super ben recompensat per la feina que jo faig, però és una cosa quasi excepcional el que es fa aquí a Sant Boi. Lo normal és que la gent estigui en els seus pobles, a les seves muntanyes, i hagin de viure pues, o de fer formatges o de la carn del xai, i és un negoci com tot el sector agrari i ramader que està subvencionat. Per tant, el que nosaltres aquí és, ens paguen per fer un servei, a més fem aquesta formació amb joves per tal de despertar una mica el neguit de l'ofici, però treballar de sol a sol 365 dies l'any sense un sou fixe, és difícil que la gent ho vulgui fer això, és molt difícil.
4: I com es pot solucionar això? És a dir, com podem incentivar que més gent es dediqui a això i que sigui econòmicament sostenible?
6: Bàsicament seria... tenim el poder de decisió cada cop que nosaltres anem a comprar menjar. Si nosaltres mengem carxofes del Prat, o carxofes de Sant Boi, perdó, millor, carxofes de Sant Boi, els pagesos de Sant Boi es guanyaran més bé la vida. Si les carxofes ens les porten de vés a saber on, doncs no ho sé, nosaltres el xai, molt xai doncs pot venir inclús de Mèxic, de Xile, de Nova Zelanda, hem de fixar-nos en el que comprem. El problema també és que nosaltres, jo mateix, com a consumidor, tenim els diners que tenim, i quan anem a comprar menjar també ens mirem la butxaca, llavors és complicat, és un peix que es mossega la cua.
5: Clar, però en aquest sentit és important que en siguem conscients. Abans parlàvem, per exemple, també amb la cooperativa agrària sobre els impactes que tenia el fet de consumir producte de proximitat i el fet de no fer-ho. Passa una mica el mateix, no? Amb les coses que vosaltres feu, per exemple, ajudeu a que es conservi la natura, la prevenció d'incendis, és a dir, que són professions, són oficis que van molt més enllà de la productivitat en si.
6: Absolutament, i per això aquí a Sant Boi ens paguen per fer aquest servei, que fem com de desbrossadores naturals, i gràcies a això podem viure. Si jo no tingués l'oportunitat que em va oferir el Departament de Medi Ambient de Sant Boi, jo segurament estaria en una muntanya intentant sobreviure, com tots els altres, i bueno, no sé, jo penso que donar valor ja no només al producte, sinó a aquests serveis que oferim. Nosaltres també, quan fem plans formatius, també cobrem com a professors. I és ja no només és un tema econòmic, perquè a vegades hi ha coses que no estan pagades, sinó que és també que et donguin com una mica d'importància, que no es tingui menys tinguda la pagesia. Això és important.
4: Creus que en general aquest sector primari a Catalunya està menys tingut? No esteu posats en valor?
6: Sí, està totalment menys tingut. Sí. Només cal fixar-se... Posar likes és molt fàcil, posar likes. Però després, quan veus que la gent cada cop, estadísticament, vull dir, ens agradin o no ens agradin els números, estadísticament moltes explotacions estan plegant, molta gent jove que no té dret a, no té accés a la terra, no pot començar aquí mateix al parc agrari, hi ha un fotimer d'hectàrees que estan en desús perquè no hi ha jovent que s'hi vulgui ficar, perquè no poden guanyar-s'hi la vida bé econòmicament. Si poguessin, jo penso que és una feina que voldria fer tothom. Hi ha dies que penso s'ha d'estar molt volat per fer aquesta feina, però hi ha altres dies, que són la majoria, que penso s'ha d'estar molt volat per no fer-la, perquè és una feina meravellosa.
5: Clar, és una feina més que sobretot té molt a veure amb la natura. Potser estem en un moment en el que molta gent necessita justament això. Per tant, si hi hagués més possibilitat de guanyar-se la vida, creus que és una feina que justament per això que comentaves, aquesta tranquil·litat, hi hauria molta gent que agafaria aquesta opció?
6: Moltíssima gent. Jo penso que és una qualitat de vida en majúscules, o sigui, el fet de poder estar primer treballant per tu, el teu dia a dia, en contacte amb l'aire lliure, amb la natura, és dur pel clima i perquè no es pot descansar, però també tu et marques el ritme. I hi ha dies molt durs i hi ha dies que són més tranquils, però poder-ho provar, evidentment hi ha gent que evidentment el deixes un dia sencer allà mirant-se les ovelles i es tornen boig si no tenen wifi. No sé, nosaltres vivim sense sofà, sense Netflix, vivim així i és una manera de viure també, i llavors s'ha de respectar. Llavors és sorprenent, doncs, que ho fem aquí a Sant Boi, a dalt a la muntanya de Sant Ramon, però sí, és una realitat que existeix i que hi era molt abans que tot això, i per això s'ha de mantenir.
4: Quan formes els joves futurs pastors, què és el que ensenyeu? Quines actituds o coneixements ha de tenir un pastor?
6: Sobretot paciència. Sobretot paciència, perquè el jovent d'avui en dia, bueno, el jovent d'avui en dia, fa 8 anys que hem estat fent aquest pla formatiu amb els joves d'aquí de Sant Boi, i ja els hem vist com han canviat també. Al començament, la veritat, que hi ha hagut nanos amb moltes ganes de treballar, molt treballadors, però després també hi ha hagut nanos, doncs, més complicats, doncs, que no sé, que es pensen que això és xau-xa i venen vestits com si anessin a la discoteca. I és una feina que és bruta, és una feina que és dura, és una feina que, sobretot això, paciència, dir, has d'estar aquí i t'has d'aguantar, i és el que hi ha, i no hi ha pressa. Les ovelles necessiten les seves hores per menjar. És com tu, és com tots. Nosaltres no ens llevem i esmorzem, dinem, berenem i sopem en 10 minuts i ens anem a dormir. Elles necessiten el seu temps. Esmorzar, dinar, ara s'ajeuen, ara prenen el sol, ara rasquen, ara dormen, ara beuen aigua, ara tornen a menjar.
4: I aquest procés quan pot durar?
6: Tot el dia.
4: Tot el dia. I tu estàs allà amb elles durant tot aquest procés?
6: A la nit les tanquem en un corral, perquè és la manera que jo tinc també de descansar, però quan estan al Pirineu és 24 hores, però bueno, aquí a Sant Boi doncs tenen un corral superben fet, ens dona molta seguretat també, perquè doncs a la nit hi ha guineus, hi ha porcs senglars, poden haver-hi gossos de gent que se'ls ha escapat i podrien entrar al corral i actuarien com llops i farien molt de mal, i a partir de que surt el sol al matí, doncs ara, per exemple, ens esperem una mica que se'n vagi el fred, que se'n vagi la humitat de les plantes, i sortim a pasturar doncs allà a les 12, fins a les 5, 6 de la tarda.
5: Per tant, aquí a la silvopastura també el que veig és que s'ha d'adaptar molt vosaltres al ritme de les ovelles, en aquest cas, no?
6: El ritme de les ovelles és el que és. O sigui, això és així ara i fa 12.000 anys. Elles mengen i caguen, i ja està. No ens podem inventar cap història. La cosa és nosaltres adaptar-nos a la silvopastura aquí a Sant Boi. O sigui, aquí hem arribat... O sigui, sobretot els anys que hi ha hagut tanta sequera, que han sigut molt dur, hem tingut que fotre'ns dins una rotonda a buscar herba, si ens hem tingut que anar cap on sigui. Llavors ens adaptem nosaltres, sobretot tenim unes ovelles que quan veuen un ciclista ja s'aparten, quan veuen un nen el van a saludar, un gos que no mossega ningú. Estem tots una mica adaptats. Jo no he aixecat mai el bastó a ningú tampoc, no per ganes, sinó perquè s'ha de ser persona també. Però vull que estem tots una mica adaptats aquí a Sant Boi, i estem supercontents cada cop que baixem, sempre, des del primer dia.
5: Doncs en aquest sentit, sempre nosaltres fem una última pregunta a tots els convidats que passen per aquí. Què és per tu viure santboianament? Com ho descriuries?
6: He sentit aquesta pregunta abans i jo no te la sabria respondre perquè jo no sóc d'aquí. No sóc d'aquí, fa 15 anys, 14 anys que baixo aquí, passo els hiverns aquí, jo estic instal·lat allà dalt a la muntanya i No et podria dir, no faig vida a Sant Boi, malauradament. Baixo a la biblioteca...
4: Home, sí, que la muntanya de Sant Ramon però és patrimoni de Sant Boi.
5: Deixa'm dir una cosa, Edu, que potser no fas vida a Sant Boi, però fas un gran servei per Sant Boi, amb això que dèiem, amb la prevenció d'incendis i amb el fet de també doncs, estar representant un ofici doncs, que cada vegada veiem menys persones. De fet, mira, nosaltres tenim una missió aquí, que és a veure si podem empadronar. Ah. I l'any vinent doncs, ja podràs respondre aquesta pregunta.
6: I em faig alcalde.
5: Això ja ho veurem. Em sembla que això no ho està parlant nosaltres. Hauria d'estar parlant amb dues persones. Edu, moltíssimes gràcies per la visita. I moltes gràcies també pel
6: testimoni.
5: Ha estat un plaer conversar amb tu. Moltíssimes gràcies. Un fort aplaudiment per ell.

0: Bon dia, són les 2.
1: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un consens sobre el pla TER, el pla que regula el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya.
2: Tot i les reticències d'alguns municipis, Illa ha assegurat que el govern mantindrà la seva determinació per tirar-ho endavant.
0: Repassem altres notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Doncs, com dèiem, el president de la Generalitat ha posat en el Parc d'Alcarràs com a exemple de projecte de transició energètica i ha defensat que les instal·lacions renovables poden ser compatibles amb l'activitat agrícola. El Pla TER preveu multiplicar per 3 la potència renovable l'any 2030 i per 12 el 2050.
2: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que a partir del 2027 es preveu ampliar el parc amb 1.000 més, que sumarien 300 megas més, ja que estan operatius. També ha avançat la incorporació de bateries per emmagatzemar l'energia, a més de remarcar el pressupost dels diferents alcaldes del municipi en els diferents anys.
0: I els agents rurals han informat que aquest dissabte el perill d'incendi és molt alt.
2: Ho és especialment a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, repartits per les comarques de l'Anoia, Bages, Baix Ebre, Conca de Barberà, les Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta i l'Urgell. I en aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa a nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar els focs.
0: I és moment, per tant, ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Sergi Càrceles, bon dia.
4: Bon dia. Una situació ben tranquil·la la que estem tenint aquest dissabte a tot el país i sobretot amb aquesta temperatura que bàsicament aquest matí ha despertat molt més fresqueta que dies enrere o fins i tot que setmanes enrere. Hem hagut de tancar finestres en molts casos i posar-nos el cobrellit a moltes comarques. En canvi, ja a aquesta hora la temperatura torna a pujar amb gràcia i al llarg d'aquest migdia avançat ja, també aquesta tarda, la temperatura arribarà fins als 30-32 graus en molts casos cap al prelitoral barceloní, l'interior de Girona o també les comarques de Ponent. Sempre, ja diem, amb un cel completament asserenat, al igual que el diumenge, si de cas, amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada i demà amb un palet més de temperatura que no pas avui. Ho anirem seguint a la xarxa.
0: I en esports, el Barça ja es prepara pel partit de dilluns contra el Rayo Vallecano.
2: El primer equip ha tornat a la feina aquest dissabte al matí per preparar la tercera jornada de la Lliga, que es disputarà dilluns a 2:15 de la nit al Camp Nou contra el Rayo.
1: Notícies en xarxa.
0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. Comencem, ho hem comentat abans en titulars. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un acord sobre el pla territorial sectorial per la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica, el Pla TER, tot i deixar clar que el govern manté la voluntat de tirar-ho endavant.
2: Durant la visita al parc fotovoltaic més gran de Catalunya, Illa ha reclamat una conversa pública assenyada i respectuosa amb els municipis que qüestionen la implantació dels nous projectes.
5: Per això aquest pla sectorial territorial d'energies renovables, el PLATER, que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública, educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics, per poder dir aquí sí, aquí no, escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis, perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, doncs clar que sí que serem capaços. Però a vegades la gent diu, és que si fem parcs d'aquest tipus, matem l'agricultura. No. El Carràs és un municipi punter en agricultura i pot fer aquest parc. Es tracta de triar on el fem.
2: El president ha posat el Parc del Carràs com a exemple de projecte de transició energètica i ha defensat que les instal·lacions renovables poden ser compatibles amb l'activitat agrícola. El pla preveu multiplicar per 3 la potència renovable l'any 2030 i per 12 l'any 2050. També la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que a partir de l'any 2027 es preveu ampliar el parc amb 100 megawatts més, que sumarien els 300 megawatts que ja estan operatius. També ha avançat la incorporació de bateries per emmagatzemar l'energia, a més de remarcar el suport dels diferents alcaldes del municipi en els darrers anys.
3: Els últims alcaldes d'aquest municipi, a més de signes polítics diferents, han donat suport al projecte. Han entès, com deia l'alcalde, com explicava molt bé l'alcalde, que aquest és un camí que hem i volem transitar en l'àmbit energètic i que, tot i que a vegades la implantació de renovables en genera neguits en el territori, val la pena entendre aquesta entesa, subratllar-la i veure que aquest camí també ens ajuda a preservar precisament aquests paisatges davant l'impacte del canvi climàtic.
2: La visita, però, ha estat marcada per la protesta d'una quinzena de persones. Convocades per diverses plataformes, han denunciat l'impacte dels projectes renovables i han afirmat que no és una transició, és especulació. El debat entre el desplegament energètic, territori i consens continua obert.
0: I d'altra banda, la secretària general d'Esquerra Republicana per Catalunya, Elisenda Alamany, ha defensat aquest dissabte la necessitat d'avançar en el desplegament de les energies renovables, però ha reclamat que es faci respectant la sobirania territorial. Les declaracions arriben el mateix dia que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmat la voluntat del govern de triar endavant el pla territorial sectorial per a la implantació de les energies renovables.
2: Des de les festes de Sants de Barcelona, Alemany ha confiat que les esmenes presentades pels ajuntaments al pla arribin a bon port. La dirigent republicana ha recordat que Esquerra Republicana ja va aconseguir retirar l'anterior proposta del govern perquè considerava que s'havia elaborat sense prou diàleg ni consens amb el territori. Alemany ha admès que durant els anys en què Esquerra Republicana va governar, la Generalitat segurament mai s'ha fet prou en matèria de renovables, tot i reivindicar els projectes impulsats aleshores.
6: És evident que Catalunya ha d'avançar cap a la implantació de l'energia renovable amb molta més ambició que potser ho hem fet els darrers temps, i alhora també és veritat que s'ha de fer respectant la sobirania territorial d'aquells que més coneixen el territori. Nosaltres ja vam fer retirar en el seu moment el pla del govern de la Generalitat perquè creiem que no s'estava fent amb prou diàleg i prou consens. Ara estem en un procés d'esmenes que esperem que arribin en bon port perquè tots puguem avançar en aquest objectiu de país, que és també un país que avança en la sobirania pel que fa a l'energia, la sobirania energètica.
2: La dirigent també ha situat altres qüestions entre les prioritats del partit per al nou curs polític, com el caos de Rodalies, l'educació, les dificultats econòmiques de les famílies i el finançament singular de Catalunya. A més, ha criticat la gestió del govern espanyol davant la crisi de Ceuta i ha qüestionat la política lingüística de l'Ajuntament de Barcelona.
0: I també us expliquem que la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès i el Garraf, que agrupa les 26 entitats del territori, ha engegat una campanya de micromecenatge per a la creació d'un centre d'emergències d'àmbit nacional.
2: S'ho becaria a Pacs del Penedès, en un espai que ara volen adquirir i caldria reformar i que per la seva ubicació podria centralitzar l'activitat dels professionals de les emergències com incendis forestals o inundacions. L'objectiu de la federació és aconseguir les aportacions econòmiques durant les properes setmanes per poder fer efectiva la compra de l'espai al mes de setembre.
7: La Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès i el Garraf vol que la vegueria concentri l'activitat entorn de les emergències de país. Ho planteja amb un projecte ambiciós, la creació del Centre d'Emergències Forestals i Rutals de les ADFs, un espai que vol substituir els centres de comandament efímers que es munten quan hi ha grans incendis o episodis climatològics adversos per donar pas a un espai on tots els professionals implicats hi puguin treballar amb seguretat i garanties i alhora, per la federació, ser un espai on poder reagrupar tot el seu material que ara està repartit en diferents ubicacions.
8: Hi ha la mancança de tenir un centre ubicat de coordinació, no només per nosaltres, sinó també de coordinació amb tots els altres cossos d'emergències. Perquè hem tingut l'experiència amb tormentes o amb inundacions, que hem intentat ubicar el nostre centre de comandament amb el parc de bombers, per exemple, però no està ni preparat ni és el lloc perfecte per ubicar diversos cossos d'emergència, atendre els mitjans de comunicació, atendre els grups polítics per saber de l'emergència en quin estat està, actualitzar-la. Llavors, un dels centres més ben presentats, perquè portàvem més d'un any buscant ubicacions, ha sigut aquest.
7: Dues naus ubicades a Pacs del Penedès, al centre del país, i que podrien concentrar tota l'activitat entorn les emergències, des de reunions operatives fins a la vigilància avançada, la rebuda d'equips de fora de Catalunya en cas que l'emergència ho requerís, i també, per exemple, l'atenció als mitjans. Per a la seva adquisició, però, calen 90.000 euros que ara esperen poder obtenir a través d'una campanya de micromecenatge. La compra de l'espai s'hauria d'efectuar el mes de setembre perquè les administracions puguin incorporar aportacions econòmiques per a la seva rehabilitació al pressupost de 2027.
8: Després hi ha una inversió molt gran de lo que és la rehabilitació. Que aquí sí que és veritat que hi haurà participació de totes les entitats públiques, tots els ajuntaments dels tres consells comarcals, de l'Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf, hi participen activament. Ja estem firmant convenis directament amb ajuntaments i també estem firmant convenis a través dels consells comarcals, perquè els ajuntaments que no volen fer un conveni directe amb nosaltres que el fan a través del Consell Comarcal. Diputació de Barcelona també ja tenim pactes oberts de que un cop estigui signat com a propietat nostra, amb els pressupostos de l'any que ve, ja hi haurà assignacions per la rehabilitació d'aquest equipament. I també estem en contacte amb Generalitat de Catalunya, que de moment encara no tenim pressupost assignat, però que pensem que sí que hi participaran, perquè és un projecte de país.
7: A dia d'avui, la campanya de micromecenatge pel centre d'emergències ha aconseguit ja més de 2.000 euros i s'espera que durant les properes setmanes es pugui arribar als 90.000 que s'ha marcat la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès i el Garraf per fer que el projecte sigui una realitat.
0: La consulta sobre el nom del departament de Pirineus Orientals ha acabat amb la victòria de l'opció continuista, tot i el marge reduït respecte a les alternatives. Pirineus Orientals ha obtingut 18.025 vots, el 47,2% dels sufragis, mentre que Pirineu Català ha sumat 16.092 vots, un 42,15. En canvi, Pirineu Mediterrani ha quedat en tercera posició, amb només 4.061 vots, el 10,64%. La participació, però, no ha arribat a l'11% del cens.
2: Plataforma per la Llengua ha qualificat el resultat d'oportunitat perduda, però ha remarcat que no es pot interpretar com un rebuig a la catalanitat de la Catalunya del Nord. Segons l'entitat, més de la meitat dels participants, un 52,79%, ha votat per alguna de les dues opcions que proposaven canviar la denominació actual. L'organització també ha qüestionat les condicions de la consulta. Considera que el període de votació entre el 22 de juny i el 15 d'agost ha coincidit amb l'estiu i que no hi ha hagut prou debat públic sobre els motius i les conseqüències d'un possible canvi. Per a l'entitat, el resultat reflecteix només la voluntat dels participants i no la identitat de tot el territori.
0: I, d'altra banda, l'Ajuntament de Torelló ha decretat avui dia de dol oficial per la mort violenta d'un veí del municipi d'Osona.
2: El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat ahir en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la Casa de la Vina jaunegen a mig pal. El 9FM, Caral Àries.
9: Les banderes de l'Ajuntament de Torelló onegen des d'ahir divendres a mig pal i avui el consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí de Torelló després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. En el comunicat fet públic per l'Ajuntament torellonenc, trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per esclarir els fets, amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. No va poder sobreviure a la violenta agressió que va patir la matinada del 10 d'agost a casa seva i va acabar perdent la vida a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on havia estat traslladat després de rebre una primera atenció mèdica a l'Hospital de Vic. L'11 i el 12 d'agost, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, de simulació de delicte i lesions doloses. Un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
0: I el projecte Thalassa ha digitalitzat en 3D el Constantinisme, un vaixell francès enfonsat a tocar de l'illa Mateua.
2: Forma part d'un conjunt de prospeccions a la costa catalana en busca de difondre i preservar el patrimoni enfonsat, un element conegut com a derelicte.
10: El Constantin era un vaixell mercant que es va enfonsar davant la costa de l'Escala a causa d'un temporal l'any 1963, mentre era remolcat en direcció al port d'Alger pel seu desballestament. És un dels objectius del projecte Thalassa, que està creant models 3D d'un conjunt de derelictes enfonsats a la costa catalana.
11: Clar, el rescanejar això, nosaltres, a part de donar-li el valor de lo que queda d'aquest derelicte, doncs també immortalitzem una miqueta el moment en què els trobem ara mateix. Tant de bo això ho haguéssim fet fa 10 anys, perquè haguéssim vist l'evolució, la degradació d'aquest derelicte i haguéssim tingut també una prova del seu estat fa uns anys. Però bé, no podem tirar enrere, però ja tenim ara aquest model que si més endavant doncs es volgués fer alguna tasca de conservació o d'extracció d'aquestes peces per musealitzar o per poder-ho ensenyar al públic, doncs ja les tenim.
10: El projecte busca difondre i preservar el patrimoni que ha quedat dipositat al fons marí. Es treballa amb derelictes enfonsats des de l'any 1900 en endavant. Restes anteriors es treballen des del Centre d'Activitats Subaquàtiques del Museu d'Arqueologia de Catalunya.
11: O material de divulgació per les escoles o per als museus, material científic per estudis de degradació o de patrimoni subaquàtic i també el poder fer models per crear briefing, models per poder explicar als bussejadors recreatius de com ha de ser la immersió i quins punts es poden veure per donar-li un valor afegit en aquest derelicte i també punts de perillositat que s'hagin d'evitar per millorar la seguretat del bussejador.
10: El projecte abasta tota la costa catalana, limitat especialment per la profunditat on han quedat les restes. El projecte Thalassa va néixer fa més d'un any. Va ser una iniciativa d'un grup de submarinistes amb aptituds tècniques o informàtiques interessats en el patrimoni enfonsat, que es van emmirallar en projectes semblants que existeixen a Alemanya o Canadà. Les dades recollides es posen a disposició de tothom de manera lliure i gratuïta.
0: I d'altra banda, ara us expliquem que el sol radiant ha omplert aquest darrer cap de setmana d'agost les platges catalanes i ha donat una última empremta als negocis de costa abans del final de la temporada. A la platja del Callao de Mataró, guinguetes i restaurants treballen a ple rendiment. Al racó d'en Margarit, els plats de braves, calamars, amanides i arrosos es succeeixen a les taules, mentre que els clients busquen àpats lleugers per tornar ràpidament a la platja.
2: Per al responsable de l'establiment, Marcel Margarit, és pràcticament l'última suada d'un estiu que qualifica de típic. La calor extrema va avançar a l'inici de la temporada, però també va frenar el consum durant les setmanes més caloroses, quan molts clients evitaven sortir a menjar fora. Amb el temps, però, el sector i els clients s'han adaptat. Les terrasses han recuperat l'activitat i les reserves han augmentat, tot i que el tiquet mitjà ha estat inferior al d'altres anys. Ara els negocis afronten les últimes jornades de la temporada econòmica amb optimisme. La tornada a l'escola i la feina reduirà progressivament l'afluència, mentre que queda pendent un problema habitual, que és la manca de personal. La dificultat per trobar treballadors i conciliar la vida laboral i familiar continua sent un dels principals reptes del sector.
0: I obrim ara aquest bloc per parlar de les afectacions i dels successos que estan ocorrent durant el dia d'avui, durant aquest cap de setmana. I és que des d'aquest matí la línia 1 del metro de Barcelona ha recuperat el servei entre les estacions de Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han dut a terme. La intervenció ha obligat a interrompre temporalment la circulació en aquest tram, però permetrà reprendre la normalitat del servei.
2: Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i s'han centrat principalment en la renovació de les vies. Els treballs també han permès instal·lar una base de formigó més estable, amb l'objectiu de millorar les condicions de la infraestructura i garantir-ne un funcionament més adequat. La intervenció també ha inclòs la modernització de les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia, un dels espais vinculats al manteniment i funcionament de la línia. La recuperació del servei en aquest tram no és l'única millora prevista al metro de Barcelona durant aquests dies. Dilluns, l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5. D'aquesta manera, els usuaris podran tornar a utilitzar aquest enllaç entre les dues línies sense haver de fer el recorregut alternatiu que està necessari durant les obres.
0: I els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'ELA 9 al Putxet hauran d'esperar encara unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. El govern preveu que els residents d'una de les quatre finques que continuen afectades, amb 15 habitatges i un local, puguin tornar a casa a mitjans d'octubre. En canvi, els veïns de les tres finques restants, amb 18 habitatges i 7 comerços, no ho podran fer fins a principis de l'any vinent.
2: L'esvoranc es va produir el 7 de juliol i després de detectar-se moviments a terra que van generar una cavitat d'uns 8 metres de llargada i 4 de fondària. Des d'aleshores, els treballs de consolidació del terreny s'han mantingut les 24 hores del dia. Segons el govern, la situació es manté estable i els edificis continuen sota control. Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat, explica els dos escenaris.
12: Tenim dos escenaris, un d'unes 6 setmanes aproximadament per la finca Teodora a la Madrid 5, on pensem que 6 setmanes més o menys és mitjans d'octubre podrà retornar aquests veïns, són 15 vivendes i un local comercial. En canvi, els locals i vivendes de Teodora a la Madrid 3, Rubinstein 2 i Rubinstein 4, aquest el retorn, ja parlem d'un període bastant més llarg, s'ha de fer totes les feines de consolidació del terreny, que això és una cosa que no depèn estrictament dels recursos que posem, és la quantitat de material que el terreny accepta. Això ens portarà, estimem en aquest moment, cap a començaments de l'any vinent, i serà quan podrem començar a parlar del retorn d'aquestes tres finques que hem dit, que, repeteixo, són 18 habitatges del

0: porta a Ucraïna ajut humanitari i mostra el suport ciutadà al poble ucraïnès a les portes del cinquè hivern en guerra. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
1: El comboi que sortirà de Barcelona recorrerà la ruta sud i confluirà a Polònia amb els combois que també sortiran des de Londres i Oslo. Preveuen portar generadors per fer front als constants talls d'electricitat, també medicaments i tot tipus de material necessari que sigui difícil de trobar a Ucraïna. Durant el recorregut és previst que el comboi faci parades i actes públics en diferents ciutats. Alfons Bech és membre de la Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna.
2: L'objectiu dins d'aquesta ruta és fer com una flotilla però terrestre, i a cada ciutat, per les principals per les que passi, organitzar actes de solidaritat amb Ucraïna. Per exemple, a la ruta sud, pues, la idea és fer alguns actes a Perpinyà i a Lió.
1: Amb la represa del curs polític, l'organització del comboi internacional preveu buscar també el suport dels ajuntaments catalans amb la presentació de mocions. La col·laboració amb el comboi internacional de solidaritat amb Ucraïna es canalitza mitjançant la seva pàgina web.
3: I ens movem ara fins a Tarragona, perquè les asseguradores d'aquesta ciutat estan desbordades per les reclamacions dels afectats pel temporal de vent, pluja i pedra de dilluns passat.
0: Les destrosses són nombroses i es calcula que també quantioses, a falta d'una avaluació global. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
4: La calamarsa i el vent s'han convertit en els últims 30 anys en una font d'afectacions habitual. Les companyies han hagut d'adaptar les assegurances, com explica l'analista i director de subscripció d'MGC Tarragona, Joan Sancho, a Tarragona Ràdio. Indica que, per exemple, han abaixat el llindar del vent fins als 80 km per hora.
5: Hem hagut de baixar els límits a 80 km per hora perquè a Tarragona ciutat 80 km fa mal, a llocs on no fa vent, Barcelona, 80 km fa mal.
4: La pedra que va caure dilluns ha fet que negocis com el restaurant de Pedro Cardosa al polígon Francolí hagin hagut de tancar. No sap quan podrà obrir mentre segueix pendent de peritatges i de les assegurances.
6: Es un desastre, pero ya no solo me conlleva a mí como restaurante, sino que los demás compañeros del polígono han sufrido. Estamos valorándolo. Y es que ha hecho daño.
4: Els veïns de les urbanitzacions de Llevant tramiten la declaració de zona afectada pel temporal.
3: I ara sí, moment d'obrir plana cultural. Els veïns de la Pobla de Cérvoles, a les Garrigues, ja estan gravant el segon capítol de la seva particular sèrie anomenada Les Jonqueres.
0: Ho fan tots ells, la producció, el guió, l'escenografia, perquè no deixa de ser una excusa per trobar-se i passar una bona estona. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
7: Veïns, sobretot de la Pobla de Cérvoles, però també del Vilosell, ja treballen en la segona entrega de la seva pròpia sèrie, Les Jonqueres. Tot va començar amb la idea de fer alguna cosa i ara no és que tinguin el segon capítol en marxa, anomenat, per cert, un romanç molt romancer. És que fins i tot ja tenen el tercer escrit. A més, que tots plegats ja han guanyat el seu particular Òscar amb totes les rialles que fan mentre es graven. En parlen els seus protagonistes.
8: Bueno, va sorgir això durant la pandèmia. L'avorriment ens va portar a fer aquesta sitcom. I llavors doncs, es vam inspirar una mica amb les Tresines. Però ara ja hem fet el primer capítol, que era més inspiració de Tresines, i ja veurem que siguin les Jonqueres.
9: Vull dir que participa molta gent d'aquí, principalment, però també està obert a aquesta participació més coral i més col·lectiva, no? Que també és una de les idees de les Jonqueres, no? Aglutinar aquesta sensació coral i col·lectiva de la gent del poble i d'extrapoble.
10: Són coses que són iniciatives que en pobles petits, sobretot, doncs et fan, no sé, et fan sentir més viu, et fan sentir que participes en coses i no sé, i després la gent, encara que no participi actuant, també venir-te a veure els hi fa gràcia perquè ens coneixem tots.
7: L'estrena serà el pròxim estiu just per la festa major del poble.
3: I parlem ara d'esports, parlem de futbol. El Barça ja prepara el partit dilluns contra el Rayo Vallecano.
0: El primer equip ha tornat a la feina aquest dissabte al matí per preparar la tercera jornada de Lliga, que es disputarà dilluns a 2:15 de nit al Camp Nou contra el Rayo.
3: Mentrestant, Julián Álvarez, el davanter de l'Atleti de Madrid, que vol fitxar el Barça, ha quedat fora de la llista de convocats per Simeone al partit d'aquesta nit contra el Sevilla.
0: El Barça ja coneix el calendari de la fase de Lliga de Champions.
3: I d'altra banda, l'Espanyol juga aquest dissabte a les 7 de la tarda contra la Reial Societat a Noeta.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Continguts en xarxa.
3: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro, i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
4: Clagueta final!
5: És una història de traición, és una història d'abandono.
6: Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
5: ¿Cuál es la pregunta?
3: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
5: Has canviat la cara tant, t'ha molestat d'algú. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
7: Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
4: ¡Jasper!
3: La constelación del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
8: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
9: ¿Tiene café de verdad? Echo de menos la música. Andar de camino al supermercado.
10: Ei, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
3: A Tadeu Jones i La llàntia meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, Loli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la llàntia meravellosa de les mil i una nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar a quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornada a casa.
11: Estarem junts sempre.
12: Tadeu, Jones i la llàntia.
0: La xarxa.
13: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa.
13: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte al Carràs la necessitat d'arribar a un consens sobre el Pla Ter, el pla que regula el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya.
14: Tot i les reticències d'alguns municipis, Illa ha assegurat que el govern mantindrà la seva determinació per tirar-ho endavant.
13: Repassem ara altres notícies de la jornada i ho fem parlant dels agents rurals, que han informat que aquest dissabte el perill d'incendi és molt alt.
14: Ho és específicament a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, repartits en les comarques de l'Anoia, el Bages, Baix Ebre, Conca de Barberà, Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta i Urgell. I en aquestes localitats s'ha activat el nivell pla Alfa 3, que recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar els focs.
13: I parlem ara d'afectacions, perquè des d'aquest matí es reprèn el servei de la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants, després de les obres de millora que s'hi han fet.
14: També l'estació de Verdaguer recuperarà la seva normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i 5.
13: I és moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Sergi Càrceles, bon dia.
15: Bon dia, una situació ben tranquil·la la que estem tenint aquest dissabte a tot el país i sobretot amb aquesta temperatura que bàsicament aquest matí ha despertat molt més fresqueta que dies enrere o fins i tot que setmanes enrere. Hem hagut de tancar finestres en molts casos i posar-nos el cobre al llit a moltes comarques. En canvi, ja a aquesta hora la temperatura torna a pujar amb gràcia i al llarg d'aquest migdia avançat ja, també aquesta tarda, la temperatura arribarà fins als 30-32 graus en molts casos cap al prelitoral barceloní, l'interior de Girona o també les comarques de Ponent. Sempre, ja diem, amb un cel completament asserenat, al igual que el diumenge, si de cas, amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada i demà amb un palet més de temperatura que no pas avui. Ho anirem seguint a la xarxa.
13: I en esports, en futbol, l'Espanyol juga aquest dissabte a les 7 de la tarda contra la Reial Societat a Anoeta.
14: El club blanquiblau ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza. En la prèvia del partit, el tècnic Manolo González ha parlat de l'arribada del jugador andalús.
13: En bàsquet, la penya debuta avui en pretemporada a Gijón i ho fa contra l'Obradoiro gallec.
14: El partit començarà a les 9 del vespre. El Joventut podrà comptar amb Diego Niebla després d'haver estat treballant amb la selecció espanyola. De la seva banda, el Fiat Girona jugarà a les 8 contra el Cheshire Phoenix a Platja d'Aro.
13: I l'Espar Girona s'ha endut aquest divendres el torneig de Platja d'Aro en vèncer al Manresa. Són les 2:33 minuts. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un acord sobre el pla territorial sectorial per la generació elèctrica eòlica fotovoltaica Plater, tot i deixar clar que el govern manté la voluntat de tirar-lo endavant.
14: Durant la visita al parc fotovoltaic més gran de Catalunya, Illa ha reclamat una conversa pública assenyada i respectuosa amb els municipis que qüestionen la implantació d'aquest nou projecte.
11: Per això, aquest pla sectorial o territorial d'energies renovables, el Plater, que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública, educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics, per poder dir aquí sí, aquí no, escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis, perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, doncs clar que sí que serem capaços. Una vegada la gent diu, és que si fem parcs d'aquest tipus, matem l'agricultura. No. El Carràs és un municipi punter en agricultura i pot fer aquest parc. Es tracta de triar on el fem.
14: El president ha posat el parc del Carràs com a exemple de projecte de transició energètica i ha defensat que les instal·lacions renovables poden ser compatibles amb l'activitat agrícola. També la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que a partir del 2027 es preveu ampliar el parc en 100 megawatts més, que sumarien els 300 megawatts que ja estan operatius. També ha avançat la incorporació de bateries per emmagatzemar l'energia, a més de remarcar el suport dels diferents alcaldes del municipi en els darrers anys.
16: Els últims alcaldes d'aquest municipi, a més de signes polítics diferents, han donat suport al projecte. Han entès, com deia l'alcalde, com explicava molt bé l'alcalde, que aquest és un camí que hem i volem transitar en l'àmbit energètic i que, tot i que a vegades la implantació de renovables en genera neguits en el territori, val la pena entendre aquesta entesa, subratllar-la i veure que aquest camí també ens ajuda a preservar precisament aquests paisatges davant l'impacte del canvi climàtic.
14: La visita, però, ha estat marcada per la protesta d'una quinzena de persones. Convocades per diverses plataformes, han denunciat l'impacte dels projectes renovables i han afirmat que no és transició, és especulació.
13: I, d'altra banda, la secretària general d'Esquerra Republicana per Catalunya, Elisenda Alemany, ha defensat aquest dissabte la necessitat d'avançar en el desplegament de les energies renovables, però ha reclamat que es faci respectant la sobirania territorial. Les declaracions arriben el mateix dia que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmat la voluntat del govern de tirar endavant el pla territorial sectorial per la implantació de les energies renovables, com bé dèiem.
14: Des de les festes de Sants de Barcelona, Alemany ha confiat que les esmenes presentades pels ajuntaments al pla arribin a bon port. La dirigent republicana ha recordat que Esquerra Republicana ja va aconseguir retirar l'anterior proposta del govern perquè considerava que s'havia elaborat sense prou diàleg ni consens amb el territori. Alemanya ha admès que durant els anys en què Esquerra Republicana va governar la Generalitat, segurament mai s'havia fet prou en matèria de renovables, tot i reivindicar els projectes impulsats aleshores.
17: És evident que Catalunya ha d'avançar cap a la implantació de l'energia renovable amb molta més ambició que potser ho hem fet els darrers temps, i alhora també és veritat que s'ha de fer respectant la sobirania territorial d'aquells que més coneixen el territori. Nosaltres ja vam fer retirar en el seu moment el pla del govern de la Generalitat perquè creiem que no s'estava fent amb prou diàleg i prou consens. Ara estem en un procés d'esmenes que esperem que arribin en bon port perquè tots puguem avançar en aquest objectiu de país, que és també un país que avança en la sobirania pel que fa a l'energia, la sobirania energètica.
14: La dirigent també ha situat altres qüestions entre les prioritats del partit per al nou curs polític, com és el cas de Rodalies, l'educació, les dificultats econòmiques de les famílies i el finançament circular de Catalunya.
13: La consulta sobre el nom del departament de Pirineus Orientals ha acabat amb la victòria de l'oposició continuista, tot i el marge reduït respecte de les alternatives. Pirineus Orientals ha obtingut 18.025 vots, el 47,2% dels sufragis, mentre que Pirineu Català ha sumat 16.092 vots, un 42,15%. Pirineu Mediterrani ha quedat en tercera posició amb 4.061 vots, el 10,64%. La participació, però, no ha arribat a l'11% del cens.
14: Plataforma per la Llengua ha qualificat el resultat d'oportunitat perduda, però ha remarcat que no es pot interpretar com un rebuig a la catalanitat de la Catalunya Nord. Segons l'entitat, més de la meitat dels participants, un 52,79%, ha votat per alguna de les dues opcions que proposaven canviar la denominació actual. L'organització també ha qüestionat les condicions de la consulta. Considera que el període de votació entre el 22 de juny i el 15 d'agost ha coincidit amb l'estiu i que no hi ha hagut prou debat públic sobre els motius i les conseqüències d'un possible canvi.
13: I ens movem ara fins a Torelló, perquè l'Ajuntament d'aquest municipi ha decretat avui dia de dol oficial per la mort violenta d'un veí del municipi d'Osona.
14: El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat ahir en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la Casa de la Vídola ja unegen a mig pal el nou FM cara a l'Àries.
18: Les banderes de l'Ajuntament de Torelló onegen des d'ahir divendres a mig pal i avui el consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí de Torelló després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. En el comunicat fet públic per l'Ajuntament torellonenc, trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per esclarir els fets, amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. No va poder sobreviure a la violenta agressió que va patir la matinada del 10 d'agost a casa seva i va acabar perdent la vida a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on havia estat traslladat després de rebre una primera atenció mèdica a l'Hospital de Vic. L'11 i el 12 d'agost, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, de simulació de delicte i lesions doloses. Un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
13: I el sol radiant. Canviem ara de tema perquè, com dèiem, el sol radiant ha omplert aquest darrer cap de setmana d'agost les platges catalanes i ha donat una última empenta als negocis de costa abans del final de la temporada. A la platja del Callao de Mataró, guinguetes i restaurants treballen a ple rendiment.
14: Per al responsable de l'establiment, Marcel Margarit, és pràcticament l'última suada d'un estiu que qualifica de típic. La calor extrema va avançar a l'inici de la temporada, però també va frenar el consum durant les setmanes més caloroses que molts clients evitaven sortir a menjar fora. Amb el temps, però, i el sector i els clients s'han adaptat. Les terrasses han recuperat l'activitat i les reserves han augmentat, tot i que el tiquet mitjà ha estat inferior al d'altres anys. Ara els negocis afronten les últimes jornades de la temporada econòmica amb optimisme. turisme. La tornada a l'escola i la feina reduiran progressivament l'afluència, mentre que queda perdent un problema habitual, que és la manca de personal. La dificultat per trobar treballadors i conciliar la vida laboral i familiar continua sent un dels principals reptes del sector.
13: Parlem ara d'afectacions, perquè des d'aquest mateix matí de dissabte la línia 1 del metro de Barcelona ha recuperat el servei entre les estacions de Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han dut a terme. La intervenció ha obligat a interrompre temporalment la circulació en aquest tram, però permetrà reprendre la normalitat del servei.
14: Les obres han comptat amb una inversió de més de 11 milions d'euros i s'han centrat principalment en la renovació de les vies. Els treballs han permès instal·lar una base de formigó més estable amb l'objectiu de millorar les condicions de la infraestructura i garantir-ne un funcionament més adequat. La intervenció també ha inclòs la modernització de les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia, un dels espais vinculats al manteniment i funcionament de la línia. La recuperació del servei en aquest tram no és l'única millora prevista al metro de Barcelona aquests dies. Dilluns, l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5.
13: I canviem de tema. Els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'ELA 9 al Putxet hauran d'esperar encara unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. El govern preveu que els residents d'una de les quatre finques que continuen afectades amb 15 habitatges i un local puguin tornar a casa a mitjans d'octubre. En canvi, els veïns de les finques restants amb 18 habitatges i 7 comerços no ho podran fer fins a principis de l'any vinent.
14: L'esvoranc es va produir el 7 de juliol després de detectar-se moviments de terra que van generar una cavitat d'uns 8 metres de llargada i 4 de fondària. Des d'aleshores, els treballs de consolidació del terreny s'han mantingut les 24 hores del dia. Segons el govern, la situació es manté estable i els edificis continuen sota control.
13: El retard està relacionat principalment amb la necessitat d'estabilitzar completament el terreny i retirar la tuneladora, que continua aturada sota dels immobles. La màquina haurà de desplaçar-se uns 20 metres abans de reprendre els treballs.
14: Aquesta situació també afectarà el calendari de l'ELA 9. Territori admet que la finalització del túnel s'endarrerirà diversos mesos. Encara queda aproximadament un quilòmetre de perforació dels prop de 30 quilòmetres previstos.
13: I en plana una mica més internacional, però un dels temes de la setmana, la xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural al Nepal ja és d'almenys 626 persones, segons l'últim recompte publicat per les autoritats del Nepal. A més, hi ha 2.426 desapareguts. En les últimes hores, el Consell de Turisme del Nepal ha informat que s'han localitzat almenys dos espanyols, tot i que per ara es desconeixen més detalls.
14: Elma Millán, presidenta de la ONG Edfond, explica com la catàstrofe està afectant ja el país.
19: Lo que ha pasado afecta a todo Nepal porque esto implica que Nepal va a retroceder muchísimo en pobreza. Ha quedado desolada.
14: Per la seva banda, Camí Sherpa explica com ho va viure en primera persona.
20: Entonces el glacier entró dentro del lago y desde el lago desrumpió y han salido todos los aguas, han bajado. Nadie ha pensado que llegara tan grande.
14: Fons del Ministeri d'Exteriors mantenen parada la xifra de 3 espanyols desapareguts i expliquen que ambaixades i consulats a la zona estan seguint atentament la situació i fent les gestions amb les autoritats locals. D'acord amb les informacions del Nepal, del total desapareguts, 420 serien turistes.
13: I obrim plana de cròniques quan falten 15 minuts per arribar a les 3 del vespre. Fa 2 anys es va tancar la unitat de documentació de la Policia Nacional a Sant Cugat, al carrer del Vallès, on s'expedien els documents del DNI i passaport.
14: Des d'aleshores, els santcugatencs que s'han hagut de fer algun tràmit amb aquests documents s'han hagut de desplaçar a oficines com les de Cerdanyola, Terrassa, Rubí o Ripollet, que són ara mateix les més pròximes. Després de tot aquest temps, la situació d'avui continua igual. No hi ha una oficina prevista i ni operativa a Sant Cugat. Cugat Mèdia, Sílvia González.
21: El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals i Bon Govern i Ciutat Digital, Jordi Puigneró, ha lamentat que des de l'estat espanyol no han fet cap esforç per tornar, malgrat que des de l'Ajuntament han intentat ajudar-los a buscar un local. L'escoltem.
22: Saber que no és de l'Ajuntament, al fi, l'Ajuntament tingui més obligacions que el propi estat. El que pretén l'estat és que aquest local sigui gratis, que és el que busquen, doncs, home, nosaltres ja tenim prou obligacions on ens falten recursos per poder donar serveis que sí que són de la nostra competència, com per haver d'estar regalant locals a l'Estat.
1: Puigneró ha afegit que en última instància s'han proposat que s'accelerin les obres dels futurs jutjats i que en el marc d'aquesta construcció, que depèn de la Generalitat, s'hi planifiqui una oficina d'expedició de DNIs i passaports. Ara per ara, però, no hi ha un calendari clar per la construcció d'aquest edifici.
13: I de Sant Cugat a Sant Feliu de Guíxols, on la campanya de donació de sang i plasma ja està en marxa per recuperar les reserves que baixen durant la temporada d'estiu.
14: El municipi del Baix Empordà acull des de divendres aquesta iniciativa del Banc de Sang i Teixits, que es mantindrà activa fins demà diumenge. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
5: La donació de sang i plasma ja centra l'activitat aquest cap de setmana a Sant Feliu de Guíxols. Els Jardins Juli Garreta acullen des de divendres aquesta campanya, que avui dissabte continua amb donacions al matí i a la tarda i es tancarà demà al migdia. Sota el lema "Aquest estiu som fans de donar-ho tot", el Banc de Sang i Teixits recorda que durant els mesos d'estiu les reserves baixen i que calen més de 40.000 donacions entre juliol i agost. Nosaltres hem tingut l'oportunitat de parlar amb dos donants a Sant Feliu de Guíxols.
6: He donat sang aquí perquè precisament estic aquí el cap de setmana, que la meva germana té un apartament aquí. Normalment jo dono Vic, que sóc de Vic, i porto... solo donar tres cops l'any, més o menys. Aquest any en porto dos, ara.
23: Jo és el primer cop, vinc de Palafrugell, i bueno, ens vam decidir amb la meva dona i jo doncs, fer-ho per primera vegada aquí a Sant Feliu.
5: A Sant Feliu també es pot donar plasma i es fa una crida a la ciutadania perquè tothom s'hi sumi.

0: A fumigar ha fet petita a la Rambla de Figueres aquest divendres a la nit en el seu últim concert amb entrada lliure abans d'acomiadar-se dels escenaris. La banda valenciana ha actuat a 1:15 de la matinada davant d'un públic multitudinari que ha corejat els seus temes des del primer moment. El concert ha començat amb Finals, una de les cançons de comiat del grup, i ha repassat bona part del seu repertori.
1: 2 hores abans, Buós ha omplert el mateix espai per celebrar els 20 anys de trajectòria, mentre que Pastora ha fet el mateix a la plaça de Catalunya amb motiu dels seus 25 anys. A la plaça de la Palmera, Alosa ha obert la nit amb cançons d'arrel tradicional. La Fumiga afronta ara els seus últims concerts de la gira de comiat, amb 2 actuacions a València i 2 a Barcelona amb les entrades exaurides. El públic de Figueres ha viscut el concert amb bengales, estelades, balls i càntics fins ben entrada la matinada. La promoció de l'acústica continua aquest dissabte amb Sopa de Cabra, 30 Ufam i d'en Pere Albo i el Combot. El gran reclam serà la Ludwig Bank, que actuarà a 1:15 a la Rambla. Voltes, ens anirà molt millor, oblidarem
0: el dolor i s'obriran altres portes. I també us expliquem, encara en plana cultural, que els veïns de la Pobla de Cérvoles a les Garrigues ja estan gravant el segon capítol de la seva particular sèrie anomenada Les Jonqueres.
1: Ho fan tot ells, la producció, el guió, l'escenografia i per què no deixa de ser una excusa per trobar-se i passar una bona estona. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
2: Veïns, sobretot de la Pobla de Cérvoles, però també del Vilosell, ja treballen en la segona entrega de la seva pròpia sèrie, Les Jonqueres. Tot va començar amb la idea de fer alguna cosa i ara no és que tinguin el segon capítol en marxa, anomenat, per cert, un romanç molt romancer. És que fins i tot ja tenen el tercer escrit. A més, que tots plegats ja han guanyat el seu particular Òscar amb totes les rialles que fan mentre es graven. En parlen els seus protagonistes.
3: Bueno, va sorgir això durant la pandèmia. L'avorriment ens va portar a fer aquesta sitcom. I llavors doncs, es vam inspirar una mica amb les Tresines. Però ara ja hem fet el primer capítol, que era més inspiració de Tresines, i ja volem que siguin les Jonqueres.
4: Vull dir que participa molta gent d'aquí, principalment, però també està obert amb aquesta participació més coral i més col·lectiva, no? Que també és una de les idees de les Jonqueres, no? Aglutinar aquesta sensació coral i col·lectiva de la gent del poble i d'extrapoble.
5: Són coses bueno, que són iniciatives que en pobles petits, sobretot, doncs et fan, no sé, et fan sentir més viu, et fan sentir que participes en coses i no sé, i després la gent, encara que no participi actuant, també venir-te a veure els hi fa gràcia perquè ens coneixem tots.
2: L'estrena serà el pròxim estiu just per la festa major del poble.
6: Notícies en xarxa. Esports.
0: En futbol, el Barça ja coneix el calendari de la fase de Lliga de Champions. S'estrenarà a casa contra el Feyenoord el 9 de setembre i acabarà el 27 de gener també com a local contra el Como. Mentrestant, l'Espanyol juga aquest dissabte a les 7 de la tarda contra la Real Societat a Anoeta.
1: El club blanquiblau ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza. En la prèvia del partit, el tècnic Manolo González ha parlat de l'arribada del jugador andalús.
7: Bueno, yo creo que ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico y que, repito, se ha hecho un esfuerzo muy grande para... Porque no ha sido, esto no es una negociación de un día ni de 2 días, es un trabajo duro para cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. El chico también ha puesto mucho su parte para venir aquí. Y bueno, ha sido un trabajo duro y bueno, esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
1: Manolo González s'ha mostrat satisfet amb la plantilla de la qual disposa.
7: Content, sapiguent que era un mercat molt complicat, que el marge salarial del club tampoc era molt ampli, llavors ja et dic, estic molt content i penso que s'ha fet una molt bona feina de mercat.
1: A la Lliga F aquest cap de setmana comença la competició. Avui dissabte l'Espanyol juga al camp de l'Eibar a les 7 de la tarda. I diumenge el Barça rep el Tenerife i el Badalona Woman disputarà el seu primer partit de la temporada contra l'Atlètic Club Alezama. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
8: El Badalona Woman jugarà diumenge el seu primer partit oficial de la temporada 2026-2027. S'estrenarà a la Lliga F amb un rival que sempre és complicat, l'Atlètic Club. El partit es jugarà a Lezama a les 12 del migdia. La temporada passada, l'equip de Marc Ballester va aconseguir treure un punt de Bilbao. El conjunt badaloní va estar molt ordenat, tant en defensa com en atac, i va poder aguantar el ritme de les Lleones a la segona part. Al duel a casa, però, el Badalona Wiman va perdre per 0-1. Azcona va marcar el minut 35 després d'un mal reforç de la defensa badalonina. El tècnic de l'Ona ha valorat el rival d'aquest primer partit.
9: Bueno, un rival difícil, un rival diferent. És una escola doncs, que sempre prioritza la gent de casa, que porta molts en juntes la majoria d'elles. Un equip amb una intenció molt clara de joc, i sí que és cert que el fet de que l'entrenador sigui nou crec que a nosaltres ens beneficia, perquè no ha tingut encara el suficient temps segurament per treballar amb les seves idees, i esperem aprofitar-ho.
8: El Badalona Wiman arriba a l'inici de la competició després de fer una molt bona pretemporada. L'últim partit, que va jugar contra el Barça B, el va guanyar per 0-4, i totes les dianes van estar marcades per nous reforços. Els 8 nous fitxatges han donat un salt de qualitat a la plantilla, cosa que permetrà millorar o superar els resultats que l'equip badaloní va aconseguir el passat curs. L'Atlètic Club arriba al duel amb nou entrenador per aquesta temporada, Víctor Martín, i amb la recent lesió de la defensa, Ane Elexupuro.
0: A segona, el Centre d'Esport Sabadell juga aquest dissabte el primer partit de la temporada a la nova Creu Alta. Ens ho explica des de Ràdio Sabadell, Adri Royo.
10: 11 anys després, torna el públic a la nova Creu Alta per veure un partit de futbol professional. És cert que la temporada de la pandèmia també va militar el Sabadell a la segona divisió, però en aquell cas a porta tancada, sense que l'afició pogués anar a l'estadi. Per tant, partit especial el d'avui, també per les obres que s'estrenaran a l'estadi Creu Altenc per adaptar-se a aquesta categoria de plata del futbol espanyol, i a més amb un rival de luxe, un Almeria que va fregar l'ascens a primera divisió l'any passat i que enguany ho tornarà a intentar, amb el català García Pimienta al capdavant, amb Marc Cabestany, l'exentrenador l'any passat del Sabadell B com a segon de Pimi, i amb una senyora plantilla entre els quals no hi serà Sergio Arribas, sempre perillós en parcel·la ofensiva i que es perd per un problema al turmell aquesta cita contra un Sabadell que per contra recupera a Pipa, que es va perdre els dos primers partits, no s'ha estrenat encara en Lliga també per unes molèsties. A partir de les 5 de la tarda, aquest partit s'espera una grandíssima entrada a una nova Creu Alta que enguany farà molta patxoca amb quasi 10.000 socis ja a l'entitat, rècord històric.
0: I en bàsquet, la penya debuta avui en pretemporada i ho fa a Gijón contra l'Obradoiro gallec.
1: El partit comença a les 9 del vespre i el Joventut podrà comptar amb Diego Niebla després d'haver estat treballant ja amb la selecció espanyola. De la seva banda, el Fiat Girona jugarà a les 8 contra el Cesaire Phoenix a Platja d'Aro.
0: Més bàsquet, l'Espar Uni i Girona s'han dut aquest divendres el torneig Platja d'Aro en vèncer el Manresa, un rival de Lliga Femenina 2, per 102-41. El partit es va poder seguir en directe a la xarxa Més.
1: Al final del maig, el tècnic gironí Roberto Íñiguez es mostrava satisfet per l'actitud demostrada per a les seves jugadores. I pel que fa al futbol sala, aquest dissabte es juga la final de la Copa Catalunya a Santa Coloma de Gramenet entre el CatGas i el Barça. El CatGas Santa Coloma guanyà 1-7 a l'Esportiu Rubí en la primera semifinal, i el Barça va superar el Sala 5 Martorell per 1-8 en l'altra semi. Els entrenadors del Santa Coloma, Jorge Vargas, i el del Barça, Javi Rodríguez, analitzaven els seus respectius rivals. I la final femenina enfrontarà el Rubí i les Corts UAB a partir de les 4.
0: El CTT Olot i el CTT Borges han perdut en la seva estrena a la Lliga de Campions masculina de tenis taula. Per contra, la Champions femenina, el Miró Ganxets de Reus, ha començat la competició amb un triomf. Fins aquí les notícies en xarxa.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Qui no ha fet mai un forat per esta vida? Qui no ha jutjat sense saber en esta vida? Quina jutjar, sense jutjar, és si a si mateixa.

0: Tambor, To Be Bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Hola, què tal? Com esteu?
1: Benvingudes i benvinguts al Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa Més, que parla de senderisme, d'excursionisme i de viatges. Tres continguts que tenen un sol objectiu, que el sofà de casa estigui molt i molt avorrit, sigui els caps de setmana, durant les vacances o quan vosaltres vulgueu. I per això us fem tres propostes cada setmana. Les d'avui són aquestes que resumim primer en el sumari. Torre Ramona, sorprenent i misteriosa. És el títol de la visita guiada a aquest petit poblet del municipi de Subirats, a l'Alt Penedès. Un palau gòtic renaixentista n'és l'element principal, però en dues hores de ruta també hi palparem vestigis romans, medievals i més contemporanis, relacionats amb el Penedès i amb les bombolles. En Xavier Xortó, membre de l'Associació del Castell de Subirats i guia, ens ho explica de seguida. Seguirem AP7 cap avall i ens dirigirem fins a Arbolí, al Baix Camp, i en plenes muntanyes de Prades. És la secció de senderisme que condueix al Xavi Tió, una proposta per fer el cabra que, com sempre, ens porta cap a llocs interessants, com ara l'antic poble de Gallicant, cingles, ermites i masos escampats pel camí. I tancarem ruta al voltant de les Açores amb la Marta Pujol. Continuem recorrent l'illa de Terceira i tots els seus encants. Són els quaderns del viatger. Què, us agraden els continguts d'avui? Ens voleu acompanyar? Veniu? Doncs va, que marxem. Subirats és un extens municipi de l'Alt Penedès que rep el nom del seu castell, una construcció alçada en plena vessant nord de l'Ordal, des d'una privilegiada posició que controla l'extensa plana. No hi trobareu cap nucli anomenat pròpiament Subirats, i sí, en canvi, fins a 22 pobles. Un d'ells ocupa avui el nostre temps. Un petit nucli composat per una quinzena de cases que s'arremolinen al voltant d'un gran palau rural que li dona nom Torre Ramona. Un conjunt pintoresc que l'Oficina de Turisme de Subirats promociona a través d'una visita guiada que fan membres de l'associació Castell de Subirats, amb qui tenen conveni. Porta per títol Torre Ramona, sorprenent i misteriosa. Torre Ramona és a prop de l'autopista, l'envolten les vinyes i la tanca al sud la Serra de l'Ordal, arrecerada sota el castell de Subirats. A part del palau, també conegut com a Palau Gralla, hi ha varis elements patrimonials que mereixen ser visitats, i el mateix poblet, petit, cuidat i molt acollidor. Ens ho explica en Xavier Xortó, membre de l'associació Castell de Subirats i guia de la visita.
2: És un nucli habitat i, no sé, potser deuen haver unes 10 famílies. Algunes no hi viuen de forma permanent, però són cases de segones residències. És un nucli, bàsicament, que va sorgir doncs, de famílies pageses que cultivaven les terres del voltant i es van construir aquests nuclis. Per cert, es va construir aprofitant la muralla que envoltava la casa Palau dels Gralla. Era un recinte fortificat i els pagesos van aprofitar la muralla perquè així ja tenien una paret de la casa construïda.
1: Cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, s'organitza una ruta d'unes dues hores de durada on es visita l'exterior del palau, també l'església romànica de Sant Joan Sesrovires, el cementiri, l'antiga torrota d'en Pasteres, ja fora del nucli, el bosc, els carrers del poble i la seu de la confraria del Cava Sant Sadurní. Comencem parlant de la raó de ser d'aquest poble, el seu gran Palau Gralla o Palau Torre Ramona. D'estil gòtic renaixentista, el va fer construir Francesc Joan Gralla i Desplà al segle XVI.
2: No és res més que l'evolució constructiva del propi castell de Subirats. Al segle XVI, els castells deixen de tenir la seva funció militar, perquè les guerres ja s'han acabat i entra un període de tranquil·litat i pau, i sobretot a la zona de l'Alta Noia i la Segarra veiem que els propis castells es transformen en palaus, residències molt més còmodes, s'obren grans finestrals perquè entri llum, alguns elements defensius ja desapareixen i es converteixen en residències que el senyor del castell, per comoditat, les adapten a les necessitats de l'època.
1: El palau va anar canviant de mans amb el temps. Un propietari va ser el castlà Josep de Ramon i passa, aleshores, a anomenar-se Torre del Ramon. Ja al segle XIX n'és propietària Paula de Ramon i d'aquí sembla que ve la denominació de Torre Ramona. En qualsevol cas, sigui Palau Gralla o Torre Ramona, en Xavier Xortó ens n'explica els principals punts d'interès.
2: Com són les mènsules, que hi ha unes escultures esculpides a les finestres, hi ha una arcada gòtica que és realment impressionant pel pes que aguanta i per la llargada de les dimensions d'aquesta arcada en el pati interior. i també una curiositat, hi ha un túnel que creua tot el poble, abarca 150 metres de longitud, en direcció al castell. I les llegendes diuen que si era un túnel que comunicava el palau amb el castell, un túnel subterrani.
1: Un túnel que queda tallat en sec, tot un misteri. Tornant al palau, dir-vos que la visita guiada porta fins a l'exterior de l'edifici per contemplar l'esplèndida façana i també a una part del pati interior. Allà, els actuals propietaris expliquen algunes anècdotes històriques d'aquest edifici, per exemple, aquesta.
2: I aquest palau tenia un cercapous. És com una mena d'ancla de vaixell i tenia quatre puntes. Llavors, la simbologia de les puntes d'aquest utensili que servia per recollir les galledes que queien baix al pou o que es trencava la corda i queien a baix, segons els ganxos que tenia, denotava la importància d'aquella casa. Els cercapous a vegades tenien una punxa, dues punxes o tres punxes, però aquesta en tenia quatre. Vol dir que era una casa senyorial molt important.
1: Sortim del palau i anem amb els altres elements de la visita. Un d'ells és fora del poble, no massa lluny, enmig d'un bosc de pi blanc i d'alzines, la Torrota d'en Pasteres, actualment en ruïnes.
2: I alguns historiadors ens diuen que els seus fonaments són d'origen romà, perquè tots sabem que per aquí, més o menys on te passa l'AP7, l'autopista, hi passava la Via Augusta, que comunicava Roma amb Cartago, amb Cartagena. I aquesta torre segurament devia tenir alguna funció vinculada amb la Via Augusta. Durant l'època de l'edat mitjana es va fer servir com a colomar, per criar coloms. Els coloms ja sabeu que eren a l'internet de l'època, els coloms missatgers. I aquesta torre, en el seu interior, hi trobem tota una sèrie de forats que diuen això, que eren un criador de coloms.
1: I no massa lluny d'allà, a l'extrem sud del poble, hi ha l'església dedicada a Sant Joan Sesrovires. Als prop de 150 metres de desnivell entre el poble i el castell de Subirats van tenir la culpa de la seva construcció.
2: Els veïns, en un moment donat de la història, es neguen a pujar a missa al castell de Subirats, doncs perquè era una muntanya molt costeruda i els diumenges els hi feia una mica de mandra pujar a l'església i van decidir construir la seva pròpia església a baix del nucli d'habitat. Però aquesta església, que és l'església de Sant Joan Sesrovires, és una església romànica del segle XII, es dona el cas de que mai ha sigut parròquia pròpia. No ha tingut mai pica baptismal i sempre depenia de la parròquia de Sant Pere del Castell. És una església molt senzilla, l'únic que té d'interès potser és l'absis i vist des de l'exterior.
1: I al costat d'una església sol haver-hi un cementiri. A la visita guiada també s'hi accedeix i s'explica un fet que va marcar la història de Torre-ramona. I és que al recinte hi ha una fossa comuna on s'hi van enterrar les víctimes d'un malaurat accident entre un tren i un cotxe de línia que va ocórrer l'any 1929 en aquell indret.
2: Un tren va atropellar un vehicle de passatgers que feia una línia regular des del Pla del Penedès fins a Barcelona i van morir 22 persones. Eren gent de ciutat que venien als pobles el dia de mercat a fer les seves compres. Allò típic de les pel·lícules, un autocar d'aquests, que en realitat era una banyera, se'n diuen banyeres, aquests cotxes antics, que portaven la vaca dalt amb totes les gàbies, amb les gallines, i que transportava passatgers en el seu interior. Doncs venien de mercat de Sant Sadurní i el suplent que havia a la caseta del guardabarreres, doncs no va fluir la comunicació i no va tancar les barreres quan tocava.
1: Seguim el camí. Fem també un tomb pel petit nucli i acabem la visita com pertoca, al Penedès, amb un brindis amb bombolles. Es visita la seu de la confraria del Cava Sant Sadurní. S'accedeix a una cava excavada a pic i pala i els visitants coneixen tot el procés d'elaboració del cava. Per acabar, una copeta. Hem fet un repàs als llocs més interessants de Torre-ramona, però al seu voltant encara hi podem veure moltes coses més. En Xavier Xortó ens les explica.
2: Un jaciment paleontològic de l'època del Miocè, de fa 16 milions d'anys, on hi estan trobant restes fòssils de fauna salvatge molt importants. Es considera que és un dels jaciments més importants d'Europa. A sobre mateix de Torre-ramona tenim un poblat ibèric de fa uns 2.000 anys, i que fa poc temps que s'ha començat a excavar, però també es creu que és una gran ciutadella, no sabem encara el que hi ha per descobrir allà. Tenim la Fontsanta, on t'expliquem una llegenda de la Mare de Déu de la Fontsanta, on hi ha una surgència d'aigües termals, que surt aigua calenta.
1: Informeu-vos de la visita guiada a Torre-ramona o també a la que es fa del Castell de Subirats, per exemple, a través de l'Oficina de Turisme. Entreu al web www.turismesubirats.cat Reserveu la vostra plaça i submergiu-vos en un encantador poblat rural habitat d'antic, amb molt de pes medieval i que, malgrat ser molt a prop de l'autopista, és encara avui un dels grans racons desconeguts del Penedès.
0: Sendes.
1: Doncs baixem autopista cap avall i deixem Torre Ramona al Penedès i ens anem una miqueta més avall, a les terres tarragonines. Concretament, anem cap a les muntanyes de Prades. Xavi Tió, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Avui tornem a les terres de les muntanyes de Tarragona, perquè ens entenguem, i concretament aquesta Serra de Prades, per fer una ruta de senderisme per aquesta zona, oi?
3: Ah, això mateix. Trenquem la tònica de les darreres propostes berguedanes i ens n'anem, com bé deies, cap a terres tarragonines. Ens n'anem cap a les muntanyes de Prades i, en concret, cap al Baix Camp. Us proposo una volta, en sentit horari, que, sortint del petit poble d'Arbolí, ens pujarà a l'ermita de Sant Pau. D'allà farem cap a la Collada dels Colls. Ens acostarem a visitar el llogaret abandonat de Gallicant per després enfilar-nos al Puig de Gallicant i per l'altre cantó baixar els Colls. D'aquí anirem a traspassar la carretera, passarem per la Pineda dels Frares, baixarem per les costes de les Cingles cap al Camí de les Cingles, que ens durà a la plana de Mas d'en Bruno, i d'allà ens arribarem al Cingle Blanc per fer el tram més espectacular i divertit de la ruta, resseguint una estreta feixa per una cinglera de la qual sortirem pel Grau de l'Embut a buscar altra vegada la carretera i, planejant entre antics camps d'avellaners, tancarem el cercle per entrar de nou a Arbolí.
1: Un poble, Arbolí, que de fet també és el punt de sortida d'aquesta ruta, oi?
3: Això mateix. Anem a començar a caminar al poble d'Arbolí, on hi arribem des del Coll del Forja. Deixem el cotxe als rentadors que hi ha a l'entrada del poble i agafem el carrer del Trinquet, que ens porta al carrer de Sant Pau, on trobarem senyals del GR7, que seguirem cap al nord un breu tros fins que, al poc de sortir del poble, deixarem el GR per agafar un interessant corriol empedrat que s'enfila per la costa de Sant Pau i que conserva encara els murs de pedra seca per marcar les ziga-zagues amb branes i amb trencaaigües. Anem pujant per entre Garric, Estepa, Bruc i Romanins a trobar un camí que de seguida ens acosta a l'ermita de Sant Pau. És un edifici petitonet amb una casa annexa i està situat tot en una balconada penjada sobre el poble amb un bon mirador. Bé, de darrere de l'ermita surt un corriol, està indicat, i que ens acaba de pujar en un no-res fins a l'enrunat Maset del Nadal amb una preciosa era força ben conservada al davant. I d'aquí, ja planers, per entre Pineda Jove, anem cap al Lobaga dels Clots de Gallicant, que ens du fins al Collet dels Colls, on retrobem els senyals del GR7 que havíem deixat abans i que puja des del poble pel camí vell d'Arbolí a Gallicant. L'agafem cap a l'esquerra, deixem les runes del Mas del Valent a la dreta i sortim a la plana del Manuel, als afores del llogaret de Gallicant. És un llogaret totalment enrunat, però que fa uns 3 anys va sorgir un projecte de revitalització per restaurar-hi l'activitat agrícola i volien plantar-hi vinya d'altura i recuperar els elements tradicionals del paisatge. El que fem és, després de visitar la mica de runes que en queda, ens enfilem fort, poc més d'un centenar de metres, fins al Puig de Gallicant. És dins de la llista dels 100 cims de la FEC, amb un vèrtex geodèsic al capdamunt i un bon mirador també de les muntanyes veïnes. I en baixem després per l'altre cantó fins als Colls. És una altra collada on agafem unes pistes que ens van remuntant suau fins a l'Ocollet Alt, on creuem la carretera que uneix Mont-ral amb el Coll del Forja, d'allà per la Pineda dels Frares, una pineda realment bonica. Passem per l'extrem de l'antic campament militar dels Castillejos, encara amb restes de la pista americana d'entrenament, i després baixem decidits fort per les costes de les Cingles a buscar el camí de les Cingles que cap a ponent ens mena a la plana de Mas d'en Bruno. Aquí retrobem la carretera i l'agafem avall uns 400 metres, passem pel costat d'un camp de vol d'ala de pendent i deixem la carretera per anar a buscar un senderó que, entre la brolla, baixa a un mirador en una cinglera orientada sobre el Forja i que després s'acaba de baixar fort per anar a posar-se ben bé al mig de la cinglera. Estem al Cingle Blanc i tenim per davant el tram més espectacular i divertit de la ruta. Deixem l'antic camí empedrat que baixa al Forja i anem seguint a mitja paret una feixa rocosa que es va estrenyent. Trobem un primer pas amb un cable per ajudar-nos a superar un sortint de la paret, és un pas curt però aeri, i arribem al poc en un colze que ens orienta a una raconada magnífica que traspassa el barranc del Raba per un tram molt estret on haurem d'anar amb compte. Més endavant el camí ens du a passar per una altra o per una balma d'uns blocs de pedra enormes que s'han desprès de la cinglera i seguint la feixa per entre trossets de bosc d'alzina arran de paret anem a passar un segon cable, també un tram aeri una mica més llarg que el primer. Seguim el camí fitat, anem a trobar un tercer pas amb un altre cable, és un tram penjat però amb molt bones preses. Fem encara un bon tros per la feixa sota un munt de vies d'escalada fins a desembocar en una petita canal fàcil que superem amb l'ajut d'una corda i acabem de fer els darrers metres de la feixa que va perdent a poc a poc la verticalitat fins a sortir a un camí principal, també empedrat, que pel grau de l'embut ens puja altre cop al damunt de la cinglera. Aquí traspassem una tercera vegada la carretera i de pla, per terreny argilós i obert, anem a passar per la zona coneguda com les Guixeres i entre camps d'avellaners abandonats, antics ceps i algun ametller també avui perdut, passem per darrere el cementiri d'Arbolí fins a desembocar de nou a la carretera per fer els darrers metres fins a retrobar els antics rentadors on tenim el cotxe.
1: Aquesta és la proposta d'avui. Com sempre, després de la descripció completa i exhaustiva que ens fa el Xavi, anem amb la fitxa tècnica, distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 12,3 quilòmetres.
1: Desnivell.
3: 475 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
3: Posem-hi unes 6 horetes per poder entretenir-nos a tots els llocs interessants, que són força.
1: Dificultat de l'1 al 5?
3: 3 sobre 5, bàsicament pels trams aeris del Cingle Blanc, sobretot no recomanables per a gent amb vertigen.
1: I les referències a internet?
3: Doncs a Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Ermita de Sant Pau, Gallicant, Puig de Gallicant i Cingle Blanc des d'Arbolí, d'un usuari que ja és com de la família que es diu Tot Natura.
1: I el saludem des d'aquí, si ens escolta. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
3: Salut i República.
0: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: Hola, em dic Marta Pujol i us parlaré de dos viatges que vaig fer a les Illes Açores.
1: Terceira, una de les 9 illes de l'arxipèlag de les Açores, rep aquest nom perquè va ser la tercera en ser descoberta pels portuguesos, però curiosament també és la tercera en superfície. De forma oval i orografia molt complexa, Terceira se situa en el bloc d'illes centrals i té la seva capital en la vila d'Angra do Heroísmo, una bonica població de cases pintades de blanc i esglésies imponents. De seguida en fem recorregut per posar la cirereta a aquesta interessant proposta de les illes més remotes, les Açores.
4: Em va cridar molt l'atenció en tota l'illa la gran quantitat d'hortènsies que hi ha de tots colors, sobretot de color lila, però és que a vegades arribes com panys de paret, sencers, que et pots fer una fotografia i sembla que estiguis doncs, en un edifici que sigui ple d'hortènsies. En aquest jardí botànic n'hi havia, bé, a banda d'hortènsies, molta exuberància de vegetació i molt bonica. El primer dia només arribar, ens vam allotjar a l'hotel i llavors doncs, vam anar a fer un vol pel que hi havia més a prop de l'hotel i llavors doncs, vam fer la coneixença d'un capellà, el padre Francisco, que ens va fer visitar una mena de construcció que ens va cridar molt l'atenció i que són típiques de Terceira, que se'n diuen imperios. Els imperios venen a ser com capelletes, molt petitones. Per fora són normalment pintats blancs, de calç, i aleshores estan com ribetejats de colorets. Doncs un pot ser de color verd, un altre pot ser de color taronja, un altre pot ser de color blau, amb una forma molt característica, doncs, de petita capelleta, doncs, amb, com una punxa, i llavors doncs, pot tenir un batent o tres, depèn, no? Però no hi pots accedir des del carrer Peu Pla perquè la porta està elevada.

0: preparant unes quantitats impressionants de carn, de vedella, que sembla ser que en origen doncs, aquests àpats eren per donar als pobres, per fer caritat, però ara jo penso que és festes restringides i privades i que, per tant, nosaltres allà hi fèiem més nosa que servei, no? Al port vam reservar també una excursió per anar a veure golfinyos i balenes. Però aquí no vam tenir tanta sort, vam veure només dofins. Les balenes devien estar a l'altra illa. I llavors, doncs, aquesta, com que és de forma arrodonida, doncs sí que vam anar cap al centre. El cim més alt és a la Serra de Santa Bàrbara. Deu tenir uns 1.000 metres d'altura. Llavors, doncs, des d'aquí, doncs pots veure bones vistes de l'illa, però anant en compte també amb la boira. Vam anar dos o tres cops i un va ser molt curiós perquè vam arribar, no es veia res, estàvem a punt de baixar i llavors vam veure que la boira estava esbandint ràpidament. Correu, correu, correu, veniu, veniu, veniu. I sí, sí, vam veure, però ràpidament, així com havia desaparegut, va tornar a aparèixer. I en canvi, doncs, no sé si al cap d'un parell de dies sí que vam veure que les condicions eren bones, vam tornar a pujar amb calma, sí que ja vam poder veure millor tot el panorama. I després, per mi, el que és la joia de la corona és també el centre, el que en diuen el Gardo Carbau, que és la xemeneia volcànica que pots baixar i visitar per dintre. Ens van dir que només se'n poden visitar tres al món. Una a Indonèsia, em sembla que van dir, l'altra a Islàndia i aquesta tercera. Llavors, doncs, lògicament, ells ens van dir que la que és més bona, més bonica, més barata, que s'hi pot arribar doncs, de manera més fàcil, perquè amb una has de caminar no sé quan, l'altra et cobra no sé quan més i tal, era aquesta. Però és que realment és espectacular. Et fiques allà dintre, baixes potser uns 100 metres de profunditat, llavors s'han originat diferents grutes o coves per allà dintre. Al dintre de tot hi ha un petit llac, hi ha una humitat tremenda, contínuament van caient gotes, les parets estan tupides de molsa, et va regalimant l'aigua i llavors, doncs clar, quan estàs a baix de tot, que tens el llac als peus, aixeques la vista i clar, veus tota la paret amunt, com si estiguessis a l'interior d'una xemeneia, i a dalt de tot el foradet arrodonit a través del qual pots veure el cel, la llum exterior.
1: Punt i final aquest capítol 528 del Sendes. Esperem que us hagin resultat d'interès els nostres continguts. I ja ho sabeu, podeu recuperar-los entrant al podcast de la xarxa Més i buscant el nostre programa. I ara els crèdits. L'Andreu Ortega al control de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Gràcies per escoltar-nos. Si us sembla, ens retrobem la setmana vinent. I aneu on aneu, tingueu sempre una molt bona ruta.

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, amics i amigues, com va? Comencem el Sendes número 527 que fem des de Ràdio Martorell i per les emissores sindicades de la xarxa Més. En els propers 25 minuts parlarem de senderisme, d'excursionisme i de viatges. I com que no volem perdre el temps, ens hi posem de ple. Primer, amb el sumari. La Bisbal d'Empordà té un interessantíssim castell-palau que, de fet, és l'embrió i la raó de ser històrica de la capital del Baix Empordà. Antic palau episcopal, seu dels bisbes de Girona, és una gran mostra d'arquitectura civil. Visitarem les seves dependències acompanyats del tècnic de promoció econòmica de l'Ajuntament bisbalenc, Daniel Sabater. Farem senderisme amb el Xavi Tió, president de l'AEM, l'agrupació excursionista de Martorell. Avui, segon capítol d'un minicicle de caminades pel Berguedà. Sortirem de Guardiola i pujarem a Sant Julià de Cerdanyola, tot passant per l'humit indret de les Nou Fonts. I els quaderns del viatger seguim voltant per les Açores amb la Marta Pujol. Avui acabem ruta per l'illa de São Miguel i seguim fins a una altra de les illes importants de l'arxipèlag, Terceira. És moment de posar-nos en marxa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. La Bisbal d'Empordà, a mig camí entre la costa i la ciutat de Girona, acaronada de molt a prop per les Gavarres, pulmó verd a les comarques gironines. Coneguda i reconeguda per la ceràmica. De fet, fa temps, el Sendes vam aterrar al seu terracota museu. Avui tornem a la Bisbal, però per visitar un altre gran element icònic, el Castell Palau. La Bisbal és envoltada de pobles amb un gegantí patrimoni medieval. Monells, Cruïlles o Peratallada ja anuncien la seva monumentalitat des de la pròpia plana, fora de les seves muralles. Al Castell Palau de la Bisbal hi hem d'anar expressament. Això sí, ho fem gustosos. L'edifici té base romànica i reconstrucció renaixentista i és bé cultural d'interès nacional. L'Ajuntament n'és el propietari i n'organitza visites guiades cada primer dissabte de mes, al matí, i també per demanda. Un tom per les seves estances ens parla d'una història mil·lenària i atresora l'estratègica posició de la vila i de l'Empordà. En parla el tècnic de promoció econòmica de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, Daniel Sabater.
1: L'establiment de poblacions també medievals altament conegudes, com poden ser Peratallada, Cruïlles, Monells, va configurar aquest territori de la Catalunya Vella amb molts assentaments i cada un dels assentaments amb un senyor feudal. Va passar a diferents mans, però al final el senyor feudal de la Bisbal va ser, i durant segles, el bisbe de Girona. No, per tant, l'Església tenia un paper en la gestió del territori, en el domini de determinats àmbits territorials i entrava plenament en els conflictes, si més no bèl·lics i interessos socioeconòmics, politico-estratègics, no?, de tot el territori.
0: Tot i documentat per primer cop el 1180, el Castell Palau és força més antic, de quan la Bisbal no era la Bisbal, sinó l'antiga Fontanetum. Té una base romànica visible, per exemple, el matacà, la part defensiva encara vigent. Però els habituals conflictes entre els bisbes de Girona i el veí comtat d'Empúries van fer que cap al segle XIV passés a ser una edificació per ostentar el poder i el domini territorial, amb ampliacions i obertures de balcons, finestrals i elements decoratius. Ens plantem al seu davant, a la quadrada plaça del castell. Antigament la delimitava un dels dos cinturons de muralles, el Sobirà o de Dalt, i formava part d'un pati d'armes. El Castell Palau, des d'allà, s'hi veu d'aquesta manera.
1: Un castell molt bàsic, és de planta quadrada, o majoritàriament quadrada, una estructura molt clàssica, no?, amb una entrada, significat que les entrades van millorar aquest segle XIV i encara es conserven, no?, i per tant és ostentar el poder i no tant criteris més defensius, però de totes maneres entres en una zona i de seguida entres en el que és el petit centre, on cau i entra tota la major part de llum del castell. Un cop ets a dintre, hi ha un pati interior, que hi ha un pou, que en cas de fetge sempre tenien aigua, és molt petit, i des d'aquest pati del castell hi ha unes escales que pugen a les diferents estances.
0: Però continuem a la planta baixa, on també hi ha unes antigues cavallerisses, una sala de tines per la producció de vi i una part excavada amb un forn, a més d'unes sitges anteriors al castell. L'antiga presó també hi és, coneguda com el Canó, un forat a terra amb una volta. Pugem, ara sí, al primer pis, la planta noble.
1: A planta noble ens trobem la sala capitular, on el bisbe feia les seves recepcions i, per tant, és on hi havia la major part de pisos, on hi havia la major part de mobiliari. I és curiós perquè en Jordi Frigola, que és l'historiador de la població, que va fer diferents reculls, ens hem d'imaginar que el castell no és que estigués sempre moblat, sinó que el bisbe, quan arribava al castell, sempre venia carregat amb els utensilis, el mobiliari i totes les seves pertinences per allotjar-se en el castell. A l'època medieval no hi havia mobiliari, sinó que el castlà, que era el que vigilava en nom del bisbe, tenia unes mínimes condicions de vivenda, però en general, quan venia el bisbe era quan s'adornava i es posava el mobiliari que necessitava el bisbe.
0: I seguim per les dependències de la planta, accedim a la cambra principal.
1: Que és on se suposava que hi havia el bisbe, perquè en allà hi ha unes escales que pugen directament cap a la capella que es troba a la planta terrat. Llavors el bisbe, sense haver de sortir de la seva habitació, de la seva cambra, podia anar a gaudir o fer missa a la capella romànica que hi ha a dintre del castell. Aquesta capella romànica té un absis que dona a la façana, té aquest punt rodó que li dona un gruix de paret immens.
0: També a la planta noble hi ha la sala menjador, la cuina i una cambra secundària. Ara sí, anem cap a dalt. Ens trobem al davant una terrassa i, sobretot, moltes vistes. La posició elevada era vital per dominar militarment un entorn molt pla.
1: No és un castell que estigui dalt d'un turó, d'una muntanya, sinó que era un lloc prop del Daró, que tenia segur una importància en el camí direcció de Girona cap a Palamós, i per tant aquí es va fer el castell amb la força militar que hi havia d'haver per protegir tot aquest territori, i el pas de mercaderies i de persones. Per tant, a dintre del que és la terrassa, no, que és molt àmplia i pots estar-te una estona allà gaudint del paisatge, és on tens l'accés sota la torre de l'homenatge, és on hi ha la capella.
0: I a dins d'aquesta capella hi ha l'estructura de l'absis, amb dos capitells romànics. Explica el Daniel Sabater que segurament es van desgastar quan aquest espai es va utilitzar com a presó. El castell Palau és dins del nucli antic de la Bisbal, que queda delimitat per l'altre cinturó de muralles, les exteriors, conegudes com recinte Jussà o de baix. Avui en dia quasi desaparegut amb la construcció del carrer Ample i vàries edificacions. La caseria té forma ametllada, a vista d'ocell, és delimitada a ponent pel riu Daró i va arribar a tenir quatre accessos o portals. En destaca la rectangular plaça Major, antigament plena de portals i presidida per la barroca església de Santa Maria. La plaça, com passa a les cases, fa de distribuïdor cap a un munt de carrers.
1: És on es pot veure tot el que és la plaça Major, aquesta plaça allargassada, i la distribució d'aquí en carrers sinuosos cap a diferents zones del nucli antic. Un carrer des de la plaça Major cap a la plaça del Castell, el carrer Sant Jaume, que pot accedir després en el carrer del Call, que era l'antiga sortida de direcció Palamós, i llavors recuperant aquests carrerons que tenen i conserven encara noms vinculats al mercat. El carrer de les Mesures, la plaça del Gra, la plaça de l'Oli, són uns recorreguts que fomenten aquest fet de que la Bisbal sense el mercat no seria la Bisbal.
0: Un mercat constituït pel bisbe de Girona l'any 1322 per recalcar el poder bisbalenc en plena pugna amb el mercat de Monells, que era pertanyent al comtat d'Empúries. Des d'aleshores, 700 anys després, se segueix fent cada divendres.
1: Que el mercat de la Bisbal es fa els divendres perquè hi va haver una pugna també entre el senyor de la Bisbal, el bisbe, aliat del rei català, i per anar en contra del comtat d'Empúries van organitzar el mercat de la Bisbal per anar contra el mercat de Monells, que era feu del senyor d'Empúries. I d'aquí, sobretot, el call jueu de la Bisbal, que també és una part important, amb la presència d'una comunitat jueva que ajudava a fer els préstams i donar de diner per facilitar les transaccions comercials en el mercat.
0: Un call jueu que és entre la plaça Major i la plaça del Castell. Un petit laberint de carrers sinuosos. Com sinuoses són, òbviament, les formes de fang, els torns, amb el modelat que hi fan els ceramistes. És inevitable fer referència a aquesta tradició de més de 5 segles d'història que ha valgut a la Bisbal d'Empordà el títol de la capital catalana de la ceràmica, el seu quilòmetre zero. S'hi dediquen actualment unes 40 empreses i la divulgació és cosa del Terracota Museu. El Daniel Sabater explica que darrerament s'aposta per l'artesanalitat i el concepte de botiga-taller.
1: Un projecte que estem desenvolupant amb emprenedors també és el concepte aquest de botiga-taller, en la qual el propi ceramista té un petit taller en el qual a la part de davant té la botiga, no? Per tant, aquesta botiga-taller permet que l'experiència de compra sigui molt més actualitzada, perquè precisament el que tu pots veure és, entrant a la botiga, veure el petit taller treballant en el seu espai i tu saps que aquella peça que compres està feta en aquest propi taller.
0: Entreu a la www.visitlabisbal.cat per informar-vos de tot aquest patrimoni. I recordeu que cada primer dissabte de mes, al matí, i també en visites concertades, concertades prèviament per grups, podeu participar d'aquesta visita guiada al Castell Palau de la Bisbal. Pedres amb més d'un miler d'anys.
2: Sendes.
0: Doncs ja sabeu que la segona secció d'aquest programa, com sempre, és la de senderisme i anem a fer propostes arreu del territori. Xavi Tió, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
0: Sens pecat concebuda. Avui tornem a una comarca que ja vam visitar l'anterior programa, oi que sí?
3: Ah, això mateix, i la setmana passada parlàvem del Montsent del Berguedà sortint des de la colònia Rosal, estrictament dins del municipi d'Olvan. Avui us proposo tornar al Berguedà, però una mica més al nord. En concret, anirem a Guardiola de Berguedà per anar a fer una caminada entretinguda, variada, bonica i desconeguda, que sortint de Guardiola ens durà a les Nou Fonts. D'allà ens remuntarà fort fins a trobar el camí empedrat de l'Esquerrà, que ens portarà a Sant Julià de Cerdanyola. Anirem a passar per la Creu, un bon mirador del Pedraforca. Acabarem d'enfilar-nos fins al Cap del Grau, seguint una petita canalització d'aigua, i d'aquí començarem a baixar per una esplèndida fageda fins a trobar altre cop el Llobregat, a la central hidroelèctrica del Collet. Anirem a visitar les ruïnes del castell de Guardiola de Berguedà i retornarem al poble arran de riu, seguint el camí del Collet pel traçat de l'antic carrilet.
0: Una proposta molt completa que comença en quin punt?
3: Doncs anem a començar a caminar ben bé al centre de Guardiola i el que farem és sortir del poble per davant del pavelló esportiu, anem a creuar el Llobregat per un pont i anem a buscar en una rotonda la carretera de Sant Julià de Cerdanyola. Comencem a enfilar-nos suau per asfalt un tram d'uns 400 metres fins al primer revolt i aquí deixem la carretera i per una pista que està indicada les Nou Fonts baixem una mica a traspassar el torrent del Greixot per una petita passera de ciment. I llavors per un corriol remuntem per entre fageda un curt tram que ens du a una placeta entre arbres amb uns rètols explicatius i d'aquí, en 100 metres, arribem a les Nou Fonts. És una raconada ombrívola i frescal, encaixonada ben bé en un circ entre parets calcàries, per on es despenja el torrent que havíem traspassat abans, i forma un magnífic salt d'aigua d'una quinzena de metres, amb un gorg al capdavall, envoltat tot de falgueres, i on al costat rejaven, en el seu moment, Nou Fonts, que van ser urbanitzades a començaments del segle XX per anar a fer-hi fontades i a passar-hi les tardes d'estiu. I d'aquest racó meravellós retornem a la placeta i reprenem el camí, que ara s'enfila molt fort, seguint senyals grocs, per remuntar els cingles que formen la raconada que hem visitat. Passem primer pel costat d'una petita cova, deixem unes balmes també a l'esquerra i amb l'ajut dels arbres, amb alguna petita grimpada i algun tram estret i aeri, arribem en una zona d'antigues feixes, al llit ample d'un petit torrent per aprofitar-ne l'aigua. Poc més endavant ens unim a un sender més traçat que, completament planer, ens du per l'obaga de pins, entre boixos més morts que vius, a trobar el camí de l'Esquerra. És un camí ample i empedrat, ben conservat, que ve d'un petit pont romànic proper i que podem aprofitar per baixar a veure. I aquest camí de l'Esquerra després, amb vistes per l'esquerra d'una extensa zona de marges de pedra seca a l'altre cantó del torrent, a la Solana, ens va remuntant amable fins a entrar al cap de poc a Sant Julià de Cerdanyola. Podem aprofitar per anar a fer un cop d'ull al poble i el que farem és sortir-ne pel mateix lloc per on hi hem arribat per agafar el camí dels Horts que ens du cap als afores a la Creu. És una antiga creu metàl·lica sobre un piló de pedra i alhora és una balconada fantàstica amb unes vistes espectaculars del Pedraforca que tenim ben bé al davant, cap a l'oest, cap a Ponent, i cap al nord tenim vista cap a la zona de la Serra de Sant Marc, veiem el Puig Llançada que treu el cap per darrere, veiem penyes altes del Moixeró, la Serra de la Moixa al costat i el Comabona, ja al Cadí, i també tenim vistes de la Serra de Gisclareny i de Bagà a sota. Bé, contemplat tot aquest panorama, sortim de la creu i al poc tornem a pujar seguint una petita canaleta de ciment per on baixa l'aigua que rega tota la zona d'Horts i per entre pins acabem d'assolir l'alçada màxima de la proposta d'avui, és el Cap del Grau, on hi ha unes petites bassetes de formigó per filtrar l'aigua del rec. Aquí ens posem al solell i comencem a baixar per un senderó pedregós que per una roureda amb sotabosc de plantes aromàtiques per sobre una mica de cinglereta, ens porta al fons del torrent de l'Albiol. Un cop al torrent, en comptes de creuar-lo, l'agafem avall per una fageda espessa i obaga que ens du a les runes d'una casa i llavors, ja per pista, continuem baixant fins al primer trencall on hem d'agafar una pista planera que ens du per l'obaga del Collet fins a una torre elèctrica d'alta tensió i poc més endavant aquesta pista s'acaba en una segona torre. Aquí hem de trobar un senderonet que baixa decidit cap a ponent fins a un collet proper i després, amb alguns trams amb molt de pendent, ens mena arran de Llobregat i fins a la petita central hidroelèctrica del Collet. Aquí el que fem és creuem el riu pel pont vell de Guardiola, fem un petit tram cap al nord per la carretera antiga i de seguida trobem un rètol que ens indica el castell de Guardiola sobre el turó on hi ha el túnel de la carretera nova. Pugem en un no-res a veure les runes del castell, amb obres de consolidació de la Torre de l'Homenatge i també amb excavacions arqueològiques, i que conserva encara un tram de muralla i dues torres rodones força, força interessants. Baixem de nou després a la carretera vella, anem a passar pel costat d'un desguàs de cotxes ja a la carretera, ens acostem fins a les cases noves del Collet, passem per davant del parc de bombers i seguint senyals de GR agafem un camí que ens baixa arran de riu. És el camí del Collet que, seguint el traçat de l'antic carrilet, ens retorna a Guardiola en un passeig molt agradable entre pollancres.
0: Que deu ser especialment agraït als mesos de tardor, no? Sobretot quan la fulla groqueja.
3: Ah, això mateix.
0: I a la primavera, quan està aquell verd tan intens. Fitxa tècnica de la ruta. Distància, no gaire, no?
3: Doncs estem parlant només de 8,8 quilòmetres.
0: Quin desnivell hi ha?
3: Desnivell 420 metres, de desnivell positiu acumulat.
0: Temps.
3: Posem-hi per anar i gaudint de tots els llocs interessants, unes 6 horetes, per contemplar tots aquests que dèiem llocs interessants i les vistes des de la creu.
0: Grau de dificultat de l'1 al 5?
3: Doncs posem-hi un 2,5 sobre 5, més que res pels trams forts, dependent tant de pujada com de baixada.
0: I quines referències trobarem?
3: A Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Les Nou Fonts, Sant Julià de Cerdanyola, Cap del Grau i el Collet, des de Guardiola de Berguedà, d'un usuari que es diu Tot Natura, que ja hem seguit en altres ocasions.
0: I que ens ajuden moltíssim a fer endavant també aquest programa, i des d'aquí els hi agraïm i els hi fem el nostre reconeixement. Gràcies, Xavi, fins a propera.
3: A reveure.
2: Escolta el Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Hola, em dic Marta Pujol i us parlaré de dos viatges que vaig fer a les Illes Açores.
0: La setmana passada vam començar a parlar-vos d'un dels arxipèlags habitats més recòndits que tenim al planeta, les Açores. Volcans, vegetació selvàtica exuberant i molta humitat són elements que la Marta i la seva família ja van trobar només aterrar a l'illa principal. Com que encara queden moltes coses a comentar, seguim aquest recorregut per São Miguel, la illa principal, i que acull més de la meitat de la població açorenca. Però també ens inserirem a Terceira, una illa molt petita, que té la mateixa superfície que tota la comarca del Maresme. Sense perdre més temps, ens hi posem, a Açores, als quaderns del viatger.
4: Continuant la ruta, vam anar a la capital, a la ciutat, a Ponta Delgada. Vam estar-hi passejant i llavors doncs, allà es pot concertar una excursió amb vaixell per anar a veure balenes. Vam reservar i vam anar-hi l'endemà i bé, primer que veus són dofins per tot arreu, diferents tipus de dofins, molt sociables, que et van acompanyant. Tenen aquestes empreses uns quants biòlegs que estan assentats a diferents penya-segats amb grans a llarga vistes per detectar el dia d'avui, primera, si hi ha bona visibilitat, bones condicions atmosfèriques, etc. I llavors, doncs, per veure on pot haver-hi o on veuen rastres de cetacis. I sembla ser doncs, que aquell dia vam estar de sort perquè vam arribar a veure una balena. El que passa és que vam sortir amb un temps bastant assolellat, però es van anar ennuvolant i llavors doncs, la balena, clar, tu et penses que la veuràs com a les pel·lícules, molt clara i tal, però la balena és un monstre bastant gran I llavors, doncs, clar, va sobresortir de la superfície molt poc. Em va semblar que es va girar una mica, vam poder veure el dors, però es va tornar a enfonsar ràpidament, i a més, doncs, el color mimetitza amb el color gris de l'aigua en tempesta. Sí que la vas veure, però la vas veure poc. A l'est hi ha una població que es diu Furnes, i aquí es localitzen esquerdes de volcans fumejants. El fum és calent i molts restaurants de la zona ho tenen agençat perquè porten les seves calderes com a les 7 del matí i llavors allà fan el famós cocido d'esfurnes, que és una escudella contundent que la tenen des de les 7 del matí fins al migdia, cuita doncs, amb l'escalfor del volcà. Doncs sí que després vam anar a dinar en un d'aquests restaurants i l'àpat és impressionant, és boníssim, molt contundent, però, a veure, té porc, vedella, pollastre, una mica de verduretes, quasi bé sense líquid, sense sopa, però, vaja, amb això quedes absolutament servit. I després a la tarda doncs, vam anar a visitar doncs, aquestes calderes fumejants. I després, a prop, continuant la ruta, sí que pots visitar un parc natural més gran on hi ha alguna altra caldera d'aquestes d'aigua calenta i allà hi han habilitat com un complex turístic on pots anar a banyar-te perquè, clar, l'aigua surt a molt bona temperatura i encara que això doncs, era Setmana Santa i feia fresca, doncs clar, et banyes allà, t'emboliques i fantàstic, tens un dia complet. Ningú sap por qué reza. Potser a la costa est hi ha unes vistes amb uns penya-segats importants i quan entres a l'interior ens vam trobar curiós que havien aprofitat per fer algunes plantacions de te i hi ha un museu del te, bé, sobre com es cultivava de manera tradicional i com ha anat evolucionant doncs, el cultiu. L'illa de Terceira sí que estàvem allotjats en un hotel al centre de la capital, que es diu Angra do Heroísmo, al costat, a més, de l'Ajuntament. Aquí també, viatge circular, tot i que l'illa aquesta doncs, és més arrodonida, llavors doncs, fas també rutes per visitar el centre. Vam anar visitant, bàsicament, els penya-segats, que generen vistes molt boniques, i després altres llocs d'interès. Al centre de l'illa hi ha un cim relativament alt, i després, bé, molt, molt interessant la ruta, vam poder visitar l'interior d'un volcà, baixar per la xemeneia. L'illa Terceira té aquest nom doncs, perquè és la tercera que es va descobrir, tot i que per nosaltres doncs, va ser la segona que vam visitar. És una mica més petita que l'altra i és més arrodonida. La capital doncs, es diu Angra do Heroísmo i el seu centre històric ha estat declarat Patrimoni Cultural per la UNESCO. Angra do Heroísmo té aquest nom perquè l'illa es va defensar heroicament de les diferents incursions pirates a què estava sotmesa. Llavors, doncs, la capital té pendents bastant acusats i a dalt de tot doncs, hi ha un monument dedicat a totes aquestes victòries navals que hi va haver. També al costat del port hi ha una fortalesa militar, que és un lloc privilegiat per veure els atacs que podien tenir, i encara es conserva aquesta fortalesa que es pot visitar. Hi ha la catedral, està bé, després la fortalesa militar, després en el port hi ha una escultura de Vasco de Gama, i bé, després hi ha esglésies bastant grans, bastant monumentals, i quan puges, des de l'Ajuntament, que és on estàvem allotjats, vas tirant cap amunt, cap amunt, cap amunt, arribes al monument, i llavors si baixes per un carrer paral·lel, trobes també un jardí botànic bastant interessant, amb espècies curioses, autòctones.
0: I aquí s'acaba el nostre recorregut. Us saludem l'Andreu Ortega, el control de so, la Xavi Tió a la redacció i qui us ha parlat, en Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Us agraïm moltíssim l'interès i l'escolta del programa. Recupereu aquest i anteriors capítols dels Sendes a l'espai web de les 35 emissores locals sindicades de la xarxa Més o també al seu podcast. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per acompanyar-nos. Ens retrobem molt aviat i, mentrestant, us desitgem una molt bona ruta.

0: sempre és massa. El programa de salut mental de Ràdio Sant Boi.
1: Molt bona tarda, amics. Avui amb el Joan. El Joan ens ha posat el tema avui. Ah, el tema a mi m'agrada això. M'agrada molt això. Jordi, com estàs?
2: Què tal? Bona tarda.
1: Bueno, ja t'has... Has incorporat les novetats ja i vinga, a fer
2: feina. Ja ho tenim, ja ho tenim.
1: I a fer feina, exacte.
2: A tope.
1: Sempre ha de ser així, això, perquè si no, me'n quedo content amb tu. El Mario.
3: Què passa?
1: Ui, Mario, estem molt bé. Avui el que no tenim és l'Eli, que
3: no,
1: està de vacances.
3: Està a la platja.
1: Però avui no podrà anar a la platja, però no hi ha sol avui.
3: Serà aquest matí, sí, que
1: n'hi havia. Aquest matí, sí. Vale. Què és això? Que estan jugant a
3: futbol.
1: Estan jugant a futbol aquí.
3: Ara avui parlem precisament d'això.
1: Ja no sabem ni parar el telèfon,
3: doncs tio. Que avui parlem d'això, dels mòbils, de la IA, de les xarxes.
1: Vinga.
3: I com ha fet tot això al món dels trastorns mentals.
1: Sí.
3: Bé, doncs, a mi em sembla molt greu perquè ja, si una persona, entre cometes, normal, té l'algoritme i va sortint coses diferents a les xarxes socials, també hi ha un moment que una persona amb trastorn mental pot arribar a pujar la seva eufòria, a pujar la seva mania, també amb aquests fets, no? Puc començar per aquí?
1: Sí. Tu realment, quan fa calor, Joan, et sents com també una mica... més estafat que puc estar-ho jo, per exemple?
3: No, és que jo tinc un condicionament, que és l'esclerosi. L'esclerosi em fa, d'un moment o un altre, una fatiga crònica que enxafa molt. Ja, amb aquest enxafament, més la calor que hi ha, doncs imagina't.
1: Val, però per la qüestió de l'esclerosi. Per la qüestió de la problemàtica mental, no. Bueno.
4: Ja, jo començo que ja, abans de les xarxes socials, no sé si us en recordeu que n'hi havia nois que veient la tele els agafava atacs epilèptics perquè donaven imatges que canviaven molt ràpid i aleshores això a determinades persones els generava un atac epilèptic, no? Ara estem per mi amb una nova pandèmia que afecta tant a persones com amb trastorn i a persones que no ho tenen ho pot desencadenar, ¿vale? Perquè doncs bueno, són moltes hores que es dediquen a les pantalles, que no n'hi ha una relació directa amb les persones, sinó que és sempre a través d'una pantalla i deixes de fer xarxa. I les gestions emocionals es perden una mica. Tot el que surt a les xarxes són estereotips. No sé si us heu fixat que tothom que es fa selfies i surt a tothom somriu. Poques vegades veuràs una persona que s'expressa tal com està. I aleshores doncs això és un caldo de... A mi m'ha agafat tard les xarxes socials perquè no m'acaben de treure, no? Jo m'he enganxat més a First Dates, a Telecinco.
1: Què és això? Aviam, expliqueu-ho.
4: No ho has vist mai?
1: No, no.
4: Bueno, aviam, perquè ho veu la meva mare, però és... Ve gent a buscar parella, però bueno, allà és un desgavell complet.
3: És molt divertit, perquè surt cadascun de... o gais o...
4: Sí.
3: No ho trobo de veritat, no? Però és que hi ha cada personatge que dius com pot ser això, no?
1: Existeixen?
3: Sí, sí, són reals.
2: Sí, sí, sí. Però jo crec que estan seleccionats, eh? Una miqueta és com...
4: Sí, això m'han explicat, sí.
2: És com la... No? Una miqueta, retornant al tema de l'intel·ligència artificial, no? Que és, al final és com l'algoritme de predicció, no? Al final és com... Ja ho fan expressament perquè et doni aquest joc.
1: Clar,
2: perquè se'n parli, perquè la gent s'hi enganxi. No? Perquè al final, si no, doncs no tindríem publicitat, no tindríem finançament, no? I no hi hauria aquest, no? Aquesta... No donaria això per parlar.
1: Ja.
2: I enllaçant amb això que deia el Joan, no? Aquest matí escoltava una notícia per la ràdio i ara l'estava buscant al mòbil i ho deia, eh? Brussel·les lo tiene claro. Instagram i Facebook són addictivos por diseño. És a dir, estan dissenyats per ser addictius, no? Podríem dir que és...
1: Parteixen d'aquesta base.
2: Si és addictiu, diguéssim que generen una substància al cervell no? Quan la consumeixes, que et genera plaer, no? I que a més tu, quan et genera aquest plaer, després el busques, no? Per tant,
4: addicció.
2: Exacte, sí. Diem que és com una droga, no?
5: Sí, sí.
2: Per dir-ho així. És a dir, imagineu-vos que han dissenyat algo que tu quan estàs consumint és com si fos una droga, tot i que no estigui relacionat amb cap substància que ingereixes, eh? Sí, simplement és el temps de consumir això, no? I al final deia, Meta s'enfrenta a una multa de 12.000 milions de dòlars. Jo no sé què són tants diners.
5: No, jo tampoc.
2: Jo mai els he vist en una compte d'estalvi corrent, no?
5: Ni crec veure'ls mai.
2: Per tant, crec que és suficientment greu.
5: Sí. Com per tenir...
2: Com perquè avui en puguem parlar, sí. No? I com perquè prenguem consciència, sobretot, jo dic tothom, no? Perquè al final és com el que en té i el que no en té, i se'n doni compte de que realment això el pot perjudicar. No? Perquè al final quan tu depens d'una cosa per ser feliç, quan tu depens d'una cosa per estar bé, és un problema.
5: I resulta que t'està espatllant, perquè exacte. El que fa és espatllar-te. Perquè no. El que està clar que és quan és addictiu... I hi ha qui ho sap manipular, això.
2: Clar, al final està creat, sí, no? Sí. Per manipular-te.
5: Exacte.
2: És a dir, perquè tu no abandonis, no? Com li deien aquest matí a la ràdio, un scroll infinit. Scroll és en el moment en què tu agafes i vas baixant i vas veient vídeos, al final són vídeos de curta durada o continguts que s'ajusten al que tu vas veient, no?
5: Sí, sí.
2: En funció del temps que estàs tu visionant allò, diguéssim que fa una predicció, l'aplicació, no? Hi ha un algoritme que fa una predicció i ja llavors ja sap el que t'està ensenyant tota l'estona.
5: I és comprovable, això.
4: Sí, real.
2: De fet, per això els volen multar, no? Perquè diuen, clar, és que estem generant aquí, no? I al final després, clar, vosaltres genereu això pel vostre propi benefici, però després nosaltres, no? És a dir, l'Estat, el govern, Brussel·les en aquest cas, diu, és que clar, tenim gent enganxada d'això i les teràpies... per poder-se'n desenganxar, moltes vegades corren de la sanitat pública, no? I la comorbilitat que genera aquest tipus de trastorn, clar, és molt alta.
5: Sí.
2: Clar, imagineu-vos estar tot el dia consumint, no?, el que deia el Mario, no? Al final és com, ostres, gent fantàstica, feliç, postes a sol, no?, amaneceres, anocheceres, no?, allò a la platja, no?, tot és fantàstic, tot és ideal.
5: Tothom
2: no?
5: Riu, sí.
2: Clar, però dius, realment és així el món en el que vivim?
5: No, home, esclar que no.
2: Clar, tu perquè...
4: Cossos perfectes i...
2: Exacte, no? I al final, tots els que estem aquí ja, bueno, ja tenim certa edat, no? Però al final, tu comences a bombardejar amb aquests inputs, no? Tu, al final, jo sempre dic que hi ha una combinació fatal, no? Que és, al final és el donar un mòbil amb accés a les xarxes socials a nanos joves, no? És a dir, al final, sense... Clar, sense filtre. Al final, quin filtre poses, no? Al final, a vegades és... Crec que és tan difícil.
5: Que es poden posar els filtres i hi ha familiars... Com
2: bueno, hi ha familiars, no, deixo mitja hora de xarxes al dia.
5: Això,
2: no? I quan s'acaba, pum, el mòbil...
4: I te prenta, també.
2: Clar, el control parenta. Clar, però al final també dius, bueno, doncs li dono un mòbil, però sense xarxes socials.
4: No el vol, ja.
2: Clar, no el vol, és motiu de discussió, no? Moltes vegades també l'exclous del grup, no? Per tant, el fas, no?, allò que no vols que sigui... Però clar, no? És difícil.
4: N'hi ha països d'Europa que ara ja han prohibit, fins als 16 anys està prohibit que accedeixin a les xarxes socials.
3: També hi ha trampes, hi ha moltes trampes per canviar l'edat, canviar les coses.
4: Clar,
2: al final es queixaven de que el filtre que tens tu per dir, no?, per obrir-te una compte o una altra... És una, com si diguéssim, vostè és major de no sé quantos? Tu li dius sí, saps? I vale, doncs pues molt bé, pues ja pot accedir a una cuenta d'adultos, no? Sí. I ja el dius, ostres, no? Potser s'hauria de perfeccionar una miqueta més, no? Sí. Amb tot això que tenim ara, que si de la IA, que si no sé què, que si no sé quantos, doncs, ostres, no ho sé, no ho sé.
3: Clar, jo considero que també crec que el mòbil és la cosa que més, o la persona que més es coneix a tu. Però clar, dius, comences a fer scroll, i m'ha passat que potser miro pel·lícules de terror o coses així, i només surt això, pam, pam, pam, perquè t'enganxis, hi ha una altra, i quina pel·lícula, i això. I molts cops la informació es trenca, o sigui, no hi ha molta informació perquè tornes a enganxar en una altra plana, i això és, com diu, el llet és infinit, no? I també els nanos aquests que tenen 14 o 15 anys estan desitjant tenir el mòbil perquè són companys del té, el tio del té, el seu cosí del té, però tu li treus el mòbil a un nano de 16-14 anys i es troba boig, i diu, el meu mòbil, vols trencar-ho tot, o sigui, no preocupa el mòbil.
5: ho vol trencar-ho tot en el sentit de que hi hagi alguna prohibició, esclar, o
3: clar, que hi tinguin el mòbil,
5: limitació,
3: no, sí. Dius, mira, tinc el mòbil que ja es tindrà prou, pues, posa una cosa que és increïble.
2: Sí, clar, sí. El problema és que tota aquesta gent que encara no ha viscut suficient, no? Al final jo ja sé que la vida, no? Hi ha altibaixos, no? Hi ha moments que estàs millor, hi ha moments que estàs pitjor, no? Que no tota la vida són postals magnífiques. No, al final tots els d'aquí a taula ho sabem. Però clar, tu amb una persona de 14, 15, 16 anys que li dones el mòbil per primera vegada, comença a veure això i al final es farà una idea de la realitat, no? De que aquesta és la realitat que li toca viure. Per tant, clar, què li genera això? Frustració, el primer, perquè al final és com si tu no ets com aquell que estàs veient, és que, no? Com ho diuen allò, ets un loser, no? Sí. I, clar, al final dius, escolta'm, perdona, però és que jo això no, és una realitat que no obeeix a cap.
4: Clar, però jo per exemple, que ara em quedo fins tard mirant una peli o la tele, i em sorprèn molt perquè a les dues del matí tu poses Telecinco, Antena 3 i tal, i tots surt la mateixa marca de jocs,
3: sí.
4: De jugar al pòquer, de tot això. Perquè surti a totes les cadenes, han de pagar un dineral, i jo penso, la gent està superenganxada. I jo, em fa pensar el fet de dir, per què ens enganxem tant amb tot això? Perquè tenim un buit interior o alguna mancança,
5: o ens provoquen.
4: Sí, però vull dir, tan vulnerables són? Ens volem evadir...
5: No és que siguem tan vulnerables, però ens ho provoquen. I penso que és el que hem parlat fins ara, no? O sigui, des de l'existència de cadascuna d'aquestes cadenes, vull dir, una de les coses més profitoses és precisament dir, bueno, com podem governar a tota aquesta colla. Avui, després en tot cas el posaré, tinc un dit que és molt, que hi ha una diferència entre la religió, que entre el que és religiós i creu en un probable més enllà, i el que utilitza la religió, i penso que és una diferència que hi ha aquí, no? I en parla, és un article que en parla. Llavors jo crec que el problema el tenim aquí, no? Que hi hagi governants, per dir-ho d'una manera, en aquest cas estem parlant de qualsevol governant, vull dir, qualsevol director d'una emissora d'aquestes, no? Que diu, bueno, vinga, hem d'atrapar gent a que jugui, perquè el jugar crea una addicció que en definitiva és la ludopèdia. És clar, com més vols guanyar, més jugues i més perds, això no hi ha dubte, no? I llavors estem parlant d'això, jo crec, qui és el que fa, qui és el que utilitza una expectativa precisament per aprofitar-se d'ella, no? I llavors manipular-lo tota la vida. Jo n'he conegut en la meva família persones que han jugat a loteria i coses d'aquestes, no? I només a tirar màquines i tal, i és la ruïna, això clar. És la ruïna.
4: Jo que
5: i això
4: dir...
5: ho he vist.
4: Jo el que vull dir és, per què a aquella persona li afecta i a tu no?
5: Bueno, perquè, a veure, esclar, això ja són... Això ja... En primer lloc, perquè tu probablement ja no jugues això. O sigui, tu probablement ja tens una formació individualitzada que dius, no, això és horrible, perquè ho veus amb altres que estan enganxats, no? I llavors dius, no, jo això no jugo. I vale, vull dir, tu pots jugar, com diu el Joan, a veure pel·lícules de terror, però bueno, vull dir, com les has vist, allò no té més importància, que te'n posaran moltes, però no t'afectarà d'una manera tan negativa com el que estem dient, no? I en canvi, sí que hi ha manera de portar-te, doncs, a una negativitat de joc i d'exposar a la qual va més enllà de tu mateix, o sigui, va a qualsevol petita unitat familiar o de grup que pertanyis, que es veurà afectat per la seva condició, no?
4: Vale, i el que deia Joan, de dir una persona que pateix patologia, fins quan li pot arribar a afectar tot aquest tipus de...
5: Sí, avui precisament m'he trobat, i avui, avui aquest matí m'he trobat, jo tinc molta amistat amb una persona, no m'explicaré qui és ni res, i una de les coses que m'ha vingut a explicar és una de les grans dificultats que té, no? I llavors jo, bueno, com acostumem a fer a la ràdio, no? M'ha vingut en el cap de dir, ara és el moment. I el moment és dir, bueno, dic, però esclar, si tu ets conscient que tens aquesta problemàtica, evidentment has de fer alguna cosa per advocar-la, no? Demanar ajut, no? Per exemple, va dir, què és, un psicòleg, el mateix psiquiatre, vull dir, no sé, o qualsevol amic.
2: Demanar ajuda.
5: Demanar ajuda.
2: Algú especialitzat.
5: Sí, exacte.
3: Sí. Però també hi ha la part de la força de voluntat. O sigui, si tu demanes ajuda, però tu no has de jugar, o per exemple, en un cas, torno a fumar, i no tinc força de voluntat, dir, autoré, vinga, 5 dies sense fumar, 10 dies sense fumar.
5: Mira, Joan, jo et diré una cosa que és molt senzilla. Jo, a mi costava, deixar de fumar em va costar també molt, però bueno, ho vaig aconseguir, ja està. És el que cal.
3: Però ho intentaves i vas dir, vaig deixar de fumar.
5: Clar, ho vaig intentar.
3: Hi ha que és brudo per tal que sigui, que no ho pot deixar i està tan enviciat que demana diners, s'empenya...
5: Però el no poder, Joan, i penso que és una de les coses, almenys per mi és molt important, el no poder és perquè ja t'ha atrapat. I llavors, esclar, és més difícil. Quan ja estàs atrapat, ja és més difícil.
3: Llavors, has de tenir força voluntat, almenys pensar, ho has de deixar, o avui no jugaré. Demà, no ho sé, però avui no jugaré. És la força voluntat, igual que deixar l'alcohol o deixar qualsevol cosa.
5: Bueno, t'has de argumentar, per dir-ho d'una manera. O sigui, has de fer de manera que allò pugui ser, doncs, un èxit, per dir-ho d'una manera.
3: És que era un moment que pots deixar emportar pel que sigui i no deixar-ho mai perquè és una evasió.
5: Exacte.
3: Una solució als teus problemes, que tu vas a jugar a la màquina, els posem i t'oblides de tot. T'oblides dels problemes, de la família, de tot.
5: Però d'això nosaltres ho considerem, almenys jo, considero que això és una feblesa humana que ja t'ha atrapat i que, bueno, que tu no ets prou capaç de superar-la. Clar, perquè l'ajut és una de les coses que t'ha de proporcionar aquesta força. Sí?
2: Totalment. Ja, al final, com tot, no? Hi ha gent que està més predisposada a una altra, no? Al final és com... No sé, hi ha gent que, pues, bueno, que és més propensa a caure en segons quins tipus de històries.
5: I gent que no ho diries mai, que aparentment moltes vegades, oi, que és bona persona. I
2: sí, sí, no té res a veure. Jo crec que no té res a veure. Simplement, doncs, bueno, són coses aquestes que passen, no?
5: Sí.
2: I al final també, doncs, com a govern, també, no? Limitar això, no? Sí. Enfrontar-te al gran gegant, no? Doncs de les apostes o en aquest cas de les xarxes socials, ha de ser difícil, no? Al final intentes limitar, no? I al final ja entenc que això... No pot sortir a qualsevol hora a la televisió, no? Al final és com normalment a les 2 de la matinada, doncs ja no haurien de... No? Normalment no hi ha molta gent, no? Potser són hores que hi ha menys públic veient la tele, no? És com... També hi havia molts youtubers, no? Abans la gent jove no veu la tele, ara la gent veu els youtubers, no? I al final els youtubers comenten el que ells fan. Hi havia youtubers que anunciaven, també tenien d'això de loteria, no? Jo me'n recordo el cas de l'Ibai Llanos, un youtuber molt famós, que el tio tenia clar, dic, jo ja en tinc prou de quartos. A mi no em fa falta, primer de tot, ni anar a Andorra per tenir-ne més. Al final és com jo sóc clar,
5: ni
2: que jo sóc
5: d'aquí.
2: No? I a més, i no em fa falta tenir encara més quartos publicitant coses, no? Com ara és el tema dels casinos, dels bingos, del joc online, de les apostes, quan sé que amb això estic fent mal i destruint moltes famílies. Dic, ostres, està bé, això.
5: Doncs això està molt bé. I això és el que s'ha de...
2: Ens honra com a persones, no? Sí. Al final és com fa falta més persones amb aquest tipus d'iniciatives.
5: Estic d'acord. Molt bé.
3: Jo el que aprofito també és que ara hi ha creadors de contingut. Per tot arreu on vagis, del que sigui pastisseria, moda... Hi ha un munt de... Jo soc creador de continguts. Ja està. Ja tens els teus youtubers, tens els teus likes, que dona un like. Quan més likes, més famós ets. I quan més famós ets, més pots anunciar productes i aquests productes et donen un benefici. I és increïble. Jo, vull dir, no treballo, no són ferreters o no són fusters, no, són curadors de contingut i s'esperen tan panxos. Jo no...
2: Però clar, al final també jo entenc que la publicitat d'un negoci moltes vegades l'han de fer a través d'Instagram, perquè és el que consumeix la gent.
3: Sí, clar.
2: No? Al final, si tu em dius, no, jo per exemple no tinc Instagram, no? I a vegades dius, no, mira, et passo un reel, no? Una història d'aquests d'Insta. I dius, no tinc Insta. No, al final no puc veure. Jo m'estic plantejant, dic, ostres, per segons quines coses va bé tenir Instagram.
5: Sí.
2: Al final jo no fa falta que pengi la meva vida.
5: No.
2: Però si al final vull entrar, vull assabentar-me, estar assabentat de certs tipus d'activitats, de coses que m'agraden i d'això, doncs potser al final me n'hauré de fer un, precisament per poder consultar aquest tipus d'iniciatives que a dia d'avui, si no, no puc.
5: Et passen. El que està clar és que instal·lar Instagram deu ser tan fàcil com...
2: Toques
5: aquell botó i ja hi ets.
2: Però fixeu-vos com són aquest tipus d'aplicacions que per poder accedir a elles, a Instagram, a xarxa social, et demana accés a tenir el teu micro. El micro.
5: Sí.
2: És a dir que... tu ho has dit, no? Ens escolta.
5: Ens escolta.
2: Per tant, quan tu parles de certes coses, al final la publicitat que et sortirà a l'Instagram acabarà sent d'allò que tu has parlat. Per tant, dius, hòstia, no? Com apreten los grilletes, no? Per fer servir una cosa així. Hòstia, haver de sacrificar a nivell de privacitat, a nivell de tot això, i dius, ostres, bueno, mira, si només ho fan servir amb fins publicitaris, però clar, al final són dades, i les dades són informació. I la teva informació per si sola no val res, però la de mils de milions de persones creen tendència estadística i són superpotents.
5: Exacte.

0: és fertilitzant, perfecte, perquè creixin els dogmes, les jerarquies i els homes que necessiten controlar els altres en nom de Déu, que no ha estat mai.
1: Sí? Ho deixem per la segona part?
0: O la seguim per la segona part.
1: Escoltem, que la gràcia és inevitable.

Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboy.

0: Com que som a la segona part, ja, oi, que deies tu? Doncs ja podem continuar parlant.
1: Sí, de les esglésies, capellans i tot.
0: Bueno, això Déu és un exemple.
2: De la fe. Yeah.
1: De la fe.
0: Voleu parlar de la fe? No, home, no, això, jo penso que l'escrit és tan aclaridor que ja no cal donar-li més voltes al que és això, no? Trobo que l'ha encertat el que ha escrit aquest article. I ja està, vull dir, ja tenim altres coses, no?
1: Ah. Eh?
0: Sí o no?
1: Com vulguis.
0: Bueno, no, jo...
1: Si parlem de religió, ja saps que...
0: Amb religió que haig de voler, no?
1: Amb la religió jo... Cap a... Que no... Que, per mi la Bíblia ho va inventar.

0: gent per conèixer els orígens fins a arribar al moment. Ja està?
1: Bueno, jo penso que, bueno, ja que deia que hi vols entrar, doncs també...
2: Podríem dir que eren les xarxes socials de l'època? No? Podríem. Aquests aplecs que feien a l'església, no? Per vetllar, per... No?
1: Sí.
2: O el futbol de llavors,
1: el
2: no?
1: El futbol, també, sí. O sigui, en definitiva, apassionava, no? Vull dir,
0: sí,
1: et senties a tres i automàticament... lògicament sentiries la felicitat d'estar-hi.
2: Et feia pertanyar a un grup.
1: Això mateix.
2: No? Inclòs, que això també era... No? Vull dir que al final també era important.
0: Però compte, quin era del grup, el cremaven o el fotien a la foguera?
1: No, bueno, però això ja sé. Ara ja, sí, ja vol, no vulguis portar les coses tan lluny.
3: No, però manipulen amb la por.
1: Però, i tant.
3: Perquè és... amb tots els respectes, però l'Església, l'Islam... és un déu castigador, quan en realitat, si vas als orígens,
1: no ho era,
3: no té res a veure,
1: no.
3: I no sé per què han fet, o sigui, jo sóc creient, crec que pot existir algú que pot ser molt noble també.
1: Tens fe, vaja.
3: Sí, que ens pot juntar a tots d'una manera molt noble.
1: Mm-hmm.
3: Però no crec amb els estaments i tot això, perquè és molt manipulador.
1: Sí.
0: Jo crec que la fe és apuntar-la al fet de no saber què passa després de la mort. És la gran incògnita, que ningú sabrà fins que es mori, si hi ha alguna cosa, i tota aquesta por en que no hi hagi res fa que creguis en un ser superior que guia pel camí.
1: O sigui, que és qüestió de no creure en després de la mort, sinó que estàs vivint i aprofita't que estàs vivint i després sí, ja en parlarem, no? Així de fàcil.
0: Sí, jo crec normalment les altres, fer bé als altres, t'estimar als altres, si foten una punyalada a tu no la tornis, ser bo, com és.
1: Hi ha una cosa que avui, bueno, en aquest cas sí que està l'Alícia que ho ha dit, diu, és que això de la fe és tan interessant, tan innocent, si vols, també, que dius, ostres, doncs tan fàcil com això. Vull dir, al cap i a la fi no hi ha la intenció per part de la major part de persones, que ja són nobles d'ella mateixa, perquè no entren en temptacions i no volen controlar ningú, vaja. I llavors és qüestió de tenir la fe. O sigui, el que deia el Mario ara fa un moment, diu, jo crec, jo sóc creient, sí, que hi pot haver.
0: També és molt important.
1: Que tu quan estudiaves també et passava això.
0: No, jo quan estudiava tenia un fonament religiós que se'm va trencar perquè se'm va trencar. I jo el que volia era marxar a Mèxic, marxar a Senegal i fer missioner i ajudar la gent que estava allà i que necessitava una ajuda. No a fer missa un diumenge i a menjar tot el dia. No. I jo vull dir una cosa, és molt més difícil tenir fe en els altres, tenir fe amb els que rodegen, que és molt més difícil perquè poden fer qualsevol cosa, que no fer amb un ésser superpoderós invisible que no he vist mai.
1: Vols dir que és més fàcil amb un que no has vist mai, no?
0: No, no. Més fàcil, és més difícil, clar, creure en una persona que no has vist mai és fàcil creure en Déu, no? Jo crec que en Déu ja està, però quan n'has de creure en els altres, fer fonament amb els altres, fer voluntat amb els altres, estar bé amb els altres, és molt més difícil, perquè tu els veus i veus que poden fer alguna cosa o poden reaccionar o no.
1: Jo, hi ha una cosa que, a partir del que acabes de dir i el que també acabes de dir tu, Mario, que en definitiva és allò que tu deies, no? Diu, jo volia aprendre per anar en aquests països que la fe és difícil que pugui existir donada les dificultats que hi ha, per dir-ho d'una manera, podria multiplicar-ho per 100 això,
0: Ja, però jo crec que primer són actes i després donar la fe.
1: Val.
0: Però si tu a les persones que necessiten fas un acte de bondat i ensenyes a conrear, ensenyes el que sigui.
1: Aprens a ser bo, sí.
0: Clar, llavors, si aquesta dient ja ve amb tu, doncs digues la paraula de llavors.
1: D'acord. Val. I aquí és on, per exemple, tu no et vas veure beneficiat d'aquesta possibilitat de tirar endavant, doncs, aquest projecte.
0: Ja, també es diu que es podria fer sense ser sacerdot, o sense ser
1: sí, capellà. Sí.
0: Es pot fer també. Sí. Jo tenia la meva fe, no? Sí. Però és que la fe me la va trencar els altres capellans.
1: Sí.
0: Que no van creure en mi. O sigui, després de 4 anys estudiant amb ells, que en coneixien perfectament, i ensenyen-se per la obrera i diuen, no, queda aquí i t'apanyaràs. cap problema més. Després de la malaltia, després del son, vaig tornar a anar dos o tres cops, una fredo, una cosa, què passa aquí? On és la fe? On és Déu?
1: No hi havia la fe.
0: Hi havia l'organització. Però si jo penso, si jo volia dedicar la meva vida a Déu, volia orientar-me amb ell, i de cop i volta, entreu tot, és un acte de fe, perquè jo crec en Déu. Però clar, tant de mal dius,
1: perquè... Però et va provocar precisament la poca... Bueno, vull dir que no, ja no tens fe en Déu ara, però no.
0: Tinc fe en Déu. En un Déu sí.
1: Vale. És el que hem d'escoltar, no?
0: Sí, sí.
1: Molt bé. Què dius, Mario?
2: El dia que algú torni i ens expliqui què hi ha darrere...
1: No, no fotem. No juguem a endevinar ara, tu, no?
2: Imagineu això?
1: No.
2: Jo tenim por a lo desconegut.
1: Clar. Bueno, depèn, no? Vull dir, també...
2: Jo crec que per norma general tenim por a lo desconegut. I això ens genera angoixa i ansietat, no? Jo, el fet de no conèixer, no controlar, no tenir-ho tot sota...
3: Sí, jo no hi tinc por a la mort. Jo tinc por al patiment. Això em dona més por, més que angeli, que el fet de la mort.
1: Bé, bé, a veure, però a veure, no ens allunyem ara d'on t'estava, em sembla a mi. Jo crec que ja diu, tenim por tots, no?
0: Sí.
1: Va. D'acord, potser...
2: La por és sana i és natural, és un instint.
0: Sí, la por, la por fa avançada.
1: És el desconegut, però en aquest canvi, quan tens fe, no és precisament el desconegut. El desconegut és el que et provoca aquesta fe. O sigui, tu el magnifiques, vull dir, t'has fet una icona d'ell. I això...
2: Sí. Bueno, no, jo penso que al final és com, clar, ve algú i et tranquil·litza, doncs, no? I al final t'acaba dient allò que vols sentir, doncs te'l creus i et sembla bé, i al final és com, bueno, doncs ja està, això ja no em preocupa.
1: Ja no em preocupa.
2: No? Com...
1: Però t'ocupa, vull dir, d'una manera o altra, t'ocupa, i llavors t'ocupa precisament com quan explicava el Joan, diu, escolta, és que m'ho van fotre de mig a mig, no? I a més eren els governants de tot això, no?
2: Sí, els que es diuen que són, no?
1: D'això. I llavors, és clar, jo el que crec és precisament de quina manera, o sigui, de quina manera les persones que no són de bona fe, per dir-ho d'una manera, són les persones que d'una manera o altra ens hem de defensar. O sigui, hem parlat dels influencers, hem parlat dels que governen aquestes emissores, hem parlat de que en definitiva et volen per treure un suc que veritablement sigui un benefici per ells, no? I llavors aquí és on hem de, em sembla, saber treballar de manera que no perdem el nord. O sigui, que realment on...
2: Que tinguem clar quins són els nostres objectius.
1: Exactament, sí, això és el que jo volia dir.
2: Que no sempre és fàcil.
1: No ho és de fàcil.
0: Per mi és molt important les persones clau o mestres que he tingut a la vida, no? A cada període de vida he tingut una persona que m'ha guiat, m'ha aconsellat, m'ha fet avançar d'alguna manera. I és molt important aquestes peces claus que tenim a la nostra vida, no? Si poden ser pares, un mestre, però sempre aquesta persona que parlen de veritat,
1: la,
0: no?
1: I la Mar García,
0: també. La Mar García, no. Ja m'ho he dit, sí, però la Mar García.
1: Ai, diu que no.
0: No, jo vaig conèixer jo en un moment molt crític de la meva vida, perquè no sé què fer.
1: Sí.
0: Després del servei comunitari, jo no sé què fer. I vaig venir a la ràdio, em vas acollir, i mira, aquí estic.
1: Bueno, però jo no vaig ser sol, que et va acollir, vull dir, amb tots aquí. Ho has d'entendre, també,
0: no,
1: això.
0: No, però fa 8 anys estaves tu i el diaticuler, i jo vaig dir, puc venir la setmana que ve, i llavors estic venint.
1: Jo no dic que d'altres també hi havia aquí, llavors... Sí, bueno, ara estàs tu... Bueno.
0: No, també m'ho vaig jugar jo, perquè venia al centre comunitari i vaig parlar amb ell, vaig perseguir-lo fins a parar del bus, el vaig agafar, mentre seria, i mira, i em vaig enganxar aquí.
1: Bé, bueno, sí, bueno, això està molt bé destacar, doncs, d'aquelles petites manetes que has trobat al llarg de la vida, perquè en definitiva l'anàs sumant.
0: I el maco és tornar-te una pedra clau també, és a dir, a part de tenir pedres clau, tornar-te una pedra clau per a altres persones també.
1: Exacte.
0: És com una cadena de favors, no?
1: És que penso que tots tenim aquesta capacitat de virtut al cap i a la fi, no? I llavors, o sigui, tenim una capacitat interior.
0: No, tots no. hi ha gent que pot fer-ho i gent que no. Hi ha gent que pot portar pel mal camí i aprofitar-se de tu i moltes bones paraules, però després que et deixa pel carrer.
1: Bueno, però aquests ja han dit que ja hem d'estar a la guai d'ells, sí, i hem de combatre'ls. En canvi, els altres, home, jo parlo dels de la fe, carai.
0: Ah, també,
1: sí. Els de la fe, sí. Molt bé.
3: Però... n'hi ha persones que ara, per exemple, van per objectius i per interès propi i et trepitgen,
0: sí.
3: Però jo va haver un cas d'una persona que tenia una capacitat per ser trepa i va arribar el més alt i si et tenia que trepitjar, et trepitjava, i jo el vaig acabar a veure plorant. I no m'imaginava que el veuria mai quan li van diagnosticar un càncer. Aleshores tota aquella façana es va desmuntar.
2: Es desmorona tot. Arriba un moment en què, perquè tots tenim el nostre taló d'Aquiles, que dic jo. No? Al final tots tenim aquell punt en el que, hòstia, et desmuntes, no? Al final és quan, perquè al final hi ha moments en què tu et creus invencible, no?
3: Sí.
2: I que a mi això no em passarà, a mi això no sé què, i això li passa a tothom. No? I al final, i quan abans ho tinguem clar i no ho perdem de vista, doncs jo crec que també ens ajudarà a planificar millor.
1: Jo encara diria una altra cosa, ja que el Joan ha parlat abans que el seu problema és precisament la cama i tal, a mi quan em van detectar també doncs, la dificultat d'un càncer, jo a la fi el porto, no? Doncs la veritat em vaig pensar, dic, bueno, dic, i ara què? Esclar, la primera pregunta és aquesta, diu, hòstia, no m'ho esperava això ara. I de cop i volta, la primera idea que em va passar va dir, això ho haig de patir més jo que ningú més. Bé, aquesta també és una altra de les constants de bona persona, per dir-ho d'una manera, no? O sigui, jo haig de veure, m'haig de sentir segur davant d'aquesta situació, perquè si em veuen feble, llavors els faig patir amb ells, això.
0: Sí, sí.
1: I això és molt important, això sí que em va passar, eh? I fa 35 anys, això, eh?
2: Això és un acte de valentia. I de fe.
1: Anava així, vaig sortir d'aquell metge, em va deixar buit del tot, però després, nano, vaig agafar la línia, no?
2: La directa.
1: I sí, i actualment, bueno, ja em veieu, no? Vull dir que sí. Això també és una altra cosa que penso que t'has de saber atribuir-te com a virtut, Joan.
0: Clar, no. No, a mi em va ser això, quan a mi fa 5 anys em van dir l'esclerosi, perquè és fred, i ara què passarà, no? Vull dir, pateixes més per la gent del teu voltant que no per tu mateix, perquè tu mateix ho tens i ja està. I arriba un moment que dic, mira, si cal, ho patirem, no em quedaré un racó plorant, jo faré coses i m'obré davant les meves possibilitats, però haig de viure encara.
1: Això que has explicat d'aquest amic teu que vas acabar veient-lo plorant, bueno, llavors l'ha d'acompanyar també, no?
3: I tant, sí, sí, jo vaig estar allà i penso que per ell va ser una cosa positiva
1: que estiguis allà,
3: a part de que jo estigui allà, que aviam, no li desitjava res dolent, però a partir d'allà va donar valor a una sèrie de coses que abans no li donava i que no pensava en si mateix, sinó era, ja tenia la capacitat de pensar en els altres. Va ser algo transformador d'aquella situació. Hi ha uns altres que igual no es transformen, o igual ho estic fent jo de manera i també perquè jo no sóc perfecte i també m'equivoco en moltes
1: no,
3: coses.
1: No, perfectes no som ningú, eh?
2: Tots ens equivoquem.
1: Sí,
2: però hem de veure jo penso que hem de veure l'error com una capacitat d'aprenentatge.
1: Clar que sí.
3: Sí,
1: sí senyor, una oportunitat.
2: Exacte.
3: I jo penso que si algú bo tinc és que almenys sóc autocrític. Quan m'ho diuen o jo ho detecto. Igual no ho canvio al moment.
2: Bueno, però fas aquest esforç, no?
3: Sí,
2: prens consciència.
3: Sí, això sí, això sí. Sí, sí, sí.
1: Allò de
3: això ho he après a Instagram.
2: Mira, no tots són dolents de les coses negatives, de les xarxes socials que estàvem parlant ara. Al final també, vull dir, jo crec que el que ens ha faltat dir és que al final aquest tipus de recursos, no, sempre neixen amb la voluntat de poder ajudar i de fer la vida més fàcil a les persones que ens envolten, no? Després hi ha tota aquesta perversió, no? De, bueno, doncs pues ara aquest o ara l'altre, no? Com l'intel·ligència artificial, no? Pues al final arribarà un moment en què ens ho farà tot, o arribarà un moment en què serà més llesta que nosaltres, o hi ha, la, hi ha una que és la generativa i la no generativa, sí. Hi ha una que no simplement es dedica a tenir coneixement i l'altra que a més aprèn, aprèn d'allò, no? Al final és com raona,
1: sí.
2: Això fa una miqueta de por.
1: Bueno,
0: perquè Terminator aquesta... Terminator, ja, pim-pim.
2: Bueno, no, com deia Freud, sí. No? El no sé què mata el padre o algo així, saps?
1: Ui, el padre.
2: Freud,
1: sí. Padre,
3: complexa d'Edipo.
2: Sí, no sabria fer la cita exacta, però vull dir que, clar, que al final dius, ostres, no? Això neix per fer-nos la vida millor, no? Al final és com les xarxes socials, hòstia, doncs per estar assabentat d'allò que es publicarà no sé on, doncs en vez d'agafar i haver de trucar o haver de això, doncs que directament ho publico, llavors tu em segueixes i jo ho miro, vale, ja està. És igual els likes que tinguis, és igual si surten aquella postala no sé què, no? Al final això és com una miqueta igual, no? Al final, o hauria de ser, no? Passa que moltes vegades s'acaba convertint en tot el contrari.
1: Tu què diries de Freud?
2: No.
3: Jo sóc més de Jung.
1: De Jung. Per què?
3: Va ser deixeble de Freud. El que passa és que Freud ho basava tot amb la sexualitat i Jung va generar el que són els arquetips i va tratar no amb el psicoanàlisi, sinó el que era els trastorns individualitzats des de la persona i des de l'escolta. I aleshores, una vegada escoltava, era capaç de fer un tipus de tractament o un altre. No, va ser tot amb la sexualitat i el psicoanàlisi.
1: Bueno, i per començar, no deixa de
3: ser. I parlava de la casualitat i la causalitat, també. Mm-hmm. Eh? Per això el veig més complet, però bueno, el Freud va inventar el psicoanàlisi i d'allà ha sortit les teràpies cognitives conductuals.
1: Bueno, no sé, inventava veure, mirar de desbrinar quines són les tendències psiquiàtriques.
3: Que per cert, Freud era cocainòman.
1: Ah, sí? Ah, no ho sabia. Bueno, però això no...
3: No, però tenia una addicció.
1: Val, i què vols dir amb això, que en el món, en el moment que puguis arribar a tenir una addicció que pot ser futbolística, per exemple, doncs ja és un punt negatiu de les teves capacitats? O...
3: No, el que penso és que la persona que té una addicció, el que hem dit abans, ha de saber demanar ajuda, també.
1: Per molt psiquiatre que sigui.
3: Quan no ho sabia demanava ajuda a la gent que l'envoltava, inclús als propis pacients,
1: sí.
3: També volia saber la seva opinió.
1: D'acord, molt bé,
3: que és com un GAM, els GAMs que fem,
1: sí.
3: De primera persona jo n'aprenc molt de la gent que jo estic allà portant el GAM i n'aprenc més de la gent que el que he pogut llegir i de més, perquè n'hi ha casos que dius, hòstia, quina capacitat per portar-ho.
1: Yeah. Sí, sí. A veure, entenc que estàs parlant de grups en primera persona, no?
2: No. Grups d'ajuda mútua.
1: D'ajuda
3: mútua. I de famílies.
1: De famílies.
3: Us posaré un exemple, d'acord? Estan les famílies, que per cert el 80% són dones, els homes
1: no, gairebé no hi són,
3: els pares no acostumen a ser-hi, però bueno,
1: això també ho hem d'arreglar,
2: estan més absents. Sí, sí.
3: N'hi ha una dona amb tres fills, una amb esquizofrènia, el pare alcohòlic que l'ha deixat tirada, ella viu de netejar hotels i em comentava que es volia suïcidar però que no ho podia fer pels fills, eh? I jo en aquell moment pensava, com puc recolzar amb aquesta persona si de vegades jo em queixo de coses que ella no té temps per aquestes coses tan banals, i a sobre amb recursos limitats i està tirant cap endavant. Aleshores jo ahir l'únic que vaig pensar que podia fer de positiu era escoltar-la, que sentís que algú l'escolta, perquè jo no era capaç de, o sigui, encara no tinc la madurez de
1: poder jugar-la clarament com
3: exacte,
1: voldries.
3: Exacte, sí. Sí,
1: ja
3: sí.
1: T'he entès, ja. A veure, jo penso que avui n'hem parlat i força, no?, d'aquesta capacitat de tenir responsabilitat en la vida que et toca, no? També, jo penso que això també és important quan ets responsable, no? Quan has après a ser-ho, vaja. A mi una de les coses que m'atipo últimament és que em considerin irresponsable. Us asseguro que em poso una mica com una moto, eh? Perquè, bueno, perquè no sé, perquè sempre a vegades hi ha una tendència a destacar, no, precisament les teves virtuts i els teus defectes, i llavors, uau, què passa? Jo crec que això és molt important, sí. Escoltant els grups és bàsic, sí. I tant. Però sigui qui sigui, siguis tu, sigui jo, sigui qualsevol, i ara que ens hem inventat el grup de entre primeres persones i familiars, jo penso que encara és més lluent, això.
3: I tant, sona la labor.
1: Això és nou, això no... No havíem sentit a parlar d'això.
3: Bueno, és el... sí, no, ja, sí? Sí. Jo vaig començar a Carrer Cuba de Barcelona, que és l'associació de trastorns bipolars.
1: Ah.
3: I ja parlo de fa 10 anys. El que passa és que ja després es van barrejar una cosa de calés, que si jo... I uns quants vam deixar...
1: Es va malmetre.
3: Bueno, sé. O vam entendre, igual ens equivoquem, eh? Mm-hmm. Però si busques l'exemple, busques, no sé, que busques algú que sigui genuí, no? No que estigui corromput o...
1: Ja.
3: No sé.
1: Ja.
3: És com si a l'associació nostra jo volgués posar-me un sou i si no, no es fa per voluntat.
1: Val, d'acord, ja t'entenc. Sí, a vegades això també pot arribar a passar i espatllar, i tant. Sí, perquè fer les coses des del punt de vista voluntari que destacava el Joan, vull dir, aquí... trobar-se la mar de bé aquí, igual com per exemple ell ha manifestat que s'hi troba, jo també, i tu i tal, vull dir, no deixa de ser una manera altruista, innocent, tot el que vulguis, però que en el fons és el que potser convenç més que qualsevol altra cosa, no? Sí, jo penso que sí. Molt bé. Bueno, estem arribant ja al final, tu.
0: Al final del camí.
1: No, penses que això dura tota la vida o què?
0: No.
1: Molt bé, Jordi. Escolta, que tinguis una resta de juliol.
0: Molt bon estiu.
2: Jo ja m'acomiado avui, sí que és veritat que sí. Avui marxo de vacances.
1: Molt bé.
2: I
1: que tinguis sort en la nova tasca que se't presenta i que tot sigui... així de vàlid, tant per tu com per ell, perquè això sempre és per tots dos, eh?
2: Sempre.
1: Això també és una dita que jo...
2: Sí, sí, al final jo sempre dic, no?, aquella llei d'acció-reacció, no?, allò que tu fas, no?, sí, aquella sí. Força...
1: Això almenys jo ho tinc molt clar. Mario, la setmana que ve tornem.
3: Ok.
0: Momentos, marxem en Gènesis, rogant-nos composició.
1: Adéu. Adéu-siau.
2: Bona tarda, família.
3: M'encanta que em ve.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
3: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
2: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
3: Qui estima la música, estima la vida.
2: Forever Joves.
3: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
4: Ràdio Sant Boi.
5: Són sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit.
6: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
7: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
8: Nom:
9: Lola Casadellà Puig.
8: Dia d'entrada al camp de concentració.
9: Camp de concentració de Ravensbrück, 22 d'abril de 1944.
8: Matrícula:
9: 35.160.
10: Pues una mañana, al llegar a la estación, pues nos hicieron formar en la plaza del pueblo contra la pared. Habían tres soldados italianos que estaban así, alineados.
11: Aquesta veu que sentiu és el testimoni de la Lola Casadellà, que recull la Neus Català al llibre de la resistència a la deportació. El text original està escrit en castellà i l'interpreta de manera literal en aquest podcast l'actriu Maite Oger.
12: Un SS en uniforme, solo, con una ametralladora, los fusiló. Uno de los chicos intentó levantarse y le pegó el tiro de gracia. Estos chicos estuvieron tres días, expuestos en la plaza como ejemplo. La bestialidad la vivíamos tan de cerca, tanto que a pesar de que nos dijeran que pronto seríamos liberadas, pues no nos veíamos libres. Que las cosas se terminaban, sí, pero vernos libres...
11: L'execució d'aquests tres nois el mes de març de 1945, poc abans de l'alliberament dels camps de concentració, va quedar gravada a la memòria de la Lola Casadellà. Però qui és la Lola? Com arriba a Ravensbrück? Som les periodistes Anna Gasol, Anna Canyi i Pili García, i aquesta és la biografia de la Lola Casadellà Puig.

0: Capítol 1. Lola Casadellà, la Lola del Felip del Ton.
1: La Lola neix el 27 de juny de 1918. Fins fa molt poc, el seu naixement se situava al Col·legi, un poble a tocar de Lleida. Però una recerca recent de l'historiador Josep Calvet ha localitzat la seva partida de naixement a Lleida ciutat. En qualsevol cas, la Lola creix al Col·legi, amb la seva família, una casa de pagesos més aviat conservadors, coneguda com Cal Felip del Ton.
2: A més del testimoni que hem pogut recuperar de la Lola Casadellà en diferents documents, en aquest podcast, i li estem molt agraïdes, ens acompanya l'Etel Gené, la filla petita de la Lola Casadellà.
3: Bon, c'était des paysans...
4: La família de la mare eren pagesos. Això sí, no eren gaire rics. I sí, tenien idees de dretes. De fet, estaven del costat de la gent que tenia el poder.
3: Les gens que étaient au pouvoir, quoi.
1: La Lola viu al col·legi fins a la seva joventut i quan encara és una nana, perd la seva mare.
3: Alors, l'enfance de ma mère...
4: La mare va passar la seva infància al col·legi a Lleida. Només tenia un germà i bé, la mare va perdre la seva mare quan era petita. Aquest va ser probablement un dels esdeveniments més durs de la seva vida, perdre la seva mare quan tenia uns 10 anys.
1: Quan la mare mor, la Lola se'n va viure amb les seves tietes. El seu pare, el Felip del Ton, para poc per casa.
3: Parce que son père, qui était paysan...
4: El seu pare, que era pagès, també era guitarrista. Era músic i molt sovint marxava per tocar casaments, per tocar la guitarra. Així que, evidentment, per la meva mare, trobar-se només amb el seu pare i sense mare, sent una nena, va ser realment molt, molt difícil.
1: Quan la Lola encara és una adolescent, el pare li aparaula un casament amb un pagès del poble.
3: Son père voulait qu'elle...
4: Recordo que ell em va explicar que el seu pare volia que es casés i li volia triar el marit. Volia que es casés amb un pagès del col·legi, però la mare no ho volia. No volia aquesta vida, no volia casar-se amb algú a qui no estimava.
2: La Lola no accepta el matrimoni aparaulat i la guerra li ofereix una sortida. El 18 de juliol de 1936 i els dies posteriors, fracassa el cop d'estat a Catalunya contra el govern legítim de la Segona República. La població es mobilitza per defensar-la i comença la Guerra Civil. Tot i que ella, de política en aquella primera joventut, encara no en sap res, com explica l'Anna Saez, periodista i directora del diari El Segre.
5: Ella es pensava que els comunistes eren els que netejaven les comunes. Les comunes, si teniu una certa edat i sou de poble, és on... vaja, és una cosa bastant bàsica, diguéssim. És una fusta o, en el millor dels casos, amb un forat i és on es fan les necessitats. I clar, això acaba definint aquesta ingenuïtat de la nena, de la Lola del Felip del Ton, que doncs ella als 18 anys, el mestre progressista que va canviar molt la vida del poble, no? I és el mestre el que li diu: se necessiten moltes infermeres, a Lleida fan cursos per ser infermera, apunta.
2: Així ho recorda la Lola amb la veu de l'actriu Maite Ojer.
6: Muchos jóvenes del pueblo se fueron al frente a defender la República. Algunos murieron los primeros meses por falta de asistencia. Un maestro joven del pueblo nos dijo que el sindicato de la FET de Lérida organizaba un grupo sanitario que saldría para el frente. Esto me pareció humano y pedí mi admisión.
2: Per l'Etel, la filla de la Lola, enrolar-se al sindicat és una manera de fugir d'un matrimoni forçat.
4: Crec que va aprofitar una mica aquesta situació on es va presentar l'oportunitat de marxar del poble del col·legi i d'evitar la vida que no volia tenir. Per això va decidir involucrar-se en les xarxes de resistents per defensar la República. Com que era molt jove, tenia 18 anys, va demanar ajuda al mestre del poble del col·legi perquè convencés el seu pare. De manera que la seva filla pogués marxar i involucrar-se en una xarxa de combatents per combatre l'exèrcit de Franco.
6: Pedí mi admisión y me la dieron, pero faltaba lo esencial, el convencimiento de mi padre. El maestro me acompañó para darme ánimos. Mi padre, asombrado, no decía nada y no me dio ninguna contestación, ¿eh? Pues entonces me marché y así es como entré en el combate.
4: Potser no es va atrevir a contradir el mestre perquè era un mestre. En aquella època tenia un cert prestigi en un poble, no ho sé. però no va dir ni sí ni no, no va dir res. I van concloure que, com que no havia dit que no, la meva mare va considerar que estava d'acord i així va ser com va marxar.
3: Elle est partie.
1: El 36, la Lola ja pertany a les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya i al Sindicat d'Ensenyament de la FETUGT a Lleida. No perquè sigui mestra, sinó perquè organitzen cursos per formar sanitaris. És el primer contacte que la Lola té amb el món de la política.
6: En mi vida había asistido a una reunión sindical, ni política, ni nada. Me pareció pues demasiado tumultuosa, sobre todo tratándose de maestros y también bastante grosera por la cantidad de calificativos escabrosos que empleaban.
1: A Lleida, la Lola fa un curs d'infermeria a l'Escola de les Joventuts per preparar-se per anar al front. Allí coneix la Mimí, com ens explica la periodista Anna Sáez.
5: Ella a Lleida aquest curs el fa amb, coincideix allà amb no sé de quina nacionalitat és, pel nom vull pensar que potser és francesa, però no estic segura, que és la Noémie Suchet, o no sé com s'hauria de pronunciar, que tots la coneixien com Mimí.
2: Amb la Mimí, a qui més endavant retrobarem, i un grup d'homes i dones, s'uneix a les milícies antifeixistes que marxen cap al front d'Osca, concretament a Pompenillo. Allà s'incorpora una centúria, que són les unitats de 100 combatents en què s'estructuren les columnes de voluntaris que lluiten per defensar la República contra l'aixecament franquista.
6: Pues yo estaba en un grupo formado por un médico, una practicante, una chica maestra, su hermano y 6 maestros más que servían de camilleros.
1: Segons explica la Lola a la Montserrat Roig, des dels portalliteres fins als metges, tots eren comunistes i són ells qui li acaben de posar el virus de la revolució. La Lola és l'única roja de la família. Fa un viatge a Barcelona per assistir a un congrés de les joventuts com a membre de la delegació de Lleida i es troba a les Rambles un oncle del poble. Quan la veu, l'oncle es dirigeix cap a ella tot enrabiat, amb els ulls encesos, aguantant-se les ganes de clavar-li un parell de bufes, perquè el seu cosí germà va ser afusellat pels seus, pels rojos. Com passa a les guerres civils, la seva significació política li suposa el rebuig per part de la seva família, amb l'excepció del seu germà, amb qui manté la relació al llarg de tota la seva vida. La vida a la Lola li passa molt ràpid, com apunta l'Anna Sáez, directora del diari El Segre.
5: La vida li passa de manera molt accelerada, no? Amb 18 anys s'apunta, fa infermeria, se'n va al front, al cap de poquet coneix amb un altre doncs, militant antifeixista amb el qual s'acaba casant.
2: És el Jacinto Gené Noguel, que el 1938 és tinent d'infanteria de l'exèrcit republicà, oriund de Vimbodí i fill de militar. En alguns documents, en comptes de Jacinto, el seu nom apareix com Enric, però sabem que el seu nom correcte és Jacinto, perquè ho ha confirmat la seva pròpia filla, l'Etel, que ens ajuda a recuperar la biografia de la Lola. Segurament la confusió ve perquè l'Enric Gené és el germà del Jacinto i també és militar, és caporal d'aviació.
4: El meu pare era capità de l'exèrcit. Era militar i va resultar ferit. I així va ser com es van conèixer. La meva mare va conèixer el meu pare perquè el va cuidar. Així és com es van conèixer, van començar una relació i es van enamorar l'un de l'altre. És una mica romàntic. Ell estava ferit, ella el va cuidar. I així és com es van enamorar en aquestes circumstàncies.
3: Dans ces circonstances-là.
2: Es casa amb el Jacinto a Molins de Rei el 25 d'abril del 1938. De fet, s'hi casa dues vegades, una durant la República i l'altra l'any 70, a França, perquè els va ser impossible recuperar el certificat de matrimoni expedit durant la guerra. Però aviat els seus camins se separen.
1: Queipo de Llano, un dels principals líders del cop militar contra el govern republicà, feia servir la ràdio per difondre la seva ideologia i adoctrinar la població, aprofitant que era el principal mitjà de masses de l'època.
7: Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado de rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos, maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen.
2: L'ocupació de Barcelona és imminent i la Lola s'ha d'exiliar. Les exigències de l'exèrcit fan que el Jacinto no la pugui acompanyar. Quan passa la frontera, té 20 anys i està embarassada de 4 mesos.
5: que mon père était, avait des responsabilités.
4: El meu pare tenia responsabilitats a l'exèrcit i no podia marxar amb els civils així, com hauria volgut.
5: Com il voulait, quoi.
1: Durant la retirada, entre el gener i el febrer del 39, gairebé 500.000 de republicans i republicanes creuen la frontera amb la caiguda de Barcelona.
6: 1939 nos retiramos y llegamos a Francia. Fui a parar a Rennes. Yo estaba encinta entonces, de 4 meses. Las organizaciones democráticas empezaron a preocuparse por nosotras. El sindicato CGT de Rennes nos llevaron un día a su local y nos dieron de todo lo necesario. A mí me dieron lo necesario para mi futuro bebé y para mí misma, pues yo había salido de España pues con lo puesto. Un médico socialista de Rennes se presenta para cuidar a los enfermos y me encontró albúmina y me mandó al hospital. Éramos 8 españolas en la maternidad. En el mes de junio vino al mundo mi nena.
5: Elle avait déjà son enfant.
4: Ella tenia ja una nena que es deia Josefina. Li deien Pepita, el seu diminutiu.
5: Son diminutif, Pepita.
1: El context polític és cada cop més inestable. França declara la guerra a Alemanya el 3 de setembre de 1939 arran de la invasió nazi a Polònia.
6: Bueno, pues la situació internacional empeorava dia a dia, Y la declaración de guerra hizo pues que todos nuestros amigos fueran movilizados. Nos trasladaron a un campo. Aquello hacía presentir las graves decisiones que serían tomadas contra nosotras. Ay, mi hija tenía entonces 2 meses y medio.
1: La noieta que es pensava que els comunistes eren els que rentaven les comunes, ara és una dona que s'ha hagut d'exiliar per la seva participació a la Guerra Civil al costat del bàndol republicà, sola i amb una nana acabada de néixer. Surt d'una guerra per entrar-ne en una altra.
2: El govern francès, superat pel nombre d'exiliats, aprofita per repatriar les dones solteres i les que no tenen els seus marits amb elles. És el que li passa a la Lola. El Jacinto no l'ha pogut acompanyar. Ella ha fet la retirada amb la seva unitat militar.
6: La orden de prepararnos para ir con nuestros maridos llegó seca. A nosotras nos llevaron a la estación. El tren salió en plena noche. Pronto nos dimos cuenta de que nos llevaban directamente a España. España, que la llevábamos en el corazón entrañable, pero donde los asesinos de nuestro pueblo continuaban asesinando. En Burdeos paró el tren e inmediatamente abrimos las puertas y bajamos chillando ¡A España no! ¡A España no! Los gendarmes nos empujaban hacia los vagones, pero nada, ni Dios subía y seguíamos chillando. Esto duró cosa de una hora y llegó la orden de que las que habíamos bajado del tren subiésemos a otro que nos conducirían a Perpiñán, pero por si las moscas, el tren fue aislado por soldados senegaleses.
2: Alguna de les dones repatriades a l'Espanya franquista acaben empresonades. Les que rebelen al tren, les que no volen retornar a Espanya, no tindran un destí millor. Acaben tancades en un camp de concentració francès sota la vigilància dels soldats senegalesos. Alguns testimonis expliquen que les nenes i les noies joves portaven una espècie de xiulet fet amb canyes lligat al coll, que feia servir en cas d'intentar ser violades pels seus guardians. La Lola i la seva filla Pepita, que només té 2 mesos i mig, són conduïdes al camp de concentració de Sant Cebrià de Rosselló, als Pirineus Orientals.
6: Subimos en unos vagones y unos kilómetros más allá vimos un cementerio con muchas cruces blancas. ¡Qué congoja, por Dios! Enseguida vimos el campo. Y como era el atardecer, nos acompañaron a las barracas, algunas sin terminar. Tuvimos que dormir directamente encima de la arena. Sentada en el suelo, pasé la noche con mi niña encima de las rodillas. Rápidamente empezaron a morir los niños españoles. Mi hija vivió 15 días.
1: És setembre i les nits comencen a ser molt fredes. Les criatures moren com a mosques, fins i tot les que aparentment semblen més fortes, perquè són un xic més grans, de 6 o 7 anys. Cada nit se senten els seus plors. La taxa de mortalitat als camps és elevadíssima, especialment la infantil. Alguns estudis la situen al 97%. La filla de la Lola, la seva nana, mor al camp sense que ella hi pugui fer res. Se'n va morir als braços, explica la Lola. Va quedar tota xuclada, suposo que de gana i de fred. La Pepita Gené Casadellà mor amb tan sols 3 mesets.
2: Aquest episodi colpidor de la vida de la Lola Casadellà també ens arriba a través de les paraules de l'Etel Gené, la germana de la Pepita.
3: Après la mort de...
4: Ella ens explicava que després de la mort de la seva filla, les seves amigues la seguien tot el temps, perquè tenien por que se suïcidés i es preocupaven molt per ella. I així la vigilaven molt, però igualment va ser un esdeveniment extremadament dur i del qual ens en va parlar molt poc.
2: Arran d'una recerca en curs sobre la mortalitat a l'exili del Jordi Oliva, el Martí Picas i la Noemí Riudor, s'han trobat unes fonts on apareix que la nena ja tenia 3 anys i mig quan va morir. Tot i així, en el seu testimoni, la Lola afirma que la Pepita tenia 3 mesos i mig i que va sobreviure tan sols 15 dies al camp.
1: El camp de Sant Cebrià, on mor la Pepita, està situat en una àrea verge de la platja, tancada amb un filferro que l'envolta, excepte pel costat del mar. No hi ha cap instal·lació sanitària i dormen damunt la sorra. La falta d'aigua potable provoca epidèmies de febre tifoidea, diarrea i paludisme. Les malalties s'agreugen perquè el camp s'inunda. L'aigua els arriba fins al coll, explica la Lola a la Montserrat Roig. Llavors, les autoritats transfereixen els refugiats a un altre camp, el d'Argelers.
2: El Jacinto, el seu marit, està tancat al camp de Barcarès i s'enrola a l'exèrcit francès per sortir-ne i poder traure la seva dona. Però el fan avançar cap al nord i acaba participant a la batalla de Narvik, a Suècia. L'Etel, la filla de la Lola i del Jacinto, parla del seu pare.
4: Ell es va comprometre amb les forces, amb l'exèrcit francès. Va ingressar a la resistència francesa per la seva implicació militar per combatre Hitler i Franco. Va retrobar la meva mare, però després va marxar a la batalla de Narvik, on va resultar greument ferit. El consideraven mort, però va sobreviure realment per miracle.
1: Al març de 1940, la Lola pot sortir d'Argelers. Un sindicat catòlic la recull per anar a treballar al camp, prop de Lió, a un poble de mala mort, com ella diu. Com en un mercat d'esclaus, els revisen les dents, els toquen els braços i les cames per veure si són forts. Al cap de poc, la seva mestressa se l'endú a Lió perquè li faci de minyona.
2: Al setembre del 41, la Lola s'incorpora a la resistència francesa, conscient que els nazis avancen en l'ocupació de França. A l'octubre d'aquell mateix any, troba feina en una botiga de queviures propietat de migrants econòmics espanyols. Els seus patrons també acullen a casa seva 2 germans refugiats polítics.
6: Lyon ha sido siempre un lugar donde los españoles han sido numerosos, ¿eh? Y la vieja emigración nos ayudó mucho. Los lunes teníamos un descanso y aprovechaba, pues eso, para ir a visitar a mis amigos y a Antonio Merino, del sindicato de ferrocarriles en Barcelona. Unos días después se formó un triángulo de unión nacional. Merino, Canals y yo. Lyon fue dividido en 3 sectores. En algunos sitios no era fácil y en otros había más conciencia de la inminencia del peligro, pues los alemanes no se quedarían en la zona ocupada y había que prepararse.
1: Durant els primers anys de la Segona Guerra Mundial, el Front Nacional i la Unió Nacional van ser 2 estratègies claus per organitzar la resistència. El Front Nacional estava impulsat pel Partit Comunista Francès, mentre que la Unió Nacional estava organitzada pel Partit Comunista Espanyol.
2: La Lola participa concretament a la facció de la Unió Nacional a Lió. Juntament amb 2 companys més, divideixen Lió en 3 sectors per organitzar la lluita clandestina contra els alemanys, com relata la periodista Ana Sáez.
5: Una de les coses que fa la resistència és formar el que després coneixerem com maquis. Tot havia de ser, una noia tan jove, amb totes aquestes coses, havia de ser brutal.
1: Els maquis són els guerrillers que des de la clandestinitat també lluiten contra l'ocupació alemanya durant la Segona Guerra Mundial. Així que hi ha un grup de voluntaris, els formen militarment i els envien a les muntanyes.
6: Jo ajudava en la organització militar. Balseis nos prestó una máquina de escribir con una matriz para multicopista. Y este material pues teníamos que repartirlo enseguida, por lo cual utilizamos a veces correos. Y es lo que me perdió. A Julio Navas, joven estudiante de medicina del grupo militar, le teníamos que enviar un rollo. Llegó a su destino, pero Navas no abrió el rollo. Lo cogió y se fue en bicicleta a distribuir el material. Un coche lo atropelló. Le llevaron al hospital y desde allí inmediatamente nos advirtieron. El tiempo de sacar todo de mi

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa. Amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
3: Nom:
0: Lola Casadellà Puig.
3: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück. 22 d'abril de 1944.
3: Matrícula:
0: 35.160.

0: Capítol 2. Lola Casadellà, líder de la resistència.
1: La situació política a Europa és cada cop més tensa. La Lola treballa en una botiga de queviures i a l'ombra col·labora amb la resistència. L'estiu de 1942, la Lola es prepara per viatjar a Grenoble amb la missió d'organitzar un grup de joves combatents.
2: Però el 20 d'agost, un esdeveniment capgira els plans. Un camarada de l'organització, conegut com en Navas, és detingut. Actua com a enllaç, movent informació i documents d'un lloc a l'altre amb la seva bicicleta. Un accident el deixa estès a la carretera. Els papers que amaga es dispersen per terra, quedant a mans de la policia. La seva captura posa en risc tot el grup. Quan en Navas recobra el coneixement a l'hospital, dona l'alarma. La Lola actua ràpidament. Amaga les màquines d'escriure, les multicopistes i tota la documentació comprometedora que guarda la botiga de xarcuteria i queviures, on treballa i viu. Quan la policia arriba, no hi troba res. Tot ha desaparegut, com si mai hagués existit. Tanmateix, se l'enduen.
1: Així ho relata la mateixa Lola al llibre de la Neus Català. L'actriu Maite Oger ho interpreta.
3: Registraron el piso y al no encontrar nada, pues me dijeron que les acompañase. Llegamos al centro de policía jurídica y empezaron a interrogarme. Yo, nada. Sacaron el rollo, las cartas escritas por mí a Navas, me hice la tonta. Les contesté no sé qué cosas. Me encerraron en una celda sin darme de comer ni de beber. Al día siguiente volvieron a la carga. Me dijeron que Navas se había escapado, que yo estaba sola y que sería mejor que dijera la verdad. Nada. Al final decidieron llevarme al Palacio de Justicia, al Petit Depot, y allí esperé 6 semanas.
2: La Lola no parle y les autoritats la trasladen a la presó militar de Lió mentre espera el judici.
3: El juicio era a puerta cerrada. Los abogados, los detenidos, los jueces y los asesores y guardias. 2 siluetas estaban sentadas en los bancos del público, la Gestapo. A mí me condenaron a 2 años de cárcel y 1.200 francos de multa por infracción a la ley de los extranjeros por atentar contra la seguridad interna del país.
2: Malgrat no tenir cap prova concloent contra ella, condemnen la Lola a 2 anys de presó i 1.200 francs de multa. Així comença el seu periple per les presons franceses.
1: Primer la tanquen a la presó militar de Sant Josep, a Lió. Allà contrau la diftèria i la traslladen a l'hospital de contagiosos sota vigilància constant de 2 guàrdies. A l'hospital rep una carta de

0: Jacinto Gené, enviada des de Suècia. Les monges infermeres, encuriosides, li pregunten pel seu marit i pels motius de la seva detenció. La Lola respon senzillament: els alemanys no m'agraden. Quan es recupera, la traslladen a la presó de Les Baumets, a Marsella. Darrere dels barrots, les preses desafien les SS, celebrant la festa nacional francesa.
1: El 14 de julio de 1943 se celebró en las celdas con banderas, adornos... Bueno, esto hizo que las guardianas se pusieran negras. Enviaron a los calabozos a todas las que cogían, pero llegó un momento en que faltaban calabozos. Pues entonces nos prohibieron el correo, las visitas y los paquetes.
0: El Nadal del 43 es viu amb certa alegria a la presó. Els arriben notícies dels avenços dels aliats a l'Àfrica del Nord i del retrocés dels nazis a la Unió Soviètica. Aquestes notícies els donen ànims, i més quan la resistència els fa arribar un missatge que les volen treure de la presó.
1: La resistència nos avisó para que nos preparáramos de noche, que nos vistiéramos sin hacer ruido. Pensaban venir a liberarnos. Ya sabíamos que en varias cárceles pues ya lo habían hecho.
0: Però, en lloc de camarades de la resistència per alliberar-les, arriba la Gestapo, que les porta de Marsella a Rennes. Des de la costa mediterrània a la costa atlàntica, en tren.
1: En cada vagón había un alemán con ametralladora. Al bajar del tren se armó la de San Quintín cantando la marsellesa, los partisans y todo el repertorio. A grito pelado.
2: Travessen tot Rennes cantant, i això té conseqüències. Com a càstig, les aïllen sense cartes, sense visites i sense paquets. Un matí, entra una guardiana i demana per tres dones. Les preses volen saber per què, però la guardiana no dona explicacions i es neguen a delatar les tres dones que busquen.
1: Cuando se abrió la puerta y entraron seis gendarmes, una lluvia de zuecos les cayó en la cabeza. Uno sangraba. Entonces se retiraron, pero se llevaron a una de las nuestras, que se debatía y chillaba: camaradas, me llevan. Con el alma en un hilo, pues la vimos desaparecer. Al cabo de cierto tiempo, entraron a la fuerza los gendarmes, 10 o 12, y otros se quedaron fuera. Otra vez, la respuesta fue inmediata. Se ve que los zuecos hacían daño, pues no insistieron más. Y esta vez fuimos nosotras quienes cogimos a tres gendarmes, uno grande, fuerte, y nos vimos negras para neutralizar a ese tío.
2: Les garrapen, les tiren els cabells i el mosseguen. Utilitzen els tres gendarmes com a hostatges i negocien perquè els tornin la noia que s'han endut. Aconsegueixen fer el canvi, però com a conseqüència les posen en règim de càstig un altre cop. De Rennes les traslladen al fort de Romainville, al nord de París, l'avantsala de la deportació. Tanquen la Lola i les seves companyes en un soterrani sense cap mena de ventilació. És la sala on internen els condemnats a mort. La nit abans hi havia 42 homes. Ara ja són afusellats. A la paret hi han escrit missatges i els seus noms. Elles fan el mateix.
0: Des que l'han detinguda el 20 d'agost de 1942, amb una condemna de 2 anys i 1.200 francs, ha passat per 4 presons franceses. La de Sant Josep a Lió, la Baumets a Marsella i a la presó de Rennes, i finalment des del fort de Romainville a París, la deporten al camp de concentració de Ravensbrück, on hi arriba el 22 d'abril de 1944. La Lola ha fet 25 anys.
1: Pues la llegada a Ravensbrück fue impresionante. Aquella entrada con un gran portal, el águila alemana con la cruz gamada, las torretas con las ametralladoras, la disciplina que imponían y las mujeres. Mujeres que algunas parecían seres inhumanos.
2: Així descriu la Lola l'arribada a Ravensbrück: un infern a la terra, un món de mort fora del món. Immediatament dins del camp s'engega la maquinària de deshumanització.
1: Nos robaban todo. El corte de pelo, las duchas y los vestidos rayados, dentro de los que teníamos dificultades para reconocernos. Me pusieron en la barraca 32. Dormíamos 3 en cada cama, cabeza y pies alternos, en un ancho más o menos de unos 4 palmos. Por la noche se oían los gritos de las inválidas, el llanto de los niños, los pasos de las madres que los sacaban afuera porque tenían ganas de vomitar. Muchas de aquellas criaturas que lloraban por la noche aparecían muertas al día siguiente. Nos hacían formar en la plaza de Apel en filas de 5 y también colocaban a los muertos a nuestro lado, en formación. Los niños pequeños estaban cadavéricos y estremecía oírlos llorar de hambre.
2: Les deportades pateixen vexacions i càstigs relacionats amb el gènere. Només pel fet de ser dones, se'ls suma tortures com esterilitzacions, avortaments, assassinats dels seus infants, agressions sexuals i prostitució.
1: Todo organizado para humillarnos, hacernos comprender que no éramos más que un número que se borra cuando se quiere. Una mañana, al despertar, la Blokova gritó: «Las que quieran ir a una casa de prostitución, que pasen por mi despacho». Todas gritamos: «¿Mm?». Contestación: «Os prevengo que si no hay voluntarias, os cogeremos por la fuerza». Esto fue terrible. Sobre todo las más jóvenes, decidimos matarnos si nos hacían esto.
0: La prostitució és una altra dimensió de la brutalitat que patien les deportades, com ens explica la Montserrat Armengou, la coautora del llibre i documental L'infern de Ravensbrück.
3: Penseu que, clar, Ravensbrück és un camp, com hem dit, majoritàriament de dones. Per tant, allà, diguem-ne, tenim un volum de dones que seran destinades a altres camps de concentració per exercir la prostitució. I, a més, també aquí hem d'especificar que aquesta prostitució és consumida no només per capos o per personal de l'establishment i de la jerarquia del camp, sinó de vegades també per presoners, per deportats que tenien algun tipus d'avantatge o posició, o que en aquell moment en el sistema concentracionari li semblava que aquell pres estaria més content i li seria més tindria millor rendiment. O sigui que realment la prostitució es va exercir a molts camps i realment les dones eren traslladades com un ramat per exercir la prostitució.
2: L'historiador Robert Sommer va fer la seva tesi sobre els bordells en els camps de concentració nazi i col·labora amb el memorial de Ravensbrück i el memorial del camp de concentració de Flossenbürg.
4: Les SS selecciona dones amb promeses enganyoses. Deien a les dones que, si es presentaven voluntàries per treballar en un bordell, serien alliberades després de mig any. Algunes dones que ja havien exercit la prostitució abans van ser arrestades i enviades als camps de concentració. També hi havia dones considerades asocials, segons la classificació nazi. Algunes d'elles es van oferir voluntàries amb l'esperança de ser alliberades, però la SS mai ni en un sol cas va complir aquesta promesa. A més, la SS també realitzava seleccions directament al pati dels camps, durant el recompte, a l'Appelplatz. Assenyalaven les dones amb claredat, dient: «Tu, tu, tu». Després, aquestes dones eren preparades per treballar en el bordell. Primer, les obligaven a menjar més, per recuperar pes i adquirir una aparença més femenina, ja que moltes estaven extremament desnodrides, semblant esquelets. Es tractava d'una mena de procés de recuperació forçada per ser utilitzades als bordells.
0: Els SS obliguen a desfilar despullades la Lola i les seves companyes. La Lola li explica a la Montserrat Roig que els miren la boca i les dents i els fan una revisió vaginal per veure si tenen malalties venèries. Al final, unes quantes prostitutes s'hi presenten com a voluntàries. Moltes ho fan per por o per la promesa de veure's lliures, però cap sobreviu. La Lola diu que les que envien al front amb els soldats, rebentades i desfetes, moren.
2: A la violència sexual se li suma el drama de ser mares dins del camp. Una de les atrocitats més esfereïdores va ser l'assassinat de nadons. Les dones embarassades donaven llum en condicions infrahumanes i sovint els seus fills eren assassinats immediatament per les SS o morien per desnutrició i negligència. A més, es practicaven avortaments forçats a moltes deportades, fins i tot en estat de gestació molt avançats.
1: Cuando podía escaparme, pues corría a las barracas de cuarentena. Por los bloques encontré a otra española, medio loca, hablando sola, pobre. Era una asturiana capturada cerca de Leningrado. Estaba encinta cuando la cogieron y al dar a luz mataron a su bebé.
0: Durant la gravació del documental L'infern de Ravensbrück, la periodista Montserrat Armengou va entrevistar a deportades que ho van viure.
3: Després, el tema dels avortaments, doncs sí, moltes de les dones que arribaven embarassades eren obligades a avortar. Si l'embaràs estava ja molt avançat, aquell nen moltes vegades era ofegat, només acabar de néixer. Sí.
2: Malgrat la prohibició de circular pel camp, la Lola s'arrisca per anar a veure una companya confinada al pavelló de les tuberculoses. Sap que si la descobreix una capo, podria pagar un molt car.
1: Fuimos y al llegar al bloque, el tiempo de llamar a una ventana y preguntar por Mireille, ya vemos llegar, corriendo, a una capo con triángulo verde. Era joven, morena, con el pelo largo y ondulado, y nos dijeron después que era la célebre Pantera Negra, que se distinguía por su ferocidad. Nos pegó unas bofetadas y unos puntapiés. Nosotras manteníamos las manos pegadas a nuestro brazo izquierdo. Como chillaba como una loca, llegó corriendo otra capo con triángulo rojo. Se abrió la ventana, Mireille lloraba y nos abrazaba, contenta de vernos y de recibir el saludo de sus compatriotas. Mireille fue gaseada en Ravensbrück.
0: La Pantera Negra és una de les capos del camp. Les capos, juntament amb les blocoves, són també presoneres que, a canvi de millors condicions, controlen les deportades. Les capos són les responsables del camp, mentre que les blocoves s'ocupen de l'organització dels barracons.
2: Però qui regenta l'infern amb un sadisme extrem són els SS i les temudes Aufseherinnen, les guardianes nazi. No formen part directament de les SS ni de la jerarquia militar i no poden impartir cap ordre als homes, perquè són dones i el patriarcat nazi no ho permet. Tanmateix, vesteixen uniforme, porten pistoles, pals o fuets i cobren un salari del règim nazi. Exerceixen un control brutal sobre les presoneres, com explica la periodista Montserrat Armengou.
3: No caiguem nosaltres mateixes amb la temptació de pensar que perquè eren dones serien més toves o més dolces. Eren exactament igual de cruels perquè havien entrat en un sistema de deshumanització que és fonamental, previ i imprescindible al maltractament. Per molt dolenta que sigui una persona, si no ha estat atravessada per la deshumanització, per la cosificació, que allò que té, que això pot ser producte d'una ideologia, d'un rentat de cervell, o pot ser producte d'una patologia, seria, entre cometes, impossible exercir els graus de violència que es van arribar a exercir.
2: Cada matí i cada nit, els guàrdies de les SS i les Aufseherinnen obliguen les presoneres a formar l'exterior per passar llista, anar a la pel. A pel vol dir literalment passar llista. La Pellplatz és la plaça central dels camps de concentració on els deportats i les deportades, immòbils, han de suportar el fred extrem mentre es fa el recompte, sovint durant hores. En el fons és una forma més de càstig i d'humiliació.
0: L'estratègia de la Lola per suportar el fred és posar-se cartrons per sota del vestit de ratlles, sempre que no la descobreixin, com explica l'Etel, la seva filla.
5: M'explicava que un dia, per protegir-se del fred, es va posar cartrons sota la roba de deportació. Cartrons per protegir-se del fred. Però la van castigar. La van fuetejar perquè no tenien permís per portar cartrons a sobre.
6: De porter des cartons sur eux.
0: A la pel cada dia cau gent. Unes extenuades, d'altres abastonades. No poden ajudar les companyes. Si ho fan, el càstig és la mort a cop de garrot. I si la capo es descompta o falta alguna dona, l'espera es fa interminable. I després d'un cafè, que no és cafè sinó aigua bruta, comença una jornada de treball extenuant de 14 hores. La manera més freqüent de morir a Ravensbrück és d'esgotament treballant.
2: A finals de juny del 1944, després de 6 setmanes, traslladen la Lola a casa d'ella, juntament amb altres espanyoles republicanes com la Neus Català, a treballar com a mà d'obra esclava a la fàbrica de municions d'Escoda. Forma part de l'anomenat Comando Exterior de Holleixen a la República Txeca, on la matriculen amb el número 50.705. I en aquest comando es retroba amb la seva amiga Mimí, la Noemí Suchet, a qui, recordeu, havia conegut al front d'Aragó durant la Guerra Civil Espanyola, com explica la periodista Anna Saez.
7: Quan ella es troba a la Mimí, aquesta Noemí Suchet, si és que era francesa, si no, no sé com s'hauria de pronunciar, quan se la troba al camp de Ravensbrück, suposo que devia ser un moment especialment emotiu, perquè és el que la connexió amb les seves arrels. Amb ella la coneix quan va fer el curs d'infermera a Lleida per abans d'anar al front, i suposo que en certa manera retrobar-la va ser com tornar, no? Tornar amb aquella felicitat de encara que s'haguessin conegut ja amb 18 anys, però recuperar les arrels en certa manera.
1: A finales de junio de 1944 nos pusieron otra vez en un tren. 4 días después llegamos a Holešín, cerca de Pilsen, en Checoslovaquia. Enseguida entramos en contacto con las 27.000 que allí estaban. Ellas ya empezaban a boicotear. Hacían tanto sabotaje como podían. Todas hacían, quien más o quien menos, pero todas. Hacíamos material de aviación de guerra y cada cual se las ingeniaba para estropearlo. Era duro, muy duro, fabricar un material que iba a ser utilizado contra nosotras mismas.
0: Un dels actes de resistència més habitual als comandos de treball és el sabotatge, sobretot en la indústria bèl·lica, on estan esclavitzades la Lola Casadellà i la Neus Català. S'esmercen a fer malbé tot allò que poden. La clau és ser intel·ligentment imbècils i maldestres. Al taller, les dones fan obusos i els col·loquen dins de les caixes blindades. A l'hora de pesar la pólvora, van tan a poc com poden per frenar la producció. També espallen els torns on munten els obusos. Amb l'ungla, afluixen els cargols, deixen de funcionar i tot s'atura. Però l'acció de sabotatge més important consisteix a mullar els obusos amb aigua o posant neu dins de la caixa perquè arribin rovellats al front.
1: Un dia no me di cuenta de que la jefa del taller alemana estaba allí y me cogió pues con las manos en la masa, es decir, que mi caja de municiones tenía mucha agua. Yo no comprendía el alemán, pero sí comprendía la palabra sabotaje. Un chico checo que blindaba las cajas se puso a defenderme. Mis camaradas de trabajo estaban verdes de miedo por mí. Durante unos días no me perdían la vista, incluso intentaron cogerme en falta en el peso de las balas. Colocaron muchas vacías junto a las normales para ver qué es lo que hacía yo. Encontré unas 20 vacías y al terminar el trabajo se las entrega a la jefa del taller diciendo: caput.
0: Els riscos que assumeixen aquestes dones són altíssims, com diu l'Etel Gené, filla de la Lola. Amb el sabotatge de la producció d'armes s'hi juguen la vida.
5: On sigui que estiguessin, continuaven lluitant. Evidentment, la seva primera prioritat era la supervivència, però elles assumien riscos. Penso que no devien adonar-se dels riscos tan alts que assumien. De fet, era una manera de viure.
2: La Noemí Suchet, la Mimí, l'amiga de la Lola de Lleida, també participa en aquests sabotatges. La Lola la recorda amb tota la seva jovenesa, la seva bellesa i audàcia. La Neus Català la descriu com una dona dolça, de moviments pausats. Diu que quan la Mimí parla dels seus dos fills, somriu i plora sense estridències. Un dia la Mimí deixa que una carreta plena de projectils antiaeris s'estimbi. La seva gosadia encara va més lluny. Amb una camarada francesa i una soviètica, aconsegueixen fer esclatar la màquina que introdueix la pólvora dins dels projectils, però les enxampen.
1: En plena semana de trabajo cogieron a todas las deportadas de la fábrica y nos formaron por comandos en el patio. Pusieron una mesa en medio y un capo de triángulo verde con un bastón grueso como la muñeca de unos 60 centímetros de largo esperaba que le diesen la orden de golpear. Un tío SS con un cuerpo macizo y una cara llena de cicatrices, con un papel en la mano, leyó un número de matrícula.
2: Criden la Mimí i li claven 50 bastonades. Fan el mateix amb les altres dues dones.
1: Con mucha dignidad. No dijeron nada. Nada. El odio que esto nos produjo iba en contra, desde luego, del ejemplo que querían dar. Más tarde supimos que fueron colgadas de un gancho de carnicero en el campo de Flossenbürg.
0: Què hi queda de la Lola del Felip del Ton, com s'hi refereix la periodista Anna Sáez, amb tot el que ha viscut fins ara?
7: I suposo que ella, al moment que troba penjada la seva estimada Mimí, és quan s'adona que realment s'ha acabat, no? Que suposo que és aquell moment que et fas gran de cop i dius he de seguir i la vida que tenia ja no existeix.
0: Han passat 8 anys des que la Lola deixa el poble del col·legi. Ha perdut la guerra civil, la filla de 3 mesos durant l'exili a França. No sap si el seu marit és viu o mort i l'amiga de joventut, amb qui es retroba al camp, ara penja d'un ganxo, d'aquells que serveixen per penjar els vedells a l'escorxador.

0: Veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: exagerada.
1: El cinema que coneixes i el que no podries imaginar.
2: Molt bona tarda, amics. Aquí estem nosaltres una vegada més, doncs, per presentar, doncs, aquest programa d'estiu, no?
3: Exacte, eh? Un sí. Mes de juliol, d'estiu, doncs el programa de cinema continua, xerada.
2: Això ho reivindicàvem, sí, durant molts anys, eh?
3: I aquí és el primer cop, no?
2: I al final ja ho tenim, eh?
3: Ja ho tenim, però estem celebrant, doncs, aquest, aquest estiu, ¿verdad, Joan?
4: Programa de verano para ti.
3: El Joan ve, avui, ve amb cançons.
2: Sí.
3: I li dediquem a les bandes sonores.
2: Sí.
3: I el Matías ens porta també
4: una banda sonora de carretera, no, de les pel·lícules.
3: I Matías ens porta, pues, una peliculaza.
5: Sí, doncs mira, jo per celebrar que és estiu i que me n'aniré al poble d'una vegada, he decidit portar-vos el dia d'avui una pel·lícula d'aquests gèneres que els agraden molt als nostres avis, que és el western, i en particular el dia d'avui us parlaré del Bueno, el Malo i el Feo. No, el Bueno, el Malo i el Feo és un espagueti western i és la joia de la corona de la trilogia del dòlar, i jo diria que del gènere western en general. Aquesta pel·lícula està dirigida per Sergio Leone. La banda sonora és de Ennio Morricone i està protagonitzada per Clint Eastwood, Lee Van Cleef i Eli Wallach. La pel·lícula transcorreix en el salvatge oest, a Almeria, durant la Guerra Civil dels Estats Units, i ens donen a conèixer a tres personatges: el Bueno, Rubio; el Malo, Sentencia; i el Feo, Tuco. Cada un d'ells té la seva moral, la seva personalitat i la seva forma de fer les coses, però els seus camins es creuaran quan descobreixen l'amagatall d'un tresor, el que farà que creuin camins més d'un cop en aquesta legendària aventura. El Bueno, el Malo i el Feo és una pel·li que jo descriuria com a icònica, i podria dir que o és pels seus mítics personatges, que van crear els estereotípics clàssics del western, per la seva estètica diferent, per l'època, que és bruta, salvatge i cruda, però sobretot ho va ser per la seva magistral banda sonora. Aquesta banda sonora, composada per Ennio Morricone, és un himne del cinema que ens ve a tots a la ment a l'hora de pensar en pel·lis de l'oest. Per composar-la es van utilitzar tant instruments acústics, flauta, trompeta, guitarra, com elèctrics, guitarra elèctrica o l'òrgan, i fins i tot veus. A més, una cosa increïble és que cada personatge té el seu propi instrument, sent, en el cas del Rubio, la flauta de soprano, el del Sentencia, la ocarina, i el Tuco, el udol d'un cuyot. Així que, en definitiva, espero que disfruteu molt d'aquesta banda sonora mítica del cinema, com ho he disfrutat jo i els nostres avis a l'hora de veure aquestes pel·lícules.
2: Ja ho ha dit bé, això dels avis, ja.
3: T'has sentit identificat, sí, sí, sí. Jaume?
4: Ja podem dir que cada primer d'any les fan per la televisió, com sempre, que no falla.
5: Sí, sí.
3: Pues, escoltem.

0: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur, i tots els estils i música de proximitat.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
0: Forever Joves.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa!
3: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
4: Ràdio Sant Boi.
5: Més de 45 anys amb tu.

0: Com us sentiu quan sona això cada matí? Mandríssima, eh? És que estic convençut que és insuportable aquest so, que l'odieu. A veure, Marc, apaga'm això ja perquè m'estic posant nerviós. Va, ara molt millor amb aquest silenci. Com costa, eh?, haver de llevar-se en aquest precís instant en què estàs tenint el millor dels teus somnis i haver de deixar-lo a mitges perquè toquen a l'institut. Mireu, en això no hi ha diferències entre alumnes i profes, tots som iguals perquè ens hem de llevar per anar a classe i la veritat és que és bastant complicat. I ens passem gran part de la nostra vida dins d'aquelles quatre parets de l'institut, no? Encara que costi reconèixer-ho a vegades, l'escola serveix per preparar-nos una mica millor com a persones, no?, per la vida, per aprendre coneixements i, per què no dir-ho també, per ser millors, no?, per intentar ser millors persones. Optatives, laboratoris, tallers de tecnologia, moltes assignatures, moltíssimes, més professors encara, patis massa curts, exàmens que venen tots de cop, temaris cada vegada més complicats, sovint es troba a faltar una mica la primària, no? O potser no. L'institut, ai, quin lloc. Pot ser hostil, pot donar felicitat absoluta, pot ser intens, explosiu, però també pot ser un lloc de pas. No és casa, però pot ser un refugi. Hi ha disciplina. Un institut, de fet, guarda molts instituts dins, molts mons. El món de la classe, el del passadís, el dels lavabos, el de la sala de profes. Per cert, us heu fixat que la sala de profes sempre fa olor de cafè? Bé, i evidentment, el món del pati. Aquesta alarma sí que ens agrada, eh? Bé, vinga, va, us confesso que els profes també ens agrada quan sona el timbre, tot i que no ho podem dir gaire fort perquè no està ben vist. En fi, no m'allargo més, que comenci l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar de l'institut i del sistema educatiu.
1: Perquè després ho trobo inútil.
0: Per què? O si trobes inútil l'escola?
1: No es fa de la manera que s'hauria de fer. Yeah. Els profes són com, a primària són una mica pares, i ara hi ha profes que em diuen, tu ets el Bruno, no? En comptes d'aprendre els diftongs i els iats...
0: M'apunto la idea que em donis.
1: No serveixen molt.
0: O sigui, tu ho rebentaries tot, eh?
2: Sí.
3: I després quan diuen, treball cooperatiu en grup. No, no, tio, no. Per què?
0: Vosaltres creieu que sortiu prou preparats de la secundària?
3: L'estricte.
0: L'estricte, eh?
3: Sí, jo vaig a l'institut i veig que hi ha molta massa flexibilitat.
0: Tu vols disciplina?
3: Sí, vull disciplina.
0: Creieu que s'ha perdut una mica del respecte al professor?
1: Sí,
3: moltíssim.
0: En què ho noteu?
3: Que li fan bullying.
0: La cultura de l'esforç que es comenta. La gent s'esforça, no?
3: No.
0: I què podríem fer per canviar aquesta situació?
4: Hi ha cops que crec que els professors són massa tous. Una classe no funciona si una de les dues parts no ho fa bé.
0: Soc el Cristian Oliver i em considero un apassionat de la meva feina de professor. A veure, em passa com a tots, eh? Que hi ha dies que em desperto i tinc ganes d'anar a treballar i hi ha dies, doncs, que no tant. Sobretot m'agrada perquè crec que l'educació és una gran eina per canviar la societat, per millorar-la, si cal, i perquè des de la posició de profe no hi ha res més gratificant que fer-li el clic a aquell estudiant perquè de sobte s'adona que sap fer una cosa que no sabia que era capaç. I és preciós, i veure-us créixer també, i superar reptes, és emocionant. I tot això passa en un lloc que ara potser odieu amb totes les vostres forces, però que algun dia recordareu amb nostàlgia i amb una miqueta d'afecte. Ai, l'institut. Però avui no hem vingut a parlar de l'espai en si, o potser sí, que també, no? Sinó del sistema educatiu. Què en penseu vosaltres? Ens prepara com cal, ens convida a pensar i a créixer com hauria de ser, les assignatures cobreixen les necessitats del món actual o caldria afegir-ne de noves? Quantes respostes, eh? I per això avui m'acompanyen quatre joves per parlar-ne i per posar una miqueta de llum, no?, a totes aquestes preguntes. Hola, què tal a tots? Com esteu?
3: Bé. Molt bé.
0: Va, començo amb el Bruno. Hola, Bruno, com estàs?
5: Hola.
0: El Bruno té 13 anys, va a segon d'ESO i la seva assignatura preferida és història.
5: Sí.
0: I la que no suportes és mates. Jo crec que amb això compartim, eh? Jo tampoc no...
5: Sí, és un horror, eh?
0: O sigui, a mates tu notes que hi ha com una sang freda que et puja pel darrere...
5: Masses números, hi ha masses números, i sóc més de lletres.
0: Però història, també hi ha un munt de números, amb totes les dates i amb tots els anys...
5: Sí, però són diferents, perquè no s'han de relacionar.
0: Tu ets els que t'agrada amb les anècdotes dels profes quan t'expliquen la història i tot això, o què?
5: Perdem classe, llavors.

0: El concepte de perdre classe, eh? Vinga, us presento també la Laia. Hola, Laia, com estàs?
1: Hola.
0: La Laia té 14 anys, va a tercer d'ESO i li encanta també la història, també t'encanten les socials.
1: Sí.
0: I, en canvi, pateixes com una mala cosa quan arriba l'hora de tecno.
1: Sí.
0: Per què? Què passa amb tecno?
1: Perquè jo no sé els newtons i les fórmules.
0: I, en canvi, social sí que gaudeixes també amb les curiositats de les etapes històriques.
1: Sí, em sembla més fàcil.
0: Molt
1: també.
0: Bé. Tenim a la Mònica també. Hola, Mònica, com
2: Hola,
0: estàs?
2: Molt bé.
0: La Mònica té 15 anys, va a quart d'ESO, o ets la veterana, o ets la gran del grup.
2: Bueno, això sembla, sí.
0: I ets feliç a música, a les classes de música. I, en canvi, no t'agrada gens història. Tenim aquí el contrapunt, eh?
2: Sí, sí, jo no els entenc. O sigui, és que són com masses dades, no aconsegueixo retindre tanta informació.
0: I a música, en canvi, t'agrada perquè és més pràctica o t'agrada per què?
2: Sí, perquè bueno, jo des de petita m'ha encantat música, és com la meva manera d'expressar-me i bueno, que és com molt més pràctic, no tant de memoritzar o...
0: I acabem amb un dels tertulians que té el nom més bonic que hem tingut fins ara, es diu Cristian. Hola, com estàs?
3: Bon dia, anar fent.
0: El Cristian té 14 anys, va a quart d'ESO i ets un crac a les mates?
3: Sí, m'encanten, m'apassionen.
0: I en canvi no suportes ètica?
3: No.
0: Però per què?
3: O sigui, no és l'assignatura en si, és la professora.
0: Ah,
3: no puc.
0: Ostres, això em farà pensar i ens donarà tema, per després. I si ens estigués escoltant aquesta professora ara mateix, li voldries enviar algun missatge, alguna cosa d'afecte, no sé, alguna...
3: Hola, Montse, no em matis, sisplau. Vale.
0: I ho deixem aquí o vols seguir, eh?
3: No, ja està.
0: I vinga, fetes les presentacions, us vaig a fer la pregunta directa, vale? I vull sinceritat absoluta. I és si us agrada anar a classe.
1: No.
0: No t'agrada, no. Bruno? O sigui, no has deixat ni un marge de segon per respondre, no t'agrada?
1: No.
0: Per què?
4: Ho trobo... O sigui, l'única cosa que em podria agradar són els amics, perquè després ho trobo inútil.
0: Per què? O sigui, trobes inútil l'escola en si, el sistema educatiu?
4: Ho trobo que no es fa de la manera que s'hauria de fer.
0: Uh-huh. O sigui, per tu, l'escola és un punt de trobada social, per trobar-te amb els amics,
4: sí,
0: per passar l'estona...
4: És un lloc on s'ha de memoritzar tot, en comptes de com pensar críticament, que és el que s'hauria de fer per preparar-se per la vida, ara és com s'ha de memoritzar tot i després t'oblides i no se't queda res.
0: Això és un temazo, eh? El tema d'aprendre en memòria, aprendre pensant... I a la resta, què? Us agrada anar a classe? Mònica.
2: Bueno... O sigui, a veure, a mi agradar-me no m'agrada. Jo mai em desperto i dic, quines ganes, no?, d'anar a classe. Però, bueno, aquest curs, a quart ja la gent es posa una mica més sèria, no? Mm-hmm. Que si m'he d'apretar perquè potser no entro a aquest grau...
0: O sigui, tu has notat un canvi, per exemple, de primer d'ESO a un quart d'ESO que estàs cursant aquest
2: any. Sí, sí. O sigui, a primer
0: d'ESO
2: encara són molt nens, llavors tampoc... Però jo crec que els cursos guais és... Sobretot segon, perquè no tens com tots els deures i exàmens de tercer.
0: Com a profe no sempre no és el més guai, eh?
2: No.
0: També us ho confesso, eh? O sigui, que tu notes que a segon i a tercer t'ho passaves una mica
2: millor. Clar, perquè la gent la lia, se la suda tot, llavors és com... Sí, és entretinguda la classe.
0: I a quart es fan grans.
2: Clar, a quart ja és com que la gent comença bueno, apretar una mica, però...
0: Cristian, tu t'agrada anar a classe?
3: Ara, no em desperto i dic, oh, que bé, bien, voy a l'institut. No, però tampoc, o sigui, sé què d'anar. Mm-hmm. M'agradaria dir, perquè això és un temps útil, no?
0: Per tant, per tu no és un drama anar a classe. I per tu, Laia?
1: Jo em desperto i dic, avui toca classe, ja està tot solucionat.
0: O sigui, per tu ets feliç anant a classe?
1: Jo sóc feliç, però és com si jo anés a treballar, a mi m'encanta, estar ocupada i després per la tarda anar a fer els deures. És que a mi m'agrada, perquè...
0: Jo crec que guardaré aquesta frase, o sigui, la Laia és una persona que és feliç amb deures, eh? O sigui, la guardo com a titular.
1: Sí. És que m'agrada molt com entregar-los ben polits, tal.
4: Quina sort.
0: No, o sigui, tu no t'agraden els deures gens, eh?
1: No.
4: O sigui, els faig bé, però...
0: Els fas?
4: Això sí, sí.
0: I us envien molts deures, per cert. Us demana molta feina fer
1: molt,
0: fora.
1: Molt.
0: Sí? Què és el que més trobeu a faltar, per exemple, de la primària? Perquè hi ha molt de canvi entre secundària i primària.
2: A veure, no sé. O sigui, entre que exàmens, pràcticament zero. Uh-huh. Els amics, doncs... És com que hi ha molt millor ambient, jo crec, que no pas a l'institut.
0: O sigui, a primària notaves que la gent era una mica més... No sé, jugava més...
2: Sí, estàvem com tots més units. I a l'institut, a ser tants, suposo, es fan molts grups.
0: I a nivell de sistema, vau notar molt de canvi de primària, per exemple, secundària? Perquè passeu a tenir molts professors... no sé... Dieu que sí, Cristian, tu dius
3: sí,
0: que sí.
3: Sí.
0: Què vas notar de canvi, per exemple?
3: Sobretot que, per exemple, a primària és com tot, el professor és molt proper a tu, és molt proper, i a secundària ja no ho és tant. No, o sigui, dona teoria, te l'aprens, te l'apuntes i fas l'examen i ja està, i punto, no? I és com que a primària...
0: Amb tots els profes, notes això?
3: Bueno, més o menys, més o menys.
0: Clar, i això em porta a preguntar-vos si... Perquè tu també has fet que sí en aquest moment que els profes es posen més seriosos. Són més exigents també que a primària?
4: Però és que els profes són com... A primària són com una mica pares que diguem... I ara hi ha profes que em diuen... Tu ets el Bruno, no?
3: Sí, sí.
4: Estic parlant del meu nom.
0: Clar, o sigui, això, en canvi, tu que tens la primària una mica més a prop, això no et passava.
4: No, no.
0: Senties aquesta distància amb el profe...
4: Eren molt més cuidadosos.
0: I la resta també heu notat aquesta diferència, que els profes són més exigents o no?
1: Sí.
0: Sí, ho noteu, eh?
1: O sigui, jo vaig passar de primària de no fer res. O sigui, és que jo a primària, al meu col·le almenys, no hi havia assignatures. O sigui, era tot com horari aula, i pues, allà pues, feies les coses. I després, clar...
0: Aquella sensació que no saps què estàs fent, però estàs aprenent, no?
1: Clar, i és com, ai, estic aprenent, que divertit. I ara l'ESO és molt més com, bueno, pues, cada assignatura té el seu profe.
0: Clar, i què penseu de les assignatures en si? Perquè, clar, el Bruno m'està fent unes cares cada vegada que trec un tema. Bruno, per què has fet aquesta caiguda d'ulls? Voldré escoltar-te a tu també, Mònica. Per què opines de les assignatures? Què els hi falla?
4: Trobo que tindrem que enfocar-les d'una altra manera.
0: Com?
4: Com més cap a la vida adulta.
0: Més pràctica, potser?
4: Sí, exacte, més pràctica.
0: És a dir, posa'm un exemple concret. L'assignatura de llengua. Jo soc profe de llengua i literatura, no em matis, eh? Com la faries més pràctica? Com la faries més útil per la vida?
4: Vale, doncs, en comptes d'aprendre els diftongs i els iats...
0: M'apunto la idea que em donis,
4: no serveixen molt.
0: Doncs
4: podré ensenyar-nos com una mica més de vocabulari per parlar... Com utilitzar cada vocabulari a cada lloc, parlar millor...
0: O sigui, potenciaries més la part del llenguatge, de comunicar-nos...
4: De comunicació.
0: Molt bé. Tu, Mònica, què opines del tema de les assignatures? Veus que falla alguna cosa? N'afegiries alguna?
2: A veure, jo crec que estan una mica com antiquades, no? O sigui, perquè ara estan com sorgint moltes coses noves, la intel·ligència artificial... És com que estem, hi ha moltes noves invencions... I a moltes assignatures no t'ensenyen res d'això. I a mi em van dir un cop que perquè hi hagi com una millora, primer ha d'haver una destrucció. Llavors, jo crec que...
0: O sigui, tu ho rebentaries tot, eh?
2: Sí, o sigui, a veure, hi ha coses que estan bé, però crec que per orientar-ho ja als nous temps, potser podríem canviar-ho i que fos tot una mica més...
0: En relació a això que diu la Mònica, afegiríeu o eliminaríeu alguna assignatura?
3: Jo afegiria.
0: Quina?
3: Sobretot el tema de informàtica. Estem en una era de canvis. I les assignatures en 150 anys, 200, no han canviat.
0: I tu no trobes que si afegim tanta tecnologia i eliminem també d'altres parts, no ens quedarem una mica coixos? Pregunto, eh?
3: Sí, potser la gent parla molt d'eliminar el tema llengües. Dic, jo soc molt a l'antiquado, en aquell sentit.
0: Tu ets pro llengües?
3: Sí.
0: Ah, molt bé.
3: Soc pro llengües. Perquè... Mercat a l'anglès, per exemple.
0: Perquè al final l'objectiu de la secundària, quin és en realitat, Laia? Quan
1: donar-nos una base. O sigui, a mi, jo per exemple, no afegiria ninguna assignatura d'informàtica. Primer perquè no m'agrada gens la informàtica, perquè no l'entenc.
0: Recordem que la tecno era la teva assignatura que més odiaves, eh?
1: Sí, sí. I després perquè, o sigui, és que jo ho deixaria tal qual. Perquè al final et dona una base que et serveixi o no, ja ho saps. I això, quan després, en un futur, pues, de sobte, t'adonguis que t'agraden les mates, doncs diguis, vale, tinc una base, ho puc entendre.
0: Si us sembla, anem a escoltar Patis Reals d'arreu de Catalunya, a veure què pensen també com vosaltres, i després ho comentem.
5: Crec que totes les assignatures que fem a l'institut són útils. Ara bé, hi ha moltes que les faria més pràctiques per saber-les aplicar a la vida real.
6: Com per exemple, música, i jo la posaria com una assignatura voluntària.
7: Llavors jo ficaria més hores de català, trauria algunes assignatures per anar més tranquils de feina després, perquè tenim molts deures i molts exàmens.
5: Afegiria educació financera com una assignatura obligatòria perquè penso que és important.
6: Doncs la forma d'ensenyar temaris depèn moltíssim del professor, ja que molts professors ensenyen supermalament perquè es posen la mateixa presentació a cada any, es posen a llegir-la i no t'expliquen res.
7: M'agrada el model de tenir un temari i fer un examen.
6: I trobo que fer treballs és una manera dinàmica d'aprendre el temari, ja que estudiar per un examen és vomitar el que acabes d'aprendre.
7: És que els treballs de vegades compten molt poc, llavors jo penso que un examen és tu aprens tot, ho deixes anar a l'examen i la nota és la que és.
5: Jo prefereixo els treballs i els projectes. Ara bé, quan són treballs en grup, penso que depèn molt de qui et toqui estar al grup, perquè però al final sempre hi ha algú que s'aprofita i la nota acaba sent la mateixa per a tothom.
0: S'han parlat de moltes coses, eh? Sortim molts temes que ara voldré comentar, però jo m'he quedat pensant en una possible assignatura nova, no? Jo t'he vist a tu, Bruno, com amb moltes ganes de canviar les coses, i hi ha alguna assignatura que tu implantaries o algun canvi que faries?
4: Sí, aquesta economia.
0: Economia, perquè, eh?
4: Bueno, com treballs, ja he dit, com més que serveixin, com que ens ensenyin a com trobar treball, per exemple, o com manejar els diners... I trauria altres que potser no... Física i química, que és de què et serveix.
0: Clar, al final... I tu, per exemple, per potenciar totes aquestes habilitats, no?, de cara al futur, faries amb treballs individuals, amb treballs en grup? Ara vull que parlem d'aquest tema, perquè...
4: Jo faria una mica... bastant treballs individuals i després alguns treballs en grup, perquè també és important. Però que els treballs en grup... la nota fos individual, perquè no passi això de que algú s'aprofiti.
0: Vosaltres, clar, és que aquest és el tema. Vosaltres també veieu que a vegades hi ha gent que rapinya de la vostra feina, que us està ja xuclant la vostra energia. Què penseu dels treballs en grup?
3: A mi posa molt nerviós. Quan diuen treball cooperatiu en grup. No, tio, no. Per què?
0: Clar, i si haguéssiu de triar entre fer exàmens o fer treballs en grup, què? Mònica, Laia.
2: Jo depèn. O sigui, si tries el grup... potser sí, però perquè a mi amb els treballs em queda molt més, perquè has hagut de buscar informació, potser fer una presentació, compartir-la amb els companys, però si no el trio jo, perquè molts profes sempre diuen bueno, posa'm tal persona perquè l'ajudis, no sé què, una persona que potser no fa res, però clar, és que li estic fent jo la feina i té una nota bona perquè li he fet jo el treball, però clar, a mi no em beneficia.
0: I creieu, per tant, que els exàmens són més justos en aquest sentit?
3: Sí.
0: Sí? Ui, la Laia
1: és que a mi m'agrada els treballs en grup. En plan, jo soc de la gent que no s'arrepenja. O sigui, soc la que ho tira tot endavant.
0: Ets la corrente,
1: sí,
0: mica, no?
1: Sí, jo soc la directora. Ja, jo soc la que mano. Aleshores, doncs, m'és una mica igual.
0: Clar, jo això ho he vist moltes vegades, no? Que hi ha gent que vol treballar amb el seu col·lega, amb el seu amiguet, amb el seu amiguet en realitat estan de broma... Clar, jo sempre dic, no?, que el diferenciar el company de feina i el company de riures, que a vegades pot ser el mateix, però us ha passat alguna vegada que heu treballat amb algú en qui heu estat la mar de gust, però que ja no hi havia... no s'avançava.
4: Sí,
0: Bruno.
4: Sí.
0: I que tu has fet autocrítica, és a dir, has anat a la professora, al professor, i dir-li canviem de grup perquè això no funciona, o has preferit quedar-te allà...
4: Jo el que faig és... perquè sempre ens deixen triar els grups. Llavors em poso amb el meu millor amic... i els primers dies estem allò de broma, xerrem, no fem res, i després, els últims dies, diem, vale, va, ens concentrem i apretem i tirem endavant. Però mai canviem de grup perquè millor està de broma.
0: I vosaltres creieu que sortiu prou preparats de la secundària? Ui, quin silenci! Aquest silenci és tan significatiu. Mònica.
2: A veure, no ho sé, perquè...
0: Tu estàs a punt d'acabar la secundària, tu et sents preparada?
2: No molt, però sobretot perquè, bueno, a mi, com has dit, la meva assignatura preferida és música, i clar, jo he fet a l'institut 2 anys de música, però al final era música com per tothom, saps? O sigui, no t'ensenyen coses més complicades, i l'any que ve potser em trobo amb anàlisi musical i no tinc ni idea. Llavors, crec que haurien de fer com assignatures una mica més... O sigui, ara que tinc les optatives, sí que estic una mica... Bueno, jo no, perquè no hi ha en el meu institut de música, però hi ha algunes assignatures que sí, per exemple, filosofia, pues sí que em centro més, però jo no em veig molt preparada.
0: Clar, al final, una mica per concloure, faríeu més exàmens, posaríeu més treballs... Què faríeu?
4: Més treballs.
0: Més treballs. La resta igual?
1: Jo és que estic... O sigui, jo ara mateix em sento preparada.
0: Bueno, i... Clar, una altra cosa que també podem parlar-ne és si us regalen les notes, perquè es comenta que a vegades les notes estan una mica inflades. Però bueno, si voleu, deixem aquest tema, perquè ara crec que ens ha donat per pensar tot això que hem tractat, però abans d'anar a Patis Reals i tornar a escoltar què en pensen, passem a la primera dinàmica del programa d'avui. I a mi m'encanta, que són les preguntes extremes. Us proposaré un dilema a cadascú de vosaltres i haureu de triar quina de les dues opcions us agrada més o us desagrada menys, perquè haureu de triar entre dues opcions una mica complicades. Començo amb tu, Laia. Estàs preparada?
1: No.
0: I si al final voleu fer-me anar a mi alguna de pregunta extrema, us deixaré, vale? A veure, la primera és ajudar una amiga copiada del teu examen que et pillin i que et posin un zero, o no ajudar-lo i que t'ho digui per sempre.
1: Ah.
0: Ostres, què tries? És un gran dilema, eh? O sigui, ajudar un amic a copiar el teu examen que et pillin i tu t'emportes un zero, o que l'altra persona s'enfada amb tu perquè tu no l'has deixat copiar?
1: És que si només em vol copiar no és un amic, no?
0: Oh, molt bé, o sigui, quina tries aleshores?
1: La que no em pillin.
0: La segona opció, la que si s'enfada doncs que sí. Té dos problemes, no? Molt bé, Bruno, vaig amb tu, eh? Fer un treball en grup amb el teu millor amic que no fa res i que us posin bona nota tots dos. Ai, aquí m'estàs... Em mires amb una... Ara aquesta t'ha fet ràbia, eh? O ser tu el que no fa res, tenir bona nota, però haver de fer el treball amb una persona que no et cau gens bé. Primera opció o segona?
4: La primera opció.
0: La primera, eh? O sigui, preferiries estar amb el teu millor amic i que...
4: Sí, perquè llavors li diria, em deus una.
0: Ah, molt bé, sí, molt bé. Sinceritat, perfecte. Cristian, vaig amb tu. A veure, tenir un professor estricte amb qui aprens molt o un professor enrotllat i simpàtic però que no t'ensenya res?
3: L'estricte.
0: L'estricte, eh?
3: Sí, jo vaig a l'institut i veig que hi ha molta, massa flexibilitat.
0: Tu vols disciplina?
3: Sí, vull disciplina. Em va vindre aquest any la professora de predonoria, que és com una espècie d'economia, i la vaig veure així, en plan, ogro, estricte, i vaig dir,
0: i t'encantava.
3: Per fi, m'encanta això, això.
0: Se'ls ha de posar ferms, no?
3: Sí, sí.
0: Mònica, vaig amb tu. Ser la popular de la classe, però tenir moltíssima pressió, o passar totalment desapercebuda i tenir menys responsabilitat?
2: No, jo desapercebuda.
0: Desapercebuda, sí, discreta. Sí, molt bé, doncs a veure si algú ara vol fer-me a mi una pregunta extrema. A algú se li ha hagut alguna idea? En teniu alguna? Que jo hagi de triar entre un dilema, entre una cosa o altra, no?
3: Tens un grup d'alumnes super enrotllats, o sigui, són el millor, la crem de la crem,
0: sí,
3: però... tenen unes notes que són una completa caca. O tens uns alumnes que són superintel·ligents, però que són uns, com una espècie d'avorridos, no parlen res, no pregunten...
0: És que tinc la resposta claríssima. Jo sempre prefereixo que hi hagi vida. I que... És que si no m'avorreixo molt fàcilment. Per tant, mira, les notes són importants, però almenys que ens ho passem bé. Per tant, triaria el primer grup, que són uns mamarratxos. I això m'agradaria. Va, ara sí, no puc desaprofitar l'oportunitat de parlar dels professors. Vale? Vull que tots quatre penseu en dos professors. Un... que us caigui fatal i un que us encanti, vale? I voldré que cadascú de vosaltres em digui el que us agrada molt, quina virtut té, quina cosa bona té, i el que no suporteu, quina cosa fa que no us agrada gens. Ho teniu clar? Bruno,
4: sí.
0: El que t'agrada molt, per què t'agrada?
4: Perquè ho explica com... no llegeix, sinó explica perquè ho entenguem. I si hi ha alguna cosa que no entenem, doncs ho representa, a vegades fa mini obres de teatre.
0: Vale, o sigui que és molt entretingut i...
4: A més posa treballs divertits.
0: Vale. I el que no t'agrada gens?
4: A la mínima s'enfada. O sigui...
0: Potser el feu enfadar, vosaltres.
4: Però és que parles un moment... No. Mira, l'altre dia el meu amic em va fer una broma. I jo em vaig riure un moment i em va dir: Bruno, tienes incidencia, fuera de clase.
0: Llavors... Potser és que estava rient més del compte,
4: que...
0: eh?
4: Però no cal.
0: Cristian, tu què? Una virtut i una cosa dolentíssima d'un profe.
3: La de socials. Torno a treure-la. O sigui, s'explica superbé. Tema treballs és així també estricte. O sigui, perfecte. La seva signatura fa molt bé.
0: Això és la cosa bona, eh?
3: És la cosa bona, boníssima.
0: I la dolenta, el profe que no t'agrada gens, què falla?
3: És allò, que té una... O sigui, si no comparteixes el que ella pensa...
0: Ja, és que això és greu, eh? Tu, Mònica... La cosa bona.
2: La cosa bona, jo tinc un professor que és com que ens motiva molt, fa molts treballs, ens té com molt presents, ens pregunta la nostra opinió, i és, no sé... O sigui,
0: t'ho fa pensar, no? Una
2: sí,
0: mica?
2: Gaudeixo molt de la seva assignatura. I després, la que no m'agrada és, bueno, la típica senyora gran que entra a classe...
0: Home, no!
2: Es posa amb el mòbil i ens diu... obriu el llibre per tal pàgina...
0: Sí, t'avorreix que sigui una classe massa plana.
2: O sigui, és que no fa res. Mm-hmm. Només mira el mòbil, fot quatre crits i ens posa d'hores. O sigui que...
0: Laia, rapidíssim, tu, amb què? Una cosa boníssima i una cosa molt dolenta.
1: Ah, que em donin un dossier amb el temari i em facin respondre unes preguntes i després que el profe vagi de guai i no, o sigui...
0: Clar, per tant, per vosaltres, un bon professor és aquell que escolta, que us fa pensar, no? que fa classes divertides, i el dolent és el que... Clar, o no us deixa respirar, o és avorridíssim.
3: O passa,
0: no?
3: o passa del tema.
0: Clar, i que per vosaltres, creieu que teniu una bona actitud perquè ells també se sentin còmodes a classe, o no?
4: No.
0: No, eh? No. Bueno, està bé ser sincer, és el primer pas. Clar, en què falleu, per exemple? Com és la vostra actitud? Perquè... Què milloraries?
4: en tot. O sigui, avui a classe d'anglès estàvem tots amb els ordinadors, teníem que fer un treball i estàvem tots jugant. I estàvem allà, estàvem parlant, estàvem creient, estàvem tots jugant. I estàvem allà, estàvem parlant, estàvem cridant.
0: Creieu que

0: dic als profes,
1: sí,
0: no? Una
1: sí,
0: mica aquesta
1: sí.
0: és la sensació, que també com a tutor, no? Jo que també soc tutor, et trobes una mica en una situació complicada, no? Perquè al final són els teus companys que no es porten bé i després són molt crítics amb els profes.
1: Sí, sí, jo la típica de tirar pilotetes.
0: Això.
1: I ara a la meva classe li he donat molt fort per aixecar-se a beure aigua i pels pets.
2: El profe meu s'ho van fer, li van tirar un Kiko. Sí, li van tirar un Kiko mentre escrivia alguna cosa a la pissarra.
0: És fortíssim que li tirin un Kiko a un profe.
2: Sí, ja, sí. Ja. Va dir, vinga, que surti el valent. I com no va sortir...
0: Us van castigar tots.
2: Ens van castigar amb l'examen la setmana que ve. I dic, joder, tio.
0: Això també passa. Clar, en quina mena de coses fallen els profes? Els grans defectes que tenen, a banda d'allò que hem dit, potser, per exemple, castigar tota una classe quan no en tenen culpa... Quines altres coses us acudeixen que també són millorables?
1: L'autoritat. Uh-huh. O sigui, hi ha molts profes que tu fas alguna cosa i et diuen, bueno, no passa res.
0: Ja. La resta també ho penseu, ho veieu així?
2: Sí, totalment. Mm.
0: Però yes. Després també us queixaríeu si es passés de frenada i fos massa estricta.
3: A veure, si es passa, clar, o sigui, quan ets massa estricta crec que no hi ha com una relació tampoc propera amb els alumnes. O sigui, jo he arribat a tenir profes que els hi tenia por, llavors la seva classe era de... Ningú parlava perquè si aixecaves la mà i deies alguna cosa malament... l'havies cagat.
0: Clar, Bruno, quin és el punt intermig perquè li tingueu respecte però alhora també us apropeu en confiança? Com s'aconsegueix aquest punt mig?
4: Que quan calgui tingui autoritat i quan la classe ja estigui més callada i tal, que es relaxi.
0: Vosaltres imagineu ara l'inici de curs, si fóssiu profes, arribeu a un grup, aneu amb maduríssima o aneu relaxadets per una miqueta anar-vos guanyant la confiança? Com entraríeu, com faríeu d'entrada a l'inici de curs? O sigui, molt bordes o molt relaxats?
2: Relaxats.
0: Relaxats, eh?
2: Sí. Perquè la gent digui, bueno, jo amb aquesta persona puc parlar, puc demanar-li això o l'altre, una pregunta, com et dius, què faria? Però quan es passin, doncs això, posar ordre.
0: Clar, i aquí té la teoria que si vas així molt relaxat des del principi, potser després passes un curs molt llarg, perquè no? Els he donat un trosset de la mà i després t'agafen la plaça seva. Si us sembla, anem a preguntar això mateix a Patis Reals, els escoltem i després ho comentem.
5: Cada cop ens trobem més casos d'alumnes que parlen malament a professors, deixa d'existir aquesta jerarquia i llavors doncs, l'alumne es creu amb el dret de parlar malament al professor, faltar-li respecte.
6: Ara mateix, si un professor no fot un crit, hi ha gent que és que directament passa de tot i tracten els professors com si fossin col·legues o companys de classe.
5: O sigui, pot ser molt bo també tractar de tu a tu un professor, però mentre hi hagi respecte. Jo penso que el sistema de càstig que s'aplica és una mica absurd. No aprens, continues fent exactament el mateix. Tampoc penso que s'hagi de tornar ni molt menys a la violència física.
7: A vegades diria que el càstig és molt, molt baix pel nivell o és un super càstig per una cosa mínima.
6: Hi ha alumnes que es porten fatal, interrompen tota l'estona una mateixa classe, no hi ha cap mena de càstig, cap mena d'expulsió.
7: Passen a gent amb quasi totes les assignatures suspeses. Si jo posaria un mínim i aquell mínim és igual si tens facilitats, dificultats...
6: Si no s'esforcen gens, jo penso que haurien de repetir. Però també s'ha de mirar molt el context i la situació de l'alumne, ja que no és el mateix algú que ho intenta i li costa que algú que directament no fa res ni mostra cap mena d'interès.
7: Sí que ens costa bastant concentrar-nos. També pot ser una mica culpa del telèfon o culpa de les tecnologies o jo no sé el què.
5: En general sí que hi ha una mica aquesta nova cultura del mínim esforç, del ChatGPT, això comporta en conseqüència que ens costi més concentrar-nos. I amb tot el tema de les pantalles i que les tinguem tan a l'abast, també evidentment té relació i té un impacte directe amb la concentració a l'hora d'estudiar.
6: Jo he notat molt que ens hem acostumat a fer-ho tot de pressa i ens hem acostumat doncs, a viure amb aquestes distraccions, que si ara el son al mòbil, que si aquest ha pujat aquest vídeo... No tenim paciència i ho volem tot de manera instantània.
0: La d'excuses que he sentit també, eh? Creieu que sou la generació més gandula de la història o no?
2: Sí.
0: Creieu que us esforceu? Que, ja no tant vosaltres, el que veieu de la resta, la gent s'esforça, no?
2: No.
0: I què podríem fer per canviar aquesta situació? Com es pot motivar algú que està desmotivat, per exemple? Com es pot fer?
4: Donant-li un objectiu. O sigui, donant-li una raó, perquè a vegades quan ens posen un treball... ens el posen i no sabem per què l'hem de fer, per tenir una bona nota i ja està. Però si ens diuen, si fas aquest treball, faràs tal, i llavors podràs fer tal, i tal. Llavors et dona ganes, això.
0: I tu creus que així sí que es motivarien una
4: sí,
0: miqueta?
4: Sí, jo crec que sí.
0: Que a vegades és molt complicat, perquè busques aquestes com aquestes fórmules per motivar i després veus que tampoc no funcionen, no? I és una mica frustrant.

0: també. Vosaltres sou partidaris de fer repetir de curs als companys que no han fet res?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ho veus claríssim?
1: Sí, sobretot perquè no, el meu institut no es fa així i hi ha gent que passa de curs amb 9 assignatures suspeses. Mm-hmm. I dic, això no pot ser. No
0: podem permetre. En quins casos, o sigui, tu repetiries sempre algú que ha suspès, per exemple, amb més de 3-4 assignatures, independentment d'altres qüestions?
1: Jo faria suspendre una persona si, per exemple, ha suspès més de la meitat de les assignatures, però sobretot em fixaria en la situació. Uh-huh. Com ha dit abans algun dels companys d'aquí, ara no me'n recordo qui, sobretot s'ha de mirar la situació d'aquesta persona, perquè no és el mateix una persona que no fa res, o sigui, li costa perquè no fa res, una persona que no li surt, però perquè és que té uns problemes uh-huh. a darrere.
0: Clar, jo sempre diferencio molts cops la repetició, que després la persona l'aprofita com una nova oportunitat, o aquell que realment s'ho pren com un atac i perd tot un any, no? Laia, tu has vist casos de l'un i de l'altre?
2: Jo no faria repetir.
0: No faries.
2: Perquè crec que també es motiva molt a l'alumne.
0: Allunyar-se dels companys.
2: Sí. Clar, i crec que ja és com ja, pues no serveixi per res, pues ja no.
0: Però hi ha qui pensa també que si no fem repetir una persona que té 5 assignatures suspeses per la resta de companys que potser s'estan esforçant, és un mal missatge. Mònica, què opines?
3: A veure, jo estic a favor de la repetició en alguns casos, o sigui, sí que hi ha gent de la meva classe que no fa res, llavors potser tampoc cal donar-li l'oportunitat de tornar a intentar-ho, perquè si ja veus que no ho tornaran a fer, en el meu institut molts cops hi ha gent així que veuen que no els fan passar i a veure si... Però hi ha gent que si s'està esforçant i realment, o sigui, vol tenir bona nota o jo crec que donar-li una segona oportunitat també està bé, o sigui, clar que li afectarà en aquell moment, clar. Però després molts cops potser després li va bé.
0: Mm-hmm. Catalunya té un percentatge d'abandonament escolar del 13%, de les més altes d'Europa, tot i que és veritat que ha anat baixant, eh? Clar, qui té la culpa d'aquest fracàs escolar? Ningú, eh? Ningú té la culpa? Ostres, aquest silenci.
4: Tots.
0: Tots. Professors, alumnes, famílies també?
4: Sí.
0: En què ho veus?
4: Hi ha algunes famílies que jo conec en alguns casos que no, o sigui, no es preocupen gens, no estan gens pendents.
0: Creieu que els pares també, les famílies en general, també són una mica toves amb això? Potser a l'hora d'acceptar els càstigs que se'ls hi posen als fills, o no, no sé, com ho veieu?
4: Alguns, sí.
0: Sí? Vosaltres, què penseu dels casos on hi ha una família que potser no accepta una sanció a un... el seu fill després d'un mal comportament o després d'una... Què penseu d'això? Perquè segur que n'heu vist algun cas.
1: Sí, jo l'he viscut, eh? Uh-huh. Però molts cops les sancions, hi ha algunes que sí que estic d'acord, però d'altres que dius, a veure... Per exemple, jo només he tingut una sanció en la meva vida a l'institut i ha sigut perquè un company em va agredir i jo llavors m'hi vaig tornar.
0: Tu t'hi vas tornar.
1: I llavors va trucar la cap d'estudis a casa meva i van dir, què tal, heu castigat el Christian? Uh-huh. I mi mare com, perdona, t'estàs ficant en l'educació del meu fill?
0: Clar, no. I la resta, penseu que hi ha càstigs desmesurats, càstigs injustos o... no sé, Mònica.
3: Jo depèn. O sigui, crec que hi ha cops que es passen.
0: Uh-huh.
3: O sigui que...
0: Què consideraries un càstig excessiu?
3: Doncs, no sé, que potser algú s'hagi rigut a classe només, però perquè a tothom li donen atacs de riure, no? I li hagi posat un parte o l'hagi expulsat o... Però també hi ha cops que crec que els profes són massa tous. O sigui, jo a primer d'ESO tenia un nen... Bueno, varios, que destrossaven la classe completament, però ja perquè no volíem fer ells classe, però clar, els que sí que volíem també ens destrossaven a nosaltres i al profe, i que no facis fora a l'alumne o no li diguis res, també em sembla que no...
0: És significatiu que esteu reivindicant més disciplina, eh? Perquè si no, ara tindreu l'oportunitat, a veure què us sembla això, i si poguéssiu castigar un adult. Us agradaria? Jo crec que ara us tindré l'oportunitat, perquè ara entrem a la secció del castigat sense pati, on us plantejaré 4 personatges del món educatiu i haureu de deixar un d'aquests personatges sense pati. Esteu preparats? O sigui, haureu de consensuar entre vosaltres i us plantejaré 4 situacions i ens haurem de posar d'acord, perquè només un s'ha de quedar sense pati. Està clar? Sí? Doncs vinga, va, anem a conèixer-los. Hi ha d'haver consens, eh? Després, la primera persona és la Teresa. I diu el següent, diu, soc la mare de l'Elias i tot i que ha insultat un professor, em nego a acceptar el càstig que li heu posat al meu fill. Aquesta és la Teresa. Sí? Anem a una altra. El Didac. El Didac diu, no m'importa castigar els meus alumnes 4 o 5 hores copiant les normes de l'institut si no em porten els deures fets. Déu-n'hi-do, eh? Anem a la Rosa. Soc inspectora de zona i com a tal no m'importa expulsar aquells professors que cridin els seus alumnes. Sí? I anem al Vicenç. Diu, com a conseller d'educació implanto la normativa de repetir si tens una assignatura suspesa. Només una. Molt bé. I aquí com un silenci de catatònic. A veure, aquí deixeu sense pati. A la Teresa, que era la mare de l'Elias, que es negava a acceptar el càstig. Al Dida, que diu que els seus estudiants copin i copin. La Rosa, que és inspectora i que si un profe insulta, doncs que el fa fora. O el Vicenç, que és el conseller que només amb una assignatura diu que una persona ha de repetir. A veure, va. Qui
4: jo
0: comença,
4: el Didac.
0: Bruno?
4: Sí.
0: El Didac.
3: Qui era el Didac?
0: El Didac és el que castigaria a l'alumne 4 o 5 hores copiant.
4: Sí, sí, sí.
0: Sí, per què?
4: Massa. No cal.
0: Creieu en el sistema de copiar?
4: No.
0: Com a càstig?
1: No, de fet l'esment, o sigui, la gent que és, normalment sol ser més intel·ligent, perquè el vaig estudiar, odien el sistema de repetició.
0: Ja.
1: Els seus serveis l'odien, diuen, no, això no és bo per mi.
0: Ja. I la resta també esteu d'acord que seria el Didac? La resta no us fan pensar, la Teresa, per exemple, aquesta
1: la
0: mare...
1: A mi no...
0: Tu la faries quedar sense pati, la Teresa?
1: Sí, però aquesta posaria mare... abans algú sense pati, sinó el conseller.
0: El conseller, eh?
1: Però per què una assignatura suspesa?
0: Una assignatura és un marge per poder, no?
1: Imagina't que has suspès música, no? Que no és l'assignatura troncal.
0: Ui, això que ha dit ara. Però són totes igual d'importants, no?
1: Em refereixo troncal, segons el sistema, ja que cadascú pensi el que vulgui, no? Però... Imagina que has suspès educació física perquè has estat amb el peu trencat tot el trimestre.
0: Hem de consensuar. A veure, aquí deixem sense pati.
3: Jo?
4: Didac.
0: El Didac. Didac? Estem d'acord, més o menys, Cristiana, sí? Acceptes el consens?
1: Sí, accepto.
0: Molt bé, doncs va, ara si voleu, com que estem a punt d'acabar el programa, ara el que m'agradaria és demanar-vos un petit titular de tot el que hem estat comentant en aquesta estona. Amb què us quedeu? I quin missatge voleu, doncs, marxar a casa amb orgull? A veure, Laia, amb quin missatge et quedes?
3: No, comencé per un altre.
0: Sí? Hi ha algú que vulgui començar? Bruno, tens algun... Amb què et quedes de tot el que hem comentat de l'institut?
4: Em quedo amb que... Està bé criticar els profes, però també hem de ser autocrítics cap al nostre comportament, perquè no és el més adequat.
0: Comportament, potser també... La motivació també es treballa una mica, no? L'esforç, no? A vegades es parla molt de la motivació. Clar, tu, Bruno, pregunta indiscreta, ets una mica dels liantes o què?
4: No.
0: Perquè com que fas com a autocrítica, potser ja està allà, està com exercint aquest missatge d'acceptar una miqueta...
4: No, tampoc sóc el que es queda allà callat tota l'estona.
0: Us entén, no ets?
4: No. Però, o sigui, trec bones notes i tal.
0: Està bé.
4: Però sí que veig alguns amics, són uns liantes... Llavors sí que som...
0: Molt bé, per tant el missatge una mica pel que veus, no?
4: Sí.
0: Cristian, tu amb què et quedes des del que hem comentat?
1: Que els alumnes ho fem molt malament, però els professors tenen molta tela darrere.
0: Bé. Per tant, dels professors que haurien de millorar, va, envia'ls un missatge perquè millorin les seves classes i la seva manera de fer. A veure, què els hi diries?
1: Que fessin més autocrítica i, sobretot, alguns que no és que ho facin malament, però més disciplina. O sigui, som molt partidari de la disciplina.
0: Disciplina, molt bé. Sí, Mònica, tu què?
3: Jo també, que una classe no funciona si una de les dues parts no ho fa bé.
0: Això està molt
3: no
0: bé.
3: No posa la seva part.
0: És interessantíssim, no? Que hi ha d'haver voluntat per part dels dos. Una mica també en la línia del que comentava el Bruno. I tu, Laia, com tanquem?
3: Jo crec que s'han de mirar les dues parts de la moneda.
0: Uh-huh. I en quin sentit? Què vols dir?
3: Doncs que, clar, els alumnes també ens hauríem de comportar una mica i els profes hauríem de saber controlar una classe.
0: I els pares què? Amb els pares els hi donem algun missatge? Han de fer alguna cosa? Es fiquen massa amb l'educació dels fills? Estan a sobre? Passen? Què diem dels pares?
1: No, a mi no. Mai he tingut cap problema amb els meus pares i l'educació. O sigui que...
0: Molt bé.
1: Bé.
0: Bueno, doncs jo trobo que amb aquest missatge d'autocrítica que heu fet, no? Que els estudiants en general també han de fer una mica d'esforç per motivar-se i també el missatge que hem llançat pel sistema educatiu en general, jo trobo que en tot el que hem comentat hem tocat tots els temes. Laia, Cristian, Bruno i Mònica, moltíssimes gràcies per la vostra sinceritat, per mullar-vos, perquè realment us heu mullat i la veritat és que això ha semblat una conversa de pati, eh? I jo crec que no hi ha res que ens agradi més a tots que rajar dels profes i una miqueta ho hem fet, eh? En fi, moltíssimes gràcies, de veritat, i gràcies també als que ens escolteu des de l'altra banda, però ho hem de deixar aquí perquè l'hora del pati s'acaba, tothom cap a classe i fins al proper episodi.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Coplejant. Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant. Amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
3: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi. Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

Molt bona nit, amics i amigues del jazz. El primer que heu de saber és que ho tenim tot preparat i a punt per brindar-vos una hora del millor jazz de la nostra discoteca. Tenim 60 minuts per endavant. 60 minuts que farem servir per fer un recorregut cronològic d'un estàndard de la nostra música. Com és norma del programa, començarem per la versió més antiga de les que disposem per acabar amb la més actual. Aquest viatge temporal a través del tema seleccionat ens permetrà conèixer i gaudir de moltes diferents lectures que en diferents èpoques, estils i instrumentistes ens han deixat. Bé, i el tema que hem seleccionat avui és un d'aquells estàndards indiscutibles. El van escriure Matt Dennis pel que fa a la música i Tom Adair pel que fa a la lletra. La van titular Everything Happens to Me. El primer que va enregistrar aquesta meravellosa melodia va ser l'orquestra del trombonista Jimmy Dorsey, que tenia com a vocalista masculí ni més ni menys que a Frank Sinatra. Això corria l'any 1941. Com succeeix amb tots els estàndards, les versions posteriors són gairebé infinites. Són més que recomanables les que ens van deixar Chet Baker, Juni Christie, Rosemary Clooney, Nat King Cole, Bill Evans, Stan Getz, Ella Fitzgerald, Julie London, Art Pepper, Sonny Rollins, bé, i un llarg, llarguíssim, etc. Com segur, doncs, us heu adonat, abunden les versions vocals, tot i que nosaltres, i com és norma del programa, ens limitarem a versions instrumentals. La primera que hem triat per començar la selecció es va enregistrar l'any 1950 i la va protagonitzar ni més ni menys que Charlie Parker.

Doncs bé, tal i com deia la presentació, hem iniciat la selecció d'avui amb el senyor Charlie Parker, una versió que hem recuperat d'un àlbum recopilatori que la discogràfica Verve va publicar el gener de 1995 i que és el compendi de dos diferents sessions editades en àlbums separats l'any 1950 pel segell Mercury Records. Charlie Parker, el saxo alt i líder, Stan Freeman al piano, Wright Brown contrabaix, Buddy Rich bateria i una secció de corda. La direcció del grup i els arranjaments van anar a càrrec del senyor Jimmy Carroll. I tot seguit avançarem 5 anys. Quan el gran saxobaríton Jerry Mulligan i pel segell MRC Records publica un àlbum titulat Presenting the Jerry Mulligan Sextet. El disc es va enregistrar a la ciutat de New York el 21 de setembre i els dies 22 i 31 d'octubre de 1955. Doncs bé, el segon tema de la cara B, era precisament aquest Everything Happens to Me, que tot seguit escoltarem.

Doncs hem escoltat el sextet del saxo baríton Jerry Mulligan, amb el propi, evidentment, Jerry Mulligan al saxo baríton i líder de la sessió, John Earley a la trompeta, Bob Brockenmeyer al trombó de vàlvules, tot i que en aquest tema, concretament, toca el piano, Sud Sim, saxo tenor, Peck Morrison, contrabaix, Dave Bailey, bateria. Doncs van ser, en el seu moment, els components d'aquest sextet. I tot seguit continuem el recorregut i ens detindrem l'any 1965 per retrobar-nos amb el clàssic quartet del pianista de Dave Brubeck, que va editar en aquell any en el segell Columbia un àlbum titulat Angel Eyes, que de fet és un homenatge a l'obra del compositor Matt Dennis. L'àlbum consta de 7 dels seus temes i entre aquest no podia faltar la lectura d'aquest Everything Happens to Me, el que avui estem dedicant al programa. Escoltem-lo.

Doncs bé, acabem d'escoltar el clàssic quartet del pianista Dave Brubeck, amb el propi Dave Brubeck al piano i direcció, el gran Paul Desmond al saxo alt, Jane Wright al contrabaix i Joe Morello a la bateria. Un grup que en aquell moment gaudia d'un gran prestigi i una fama que superava inclús les fronteres del jazz. Dave Brubeck va néixer a la població de Concord, a l'estat de Califòrnia, el 6 de desembre de l'any 1920 i ens va deixar a causa d'una insuficiència cardíaca el 5 de desembre del 2012 a la població de Norwalk, a l'estat de Connecticut, concretament un dia abans de complir els 92 anys. Tot i això, David Brubeck, que va obtenir un enorme èxit, alhora també va tenir forces detractors, acusant-lo de ser un pianista limitat que es movia entre allò que es considera refinat i l'exuberant, i que reflectia en les seves intervencions les seves influències de la música clàssica. Un dels seus grans encerts va ser composar temes amb tempos molt poc freqüentats, per exemple, el 6x4, el 9x8 en el Blue Rondo a la Turk, o el 5x4, com en el seu més famós tema, que va representar, de fet, la seva consagració, el famós Take Five, tot i que el tema era composat pel seu saxofonista, el senyor Paul Desmond. Bé, i ara i tot seguit rebrem el senyor Sonny Rollins, collita de 1965, un Sonny Rollins amb plenitud de facultats i enorme en la seva capacitat creativa. Doncs bé, aquell 1965 publica un àlbum amb l'inequívoc títol de Sonny Rollins in Impulse. Un àlbum enregistrat en els prestigiosos estudis d'enregistrament de l'enginyer de so Rudy Van Gelder, situat a la població de Inglewood Cliff, a l'estat de New Jersey. Doncs anem a escoltar la seva llarga versió que ens va deixar. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat el quartet de Sonny Rollins Cullita 1965, amb el propi Sonny Rollins, el saxo tenor i líder, Ray Bryan al piano, Walter Walker al contrabaix i Mick Rucker a la bateria. Un Sonny Rollins que, com ho va fer al llarg de tota la seva llarga carrera, ens ha deixat la bellesa del seu so, un so dens, voluminós, viril, compacte i exuberant. Bé, i perdoneu, i ara, i per allò de les compensacions, passarem d'un tema de més d'11 minuts, el de Sonny Rollins, a un altre que tot just arriba als 3 minuts i escaig, de Sonny Rollins i el seu saxo tenor a Joe Albany i el seu piano, de 1965 a 1972.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Joe Albany a Piano Sol, un tema que he recuperat d'un disc publicat pel segell Spotlight amb el títol de Joe Albany at Home. L'àlbum es va enregistrar el setembre de l'any 1971 a Hollywood. Bé, i de 1971 fins a 1986, 15 anys se separen l'àlbum de Joe Albany del de Oscar Peterson, Harry Sweet Edison i Eddie Clinhead Vinson, que amb aquest títol, per cert, tan llarg, es va publicar en el segell Pablo, que es va enregistrar en els Ocean Way Studios a Hollywood el 12 de novembre de l'any 1986. De fet, el disc, malgrat estar titulat a nom dels tres músics, figura exclusivament a la discografia de Oscar Peterson. En qualsevol cas, escoltem-lo perquè val molt la pena.

Doncs bé, com heu escoltat, una versió a duet precedida per autèntic swing i mestratge dels dos solistes. De fet, com no podia ser d'una altra forma, si atenem el nom dels músics. I tot i que, com deia, el disc es va publicar a nom d'Oscar Peterson, Harry Sweet Edison i Eddie Clenhead Bison, aquest Everything Happens to Me que acabem d'escoltar el van reservar pel lluïment exclusiu del guitarrista Joe Pass i el trompetista Harry Sweet Edison. Els altres temes de l'àlbum participen, evidentment, el propi Oscar Peterson al piano, Eddie Clenhead Winson al saxo alt, Dave Young al contrabaix, Martin Rip a la bateria, que amb Joe Pass i Harry Sweet Edison, que acabem d'escoltar, completaven la nòmina dels músics participants. I tot seguit avancem i ho farem fins l'any 1990 per rebre el gran trompetista Wynton Marsalis, que en el seu celebrat disc Standard Time 3, The Resolution of Romance, editat pel segell Columbia, ens presenta un disc que modestament em permeto recomanar a tots els afeccionats per la seva qualitat intrínseca, al marge del gust personal de cadascú. El disc el composen 21 temes, tots ells estàndards coneguts i reconeguts, i estan tractats des del màxim respecte i ortodòxia. Evidentment, amb un disc amb aquestes característiques, no podia faltar la versió d'aquest Everything Happens to Me, el que avui estem dedicant al programa.

Doncs bé, hem escoltat aquest tema interpretat pel quartet del pianista Wynton Marsalis, amb el propi Wynton Marsalis a la trompeta i líder Ellis Marsalis, el seu pare, al piano, Reginald Beale al contrabaix i Herlin Riley a la bateria. Bé, i tot seguit farem un salt important, perquè el nostre següent àlbum es va publicar l'any 2010, perdó, és a dir, ja ha entrat al nostre segle. Té com a protagonista el pianista Bill Charlap, que aquell any publica amb el segell japonès Venus un disc el que es titula I Am Old Fashioned, títol del tema amb el que s'obre l'àlbum i, de fet, és un estàndard, com molts de vosaltres sabeu, de Jerome Kern. És un altre magnífic àlbum d'aquest pianista blanc nascut a New York el 15 d'octubre de l'any 1956 i que s'ha especialitzat en els estàndards i que té un estil que oscil·la entre el bop i el hard bop, però sempre amb un tractament que podríem definir com molt i molt ortodoxa. Doncs bé, escoltem el senyor Bill Charlap.

Doncs han estat Bill Charlap al piano i direcció, Peter Washington al contrabaix i Peter Bernstein a la guitarra. I pràcticament per finalitzar, i també de l'any 2010, ens acomiadarem amb la lectura del nostre tema d'avui que ens va deixar el trombonista Wycliffe Gordon. Un Wycliffe Gordon que en el segell Chris Cross va enregistrar un àlbum titulat Come on a T-Staff. El disc es va enregistrar en els estudis System 2 Recording a Brooklyn el 4 de novembre de l'any 2009. Wycliffe Gordon és un músic nascut a la població de Byersboro, a l'estat de Geòrgia, i que està considerat com un dels trombonistes de referència sorgit en les últimes generacions. Trombonista, bàsicament, perquè alhora és arranjador, trompetista, pianista i tubista, és a dir, és un autèntic geni musical. De fet, fa relativament poc temps se'l va premiar com a trombonista de l'any. Doncs bé, escoltem per acomiadar el programa el senyor Wycliffe Gordon.

Mica Life Gordon amb trombó, Mike LaDone al piano, David Wong al contrabaix i Kenny Washington a la bateria són els protagonistes d'aquesta versió. Bé, i abans del comiat final, deixem-me insistir en el nostre agraïment per compartir aquesta hora de jazz que la nostra emissora reserva i dedica a tots els afeccionats. Us recordo que si és del teu interès pots recuperar aquest programa i d'anteriors en el servei de podcast que té establert la emissora o accedir als perfils de Facebook Jazz Setmanal o en el meu propi.

Gràcies, un cop més i us cito per la propera setmana i m'acomiado amb el meu habitual a reveure amics. Bon jazz.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.
2: Atención a todas las autoridades. El llamado de emergencia del sistema 9.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'una...

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.